0: bon dia. És divendres, 7 d'agost. El primer de tot avui és posar al dia les incidències que van deixar les pluges i les tempestes d'ahir a la tarda a Catalunya. Per sort, comencem la jornada ja amb normalitat. Vicenç Llorca, bon dia.
1: Bon dia, Sergi.
0: Aquesta matinada s'han pogut reobrir les últimes carreteres que quedaven afectades pels aiguats.
1: L'eix transversal ha pogut recuperar la normalitat després que fins fa una mica més d'una hora s'haguessin mantingut alguns trams amb carrils tallats. També la C63, que tenia tallat l'accés a l'eix transversal, ha recuperat la normalitat.
0: I pel que fa als trens?
1: El dia comença amb el servei habitual, després que ahir s'hagués de tallar la via de l'R3 entre Vic i Ripoll per la caiguda d'un arbre. També van patir talls l'R11 i l'RL4 i retards a l'R4 com a conseqüència de les pluges.
0: Les tempestes que van provocar un total de 400 trucades al 112 amb 174 incidents.
1: Per comarques des d'on es va rebre més avisos van ser el Vallès Oriental, un 35%, i el Bages amb un 14%. La majoria dels serveis estaven relacionats amb inundacions de baixos i carrers, obstrucció d'embornals, caiguda de branques i arbres i l'assegurament d'elements de la via pública com cables, pals de llum i mobiliari urbà.
0: La pedregada va ser considerable en alguns punts de l'interior, com ara la Garrotxa, on va caure pedra de fins a 6 centímetres. Alguns cotxes es van protegir sota els ponts per la força de la pedregada. La notícia positiva és que no hi va haver danys personals. Dit això, la previsió del temps per avui és radicalment diferent a les tempestes d'ahir. Torna el sol, torna la calor, a la tarda pot caure algun ruixat localitzat, però res a veure amb l'episodi d'ahir. El trànsit, retencions menors als que hi ha altres dies a les rondes, un carril tallat a l'AP7 per una retirada de càrrega a Tarragona en sentit sud, i el transport públic, com us dèiem, normalitat. Us ho va avançar a ser Catalunya. Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Girona per la polèmica amb els àudios filtrats, on deia literalment que volia carregar-se tots els seus companys de la secció local.
2: Aquell dia vaig ser molt sincer, vaig dir que era la meva intenció a l'Esquerra i t'ho vaig explicar en el cafè. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a l'Esquerra.

0: fent declaracions de Marc Puigdiu a la CNN, la polèmica va esclatar després de que un influencer d'extrema dreta filtrés un àudio en què Puigdiu treia pit d'haver fet fora els dirigents del partit a la ciutat i pronosticava que acabaria fent fora també els companys de partit actuals.
1: Ara, per tant, Laura, sobre un escenari incert a la secció local d'Esquerra Republicana a Girona perquè no tenen candidat de cara a les eleccions municipals que s'han de celebrar al maig de l'any que ve.
0: Sí, no hi ha candidat, però fons del partit ja asseguren que en trobaran una via. Diuen que la prioritat dels propers mesos serà reforçar el projecte, recuperar les confiances i construir una proposta encara més sòlida, àmplia i guanyadora, diuen al servei dels gironins. Les eleccions són al maig de l'any que ve, ara toca que Esquerra busqui un nou candidat o candidat. Serà la secció local del partit qui ho decideixi.
1: L'Ajuntament de Barcelona demana a DIF que replantegi com està fent les obres de l'R2 de la variant de Vallbona després que ahir de matinada calgués desallotjar durant unes hores una vuitantena de veïns de tres blocs molt antics de la Trinitat Vella que van començar a notar vibracions a casa seva.
2: La zona afectada queda a prop de les obres de soterrament de Montcada, unes obres diferents, però que fa dues setmanes van provocar un esvoranc de 30 metres. Avui l'Ajuntament es torna a reunir amb els veïns afectats que, malgrat la llum verda dels bombers per tornar a casa, diuen que no se senten segurs.
1: El sabotatge a unes vies de tren d'una mina del Bages, vinculada a Israel, va causar uns danys de 100.000 euros. Així ho assegura una investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil.
2: El sabotatge va passar a l'abril i tenia l'objectiu de protestar contra el genocidi a Gaza i denunciar la contaminació de les aigües de l'empresa.
1: Ens ho explica el Martí Oliver.
3: Durant la manifestació ecologista, uns quants manifestants van intentar sabotejar la mina que transporta potassa i sal des de Súria i fins al port de Barcelona, traient algunes de les vies. Segons la investigació policial, es van malmetre uns 300 metres d'aquest ramal ferroviari i a més també es va tallar una connexió de fibra que va deixar sense internet a 4.000 abonats. A principis de juliol, la policia ja va detenir tres activistes com a responsables dels fets que un jutjat de Manresa va deixar en llibertat amb càrrecs i ara ha explicat la policia que hi ha una quarta persona investigada, com la resta, pels delictes de danys, desordres públics i pertinença a grup criminal.
1: Els bombers han pogut donar finalment per estabilitzat l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça.
2: El foc va començar divendres passat, avui fa una setmana, per la caiguda d'un llamp i ha afectat almenys 108 hectàrees de terreny forestal, unes 35 de les quals a la zona perifèrica d'Aigüestortes.
1: Els vehicles electrificats a Catalunya s'han imposat en el 26% de noves matriculacions. Entre el gener i el juliol també han crescut els turismes elèctrics purs respecte als híbrids endollables. Pau Puig.
4: Segons la Conselleria d'Empresa i Treball, durant els 7 primers mesos de l'any s'han matriculat 22.500 vehicles electrificats, inclosos els híbrids endollables i elèctrics purs. A més, durant els mesos de juny i juliol es van assolir rècords de matriculacions elèctriques. Al llarg del 2026, els elèctrics purs s'han imposat als híbrids endollables. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha destacat que el país avança cap a una mobilitat més sostenible. En aquesta línia, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que oferirà subvencions de 600 euros per la compra de ciclomotors elèctrics a partir del setembre. El programa té un pressupost de 5,2 milions d'euros.
1: I l'Ajuntament de Lleida es planteja recórrer la decisió del jutge de deixar en llibertat un dels acusats de 76 robatoris i incendis de cases i magatzems a l'Horta d'ara fa dos anys.
2: La paeria diu que la decisió judicial ha causat inquietud ciutadana.
1: Són les 7:27.
5: Busques un matalàs hipoalergènic per pells sensibles? A Conforama trobaràs matalassos de marques com Flexo Picolín que t'ofereixen un descans més saludable amb fins a un 60% de descompte. Conforama té cura de la teva salut mentre dorms.
6: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos en el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
1: Rodri Hernández, millor jugador del Mundial i pilota d'or, ja ha donat llum verda per al seu fitxatge al Barça, Arnau Santero.
7: Cal remarcar, això sí, que el fitxatge no està tancat al 100%, però avui s'ha donat el pas més important. Rodri ha triat entre Barça o Madrid. El jugador tenia clar que volia tornar a Espanya i finalment, després d'una trucada amb Hansi Flick, ha donat que el sí al Barça, que ara li tocarà negociar amb el Manchester City, que té millor relació amb els catalans que amb el Madrid. El Barça ja havia reservat uns 50 milions d'euros per si es donava aquest fitxatge, que, sumant variables, podria escalar encara una miqueta més el preu, però que sent l'últim

0: El bombi, aquest és un dels sons d'aquest divendres.
1: No he col·locat, ningú ha dit, i des del principi que ell em va comunicar que s'hi apuntaria vaig saber el risc que corríem totes dues de ser falsament acusades.
0: Doncs serà l'oficina antifrau la que estudiarà si és o no correcta la manera com va accedir la filla de l'alcaldessa de Ripoll i líder també de la formació d'ultradreta Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a un càrrec d'agent de la policia local de la població. Ho expliquem després de la informació més pràctica. Informació del trànsit. Es va intensificar en el trànsit a les rondes de Barcelona. Hi ha un carril tallat a la P7 a Tarragona, sentit sud, per una pèrdua de càrrega, i a Boira, que afecta algunes carreteres a la zona de Puigcerdà. Són les nacionals 152, 154 i 260. I pel que fa al transport públic, per causes operatives, s'ha anul·lat el tren de la línia R3 d'un quart de nou entre Ripoll i la Garriga, i també en sentit contrari s'estableix servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. Serà el temps. I és cosa de la Núria Seró, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Comencem aquest divendres amb un temps força tranquil, però atenció, aquesta tarda, com més, tindrem xàfecs que podran ser intensos avui entre les comarques de Barcelona i de Girona i també al Pirineu. I aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, els matins seran tranquils, però les tardes vindran marcades pels ruixets i les tempestes. De fet, dissabte seran intenses les tempestes, especialment al Pirineu, aniran baixant i podrien afectar a bona part de Catalunya, sobretot a l'interior, i serà difícil que arribin a la costa. Avui les temperatures pugen especialment a les comarques de Lleida, i de fet a Lleida podran assolir-se els 40 graus. A l'interior, màximes entre els 35-40, a la costa, un cop més, voltaran els 32. Ara mateix els termòmetres van des dels 18 graus a Girona, 20 a Lleida, 26 tant a Tarragona com també a Barcelona.
3: El Correu de Catalunya, Sergi López.
0: L'Oficina Antifrau de Catalunya admet a tràmit una denúncia contra l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran de 19 anys s'incorporava al cos, Martí Oliver.
4: En aquell moment Oriol va defensar que ella no havia intervingut en el procés, que s'havia respectat la llei i que la seva filla havia obtingut les millors notes.
1: La meva filla va quedar en primera posició més de 2 punts per sobre del segon aspirant. No he col·locat, ningú ha dit, i des del principi que ella em va comunicar que s'hi apuntaria vaig saber el risc que corríem totes dues de ser falsament acusades.
4: I ara, segons ha avançat el País i ha confirmat CERC Catalunya, Antifrau ha admès a tràmit una denúncia que s'ha presentat contra el procediment i ha iniciat, per tant, la fase d'instrucció, on estudiarà si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte.
0: Catalunya ha arribat als 8.230.000 habitants, és un 1% més que fa un any. Des del juliol de l'any passat ha guanyat 72.150 residents. Vicenç Llorca, bon dia.
5: Bon dia, Sergi. Pel que fa al que portem d'any, des del mes de gener Catalunya ha guanyat 32.000 habitants. Part del creixement es deu a l'arribada de població nascuda a l'estranger, que en un any ha crescut en 90.000 persones. En total, a Catalunya hi viuen 2.160.000 persones nascudes fora d'Espanya. Representen el 26% de la població. Si ens fixem en l'últim la dècada, Catalunya ha guanyat 780.000 habitants, un 10,5% més que el 2016. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
0: I sobre el paper, Catalunya té marge per acollir una part dels 1.200 menors que, segons la UNICEF, ara mateix estan a Ceuta a l'espera de ser atesos. La llei estableix que Catalunya té lloc per 2.829 infants no acompanyats, i a finals de juny el sistema n'estava tenent poc més de 2.000, Soledad Domínguez.
6: El Departament de Drets Socials explica que una cosa és la capacitat teòrica que marca el Ministeri i una altra, les places reals que estan preparades per allotjar i acompanyar aquests joves. En tot cas, des de la Generalitat diuen que estan a disposició del Ministeri per acollir la seva part dels menors que puguin ser traslladats des de Ceuta. Les entitats que treballen amb aquests joves alerten a l'Aquí Catalunya que caldrà augmentar els recursos per garantir-los una bona atenció a curt i sobretot a mig termini. Elisenda Xifra és la presidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància, FEDAIA.
7: Necessitem recursos. Aquest camí cap a l'emancipació i cap a la vida adulta, que som garanties si volem que després esdevinguin ciutadans i ciutadanes de ple dret.
6: Les entitats coincideixen que el sistema té marge per acollir aquests infants i demanen que se'ls tregui del carrer com més aviat millor.
0: Mossos d'Esquadra han detingut un home vinculat amb la mort a ganivetades d'un altre al replà d'un edifici del barri de Verdum de Barcelona. Els fets van passar ahir al migdia. A la víctima la van trobar malferida enmig al carrer i, tot i que el van traslladar a un hospital, va acabar morint.
5: Els fets van passar en un bloc de pisos del carrer Casals. Segons diversos testimonis, després de la presumpta agressió, l'home hauria sortit malferit de l'edifici per agafar una moto que tenia aparcada a la vora, però es va desplomar a terra. Tot i que el servei d'emergències el va intentar reanimar, l'home va acabar morint finalment en un hospital. La divisió d'investigació criminal s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir els motius dels fets. El cas continua sota secret d'actuacions.
0: Unió de Pagesos denuncia que Agricultura no donarà ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la Garrofa.
5: Avisen que si la situació no canvia, convocaran mobilitzacions.
0: Ser Tarragona, Cristina Artacho.
8: El sindicat va proposar a la Generalitat cobrar 180 euros per hectàrea afectada, però encara no ha obtingut resposta. El responsable de Fruita Seca és Sergi Martín.
9: L'ametlla amb secà, estem parlant de caigudes de producció d'un 80%. Però clar, com tenim el regadiu que tira molt fort, que tenen collites del 90% i del 100%, la Garrofa té una caiguda de producció del 50%, però ells no la veuen.
8: El Departament d'Agricultura sí que s'ha compromès a convocar els ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, però des d'Unió de Pagesos reclamen cobrar-los el 2026 per fer front a la temporada d'enguany.
0: Anem ara a Lleida. La Pèria accepta la petició de Junts i incorporarà dues càmeres de videovigilància a la plaça d'accés a les estacions de tren i d'autobús.
5: L'objectiu és reforçar la seguretat d'una de les zones amb més trànsit de persones de la ciutat de Lleida.
0: Maricel Benavarre.
10: Amb l'obertura la primavera passada de l'estació d'autobusos interurbans just al costat de l'estació de trens, la plaça Edil Saturnino de Lleida és escenari d'un dels punts més transitats de la ciutat. Pel grup de Junts, que és a l'oposició a la Paeria, li cal un reforç de seguretat. Per aquest motiu va demanar a l'equip de govern socialista incorporar càmeres de videovigilància i ho ha acceptat. Seran dues càmeres que s'afegiran a la planificació que està elaborant la policia local de Lleida en el desplegament de noves càmeres a l'entorn urbà. Es finançaran amb fons europeus destinats a projectes de mobilitat i seguretat.
0: Els Mossos han detingut tres joves per entrar en una casa a la colònia Sa Palamós.
5: A un se li atribueix un delicte d'agressió sexual per fer tocaments a una menor mentre dormia.
0: Ràdio Girona, Marta Altimir.
11: Ja els van detenir finals de juliol per entrar dues nits seguides a la casa de colònies, a les habitacions on hi havia menors, i robar diversos mòbils. Durant la segona nit, una noia es va despertar a notar tocaments i es va posar a cridar, cosa que va alertar els assaltants, que van fugir corrents. Després de detenir els tres joves per un delicte de furt i de violació de domicili, dimecres van tornar a detenir un dels nois de 19 anys després de resoldre que havia sigut ell qui havia agredit a la menor. Els tres detinguts compareixeran davant del jutjat d'instrucció de la Bisbal d'Empordà.
0: I un apunt més de successos de les comarques de Girona.
5: Ha estat detingut el conductor de l'embarcació que va embestir un home amb una moto d'aigua a Empúria Brava. La víctima va morir després del xoc.
0: I ara saludem la Laura Estrada. Què tal, Laura? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: L'Aquí Catalunya d'aquí a 55 segons, amb quins continguts?
12: Avui anem cap a Petxet, avui que fa un mes d'aquest esborrany, parlarem amb un dels pizzers afectats, el propietari de la pizzeria Avento, farem l'anàlisi amb en Rafa Garrido i a les 9 el joc de les veritats i una mentida, aquell de tres històries, que explicaran tres convidats, una anècdota que els hi hagi passat, el que passa és que una d'elles serà mentida, hem de descobrir qui. Avui venen l'Òscar Rol, el Quique Huesc i la de Parellada. Després també parlarem sobre els aliments a l'estiu, si hi ha alguns aliments que són contraproduents, per exemple, menjar sopa o menjar calent, si ens pot afectar negativament, i acabaran els imperdibles culturals amb la Júlia Bacardit.
0: Molt interessant el tema aquest de saber què hem de menjar i què no hem de menjar.
12: Exacte.
0: Perquè moltes vegades tenim dubtes de què és més recomanable. Gràcies, Laura.
12: Fins ara.
0: Doncs ja sabeu, a partir d'ara, a les freqüències de SER Catalunya, l'Aquí Catalunya, a les freqüències de la cadena SER, l'Hoy por Hoy.
13: A esta hora de este día puedo confirmarles que, de momento, no tenemos ningún acontecimiento histórico nuevo que contarles hoy. Que llevamos una racha de viernes que yo creo que ya hemos cubierto el cupo. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: intentar minimitzar lo possible l'activitat d'aquesta compactadora.
1: Els treballs han quedat immediatament paralitzats i ara caldrà veure quan es poden reprendre.
2: I avui, Pol Valero, l'Ajuntament es torna a reunir amb els veïns afectats que, malgrat la llum verda dels bombers per tornar a casa, diuen que no se senten segurs.
1: A les inspeccions tècniques no s'han trobat esquerdes, però els veïns recorden que viuen en edificis molt antics. Són tres blocs del carrer Pare Pérez de Pulgar, que tenen més de 60 anys i no estan en bon estat.
3: Són muy antiguos, son pisos del patronato, algunos están apuntalados, así que, bueno, el estado de las viviendas ya es para... pues para irnos a otras nuevas.
4: Tiene mucha luminosis, tiene muchas grietas. Estamos esperando que el IMU y el patronato nos dé alguna respuesta para que nos vayamos a los nuevos edificios que han construido, pero bueno, cada dos por tres nos dan largas.
1: De fet, els veïns estan pendents que els expropiïn aquests pisos antics i els traslladin a uns edificis nous que estan acabant de construir just al costat.
2: Tan sort que us explicàvem, a Trinitat Vella s'ha produït just un mes després de l'esvoranc al barri de Sant Gervasi, produït per les obres de la línia L9 a la parada del Putxet.
5: A dia d'avui encara hi ha més d'un centenar de veïns desallotjats que no han pogut tornar a casa i que no ho faran fins al setembre.
6: L'esvoranc apareix el 7 de juliol al matí al pati interior d'una pizzeria del carrer Teodora Lamadrid, que va acabar creant esquerdes als habitatges i comerços de la zona. Domingo Finez és el propietari del local.
7: Levantar la persiana, he vist una luz al fondo, digo, uy, qué raro, me dejó la luz encendida. Y entonces he visto una cavidad grande y era que se había tragado el lavabo para abajo y hay un socavón.
6: Això deia fa un mes en declaracions a la SER. En total han sigut 8 finques les afectades i 300 els veïns que van ser desallotjats. Per ara, un 60% ha pogut tornar a casa, però encara n'hi ha un centenar que no pot ni tan sols entrar-hi per agafar pertinences, ja que es va detectar una nova esquerda. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat.
8: Vam detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas. Fins ara podien entrar els veïns amb bombers. Durant uns dies no podran fer fins que estabilitzen aquesta nova situació.
6: Aquests veïns continuen sense trepitjar casa seva i no ho faran fins setembre, sense data concreta. La majoria està dormint a hotels, cases d'amics o segones residències.
2: Els veïns de Vallcanera a Sils porten gairebé dues setmanes convivint amb una plaga de xinxes.
5: Des de l'Ajuntament, però, asseguren que no fumigaran perquè pot ser un risc per la salut.
2: Ràdio Girona, Marta Altimir.
9: Són uns petits insectes que venen del camp i que estan entrant dins les cases dels veïns, que porten dues setmanes sense poder obrir les finestres o estendre la roba. Tot i que les famílies reclamen fumigar el camí, l'Ajuntament ha emès dos comunicats amb recomanacions i explicant que no poden utilitzar productes químics perquè poden ser nocius per la salut.
10: Doncs hem fet un seminari ara, que tinc el coneixement directe, doncs ha afectat uns 9 habitatges que nosaltres sapiguem, i els equipaments públics, que són el cementiri de Canera i el centre cívic de Canera.
9: És l'alcalde Eduard Colomer, assegura que després de 15 dies ja està gairebé solucionat.
2: Són les 8 i 27.
11: Tu vas saber que un ús penal, una barbacoa, a les brases de milers d'hectàrees, foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si vols fer un foc, truca al 112. Per fer informació del Serveis Públics en Cap Comitat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Hernández, millor jugador del Mundial i pilota d'or, ja ha donat llum verda per al seu fitxatge al Barça, Arnau Santero.
12: Cal remarcar, això sí, que el fitxatge no està tancat al 100%, però avui s'ha donat el pas més important. Rudi ha triat entre Barça o Madrid. El jugador tenia clar que volia tornar a Espanya i finalment, després d'una trucada amb Hansi Flick, ha donat que el sí al Barça, que ara li tocarà negociar amb el Manchester City, que té millor relació amb els catalans que amb el Madrid. El Barça ja havia reservat uns 50 milions d'euros per si es donava aquest fitxatge, que, sumant variables, podria escalar encara una miqueta més el preu, però que sent l'últim any de contracte del jugador no hauria de complicar-se molt en la negociació. Un contracte que, per cert, podria rondar els 4 anys i que pot forçar la sortida d'algun dels jugadors del Barça.
2: Agafem un cop d'ull a la premsa editada a casa nostra.
5: La Vanguardia destaca les ajudes de 600 euros que l'Ajuntament de Barcelona impulsarà a partir del 15 de setembre per tal que particulars i empreses substitueixin els seus ciclomotors de combustió per elèctrics. El consistori calcula que hi ha uns 70.000 ciclomotors a tot Barcelona. El periòdic analitza que els estrangers regenten el 44% de la restauració de la capital catalana. L'antiguitat mitjana de bars i restaurants és d'11 anys i mig. El País posa el focus en la preparació de l'eclipsi i avisa que la DGT ja ha alertat que no es podrà parar al voral de les carreteres per veure l'eclipsi. Es preveu un augment de la circulació d'entre 30 i 100%, sobretot en vies secundàries. Per últim, el diari Ara es queda amb una dada. La meitat dels catalans de 30 a 40 anys són nascuts a l'estranger.

0: les arribades compensen la natalitat autòctona negativa i fan sumar en un any gairebé 73.000 persones.
1: A partir d'aquesta hora, l'anàlisi de l'actualitat en la doble programació habitual, aquí Catalunya, SER Catalunya, i l'Hoy por Hoy, que continua a la cadena SER. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

Ara per ara. Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? GST Plus Consultoria Energètica, que fan fàstel, comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible en ara.

Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cabina Ser. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, carrer Fandorga, número 25, la vineria. L'únic establiment especialitzat en vins elaborables. Com a especialista d'aquests vins, el sommelier Martí Ballús t'aconsellarà i et recomanarà els

0: un animal.
1: El esférico a su bendecido pizarro y con el 10 a la espalda
0: es la escalda a la Calacalacos.
2: Betis Lucas a Joan Pecedor.
3: Hola, Rato, benvingut a Betis Lucas 12 i 6, veniu, veniu. Veniu i fem una batalleta, que ja us ho vam dir, que a la piscina de Rodri hi havia aigua i ahir, havent dinat, sabíem que el jugador li ha comunicat al Barça que sí, que la proposta que li interessa és la seva i, per tant, ja pot posar-se a negociar amb el Manchester City un preu de traspàs i, si s'entenen, tancar l'operació perquè Rodri vesteixi de blaugrana. De manera que el Barça, si ho culmina, fitxarà l'últim perfil que li podia faltar si filem molt prim per culminar el millor mig del camp del món sense discussió i sense fissures, ni a nivell tàctic, ni a nivell físic, a nivell, per suposat, tècnic, defensiu, ofensiu, amb pilota, sense pilota. Rodri és un salt més a nivell futbolístic per qualitat individual i també pel que porta el col·lectiu. I és sobretot un actiu valuosíssim a nivell de lideratge. Un perfil de jugadors que en certs moments de la temporada passada, també l'altra, però sobretot la passada, Flick va dir que trobava a faltar, que es poguessin posar el pes de l'equip, el pes d'un partit que es complica a l'esquena, que amb una mirada, que amb una instrucció, que amb un crit, poguessin redreçar el rumb si a l'equip se li havia torçat. Jugadors que tinguessin aquest lideratge, aquesta responsabilitat, aquestes taules. Una mena de pare, si voleu, tot i que no m'agrada aquesta metàfora, a la gespa, perquè pugui anar modelant i acompanyant a l'hora de forjar el caràcter d'aquesta generació daurada que ja ha començat a donar una època de grans èxits. A l'espera que es tanqui el traspàs, el millor jugador de l'últim Mundial, el pilota d'or del 2024, ha escollit el Barça. Ha escollit el Barça per davant de qualsevol altre, simplement perquè la seva aposta és jugar en aquest equip. No val allò de que potser n'hi ha d'altres que no s'hi han posat del tot, si el Madrid hagués apretat. La crònica d'Ail Largueta de l'Anton Meana és inequívoca de que Florentino i el Madrid ho van intentar tot.
4: La cadena SER se ha puesto en contacto con Pablo Barquero, el agente de Rodri, y en una conversación telefónica, tranquila, nos ha dicho que el Real Madrid hizo una oferta muy buena a Rodri después del Mundial. Las conversaciones empiezan a los pocos días de que España gane la Copa del Mundo en New Jersey. La oferta es irrechazable, dice que es realmente buena, que ponen en valor tanto él como Rodri la educación, el señorío, el respeto, la forma con la que el Madrid ha llevado la negociación, que el Madrid ha ido en serio a por Rodri y que ha puesto todo encima de la mesa para que Rodri jugara en el Madrid. Desde su presidente hasta el director general, hasta la gente que trabaja en el club, todos han trabajado para que Rodri pudiera jugar en el Real Madrid. Las conversaciones han sido positivas, han estado negociando estas últimas dos semanas, pero Rodri ha tomado la decisión de elegir otra oferta. Y por ese motivo hoy se lo ha comunicado al Real Madrid, para no mantener el suspense, para no engañar a nadie y para agradecer el trato que el Real Madrid ha querido tener con Rodri en estas dos semanas, como digo, de conversaciones. Y como digo, en la conversación que hemos tenido con el agente de Rodri, recalca el comportamiento del Madrid, la oferta del Madrid y el hecho de que el conjunto blanco fuera en serio a por Rodri, pero que la decisión personal de Rodri es aceptar otra propuesta y por ese motivo hoy se cierra la puerta a que Rodri juegue la temporada que viene en el Madrid, pero agradecido Rodri porque la oferta que le presentan está a la altura de un Balón de Oro del Mundial.
3: No, a més, explica que els interessos de Barça, Madrid i també PSG van en paral·lel, prenen la sortida d'aquesta cursa pel fitxatge junts. A l'artilleria del Madrid, per caçar el fitxatge, hi va afegir també el nom de Mourinho, però el nas de l'Aritz, el que li deia des de fa setmanes, és que encara que el Madrid tingués la necessitat més gran, la voluntat de Rodri potser anava per una altra banda.
5: Las llamadas que recibe Rodri prácticamente llegan en horas, o sea, no hay una diferencia de días entre la llamada del Barça, del Madrid, del PSG, que ya dijimos que fue pues la que desechó prácticamente sin escuchar, porque su voluntad siempre ha sido llegar a España, no de vuelta. En ese sentido, se puede decir que nadie llega tarde o que nadie llega porque está el otro, no es una reacción porque el otro se haya metido en la operación Rodri por la que el Barça, por ejemplo, pueda atacar al jugador o al revés, ¿no? Y de hecho, en las 24 24 horas posteriores a la final del Mundial, Rodri ya tiene en su teléfono las llamadas de los tres clubes grandes que le quieren fichar. De hecho, se monta en la rúa de ganar el Mundial sabiendo que el Madrid, el Barça y el PSG están detrás de él. Recalco un poco lo que ha dicho Antón. Rodri considera que el Madrid es muy honesto, que es muy transparente, ¿no? Muy directo también en las conversaciones que tiene, muy intencionado hasta el punto de, bueno, pues presentarle esa oferta irrechazable, ¿no? Pone incluso a Mourinho al servicio de esta operación, porque Mourinho habla personalmente con Rodri, le traslada un poco cómo es el proyecto del Madrid al jugador, y bueno, pues por eso crece un poco la sensación de que quizá al necesitarlo más el Real Madrid, probablemente, que el Barça, está más cerca del Madrid que del Barça. Pero aquí ya os dije yo, de hecho, que no habíamos oído nada de boca de Rodri, ni de su agente, ni de nadie. O sea que yo, aunque todo el mundo da por favorito al Madrid, esa opción del Barça siempre ha existido.
6: És tan senzill com que Rodri escull el Barça perquè el Barça és referència. I quan ets referència, el millor lema que pots tenir és nosaltres a la nostra. Però si ens fixem també en aquesta rivalitat Barça-Madrid, el Barça fitxa l'heroi que va deixar Vinícius sense una pilota d'or que donava per descomptada, i que el Madrid, per defensar-lo, va fer el ridícul de no presentar-se a la gala, regalant-nos, això sí, que la foto de la nit fossin només Aitana i Lamine, juntament amb el propi Rodri, que ara també serà culer. Un Vinícius que des de llavors havia de fer perdeu, i en canvi, si se'm permet la broma, ha fet poc més que el pardillo. La seva renovació i el fitxatge més car de la història del Madrid amb prou feines han tapat les últimes 24 hores que la Casa Major se l'ha endut al Barça. I per si no n'hi havia prou que la selecció espanyola hagués guanyat el Mundial amb 8 culers, és inevitable pensar ja com rebrà l'afició del Madrid el capità que va aixecar la Copa del Món, la segona estrella, la primera vegada que trepitgi el Bernabéu després de guiar Espanya a conquerir el món i ho faci vestit del Barça. Que t'hi

0: anar avisant que en aquesta piscina hi havia aigua des del cap de setmana, que ens poséssim el banyador i ens preparéssim a la vera del Nil Solà. Nil, com estàs? Bon dia.
1: Hola, què tal? Jo te jo, bona tarda.
0: Bona tarda, això vol dir que fa hores que t'has llevat, eh? Les vacances fins aquí, com aquell qui diu.
1: Les hem hagut de tallar les vacances ràpidament per estar actius en el partit de jugues. De fet, seria millor encara dir bon dia, tot i que ha passat el migdia, però està clar que amb una gran notícia, com és la que Rodri, si no hi ha cap inconvenient d'última hora i no fracassen, que sembla impossible aquestes negociacions entre City i Barça, es convertirà en no jugador del Barça.
0: Això és el que es pregunta ara la gent. Ara què? Aquestes negociacions seran ràpides? Al voltant de quines xifres es poden moure?
1: Doncs el Barça, la intenció que té és tancar-ho quan abans, és a dir, tancar-ho aquest mateix cap de setmana. Està previst que entre avui i demà pugui fer ja aquesta primera oferta, per la informació que tenim, una oferta que podria arribar a 60 milions d'euros entre fixes i variables, uns 45 milions d'euros fixes entre 10 i 15 de variables. Aquesta seria la primera aproximació que farà el Barça al Manchester City. Amb Rodri ja està tot acordat, ja ha donat el sí al Barça i també a la proposta que li feia al Barça en aquest sentit econòmicament i també a temporades al futbolista, el capità de la selecció espanyola. Per tant, en les pròximes hores s'ha d'accelerar aquest procés perquè Rodri pugui convertir-se en nou futbolista de Barça. Les dues parts saben quina és la voluntat de Rodri, les dues parts saben que Rodri vol jugar a Barça, per tant, seria una sorpresa que no acabés a bon port d'aquestes negociacions.
0: Hem de requadrar, per qui estigui allò una mica encara mig desconnectat, vagi venint a trossos, la informació que tenim és que, de totes les propostes que tenia a la taula, que al final havien quedat en Barça-Madrid perquè PSG la tenia ja descartada, Rodri el que ha fet és dir-li al Madrid, mira, gràcies per l'interès, però no, i dir-li al Barça, escolta'm, la teva m'interessa, per tant, ja pots trucar a Manchester i negociar, i un cop us poseu d'acord entre clubs ja acabem de tancar les meves condicions. La situació ara mateix és aquesta, Nil, i com dius, la voluntat és, durant el cap de setmana, intensificar, veurem si per tancar definitivament si l'acord és ràpid, i que es mouria entre 45 fixos i fins a 60 en variables.
1: Sí, aquesta és la idea que té el Barça, arribar a aquests 60, els 50 milions d'euros que el Barça tenia preparats per afrontar l'operació del central. S'ha trobat amb aquesta operació de Rodri que fa temps que ara a Deco, de fet ho havia manifestat en unes declaracions el 2024, fins i tot Esport 3, on deia que ell veia a Rodri com el substitut, el jugador més semblant a Busquets, pel que em consta, jugadors com Eric García, com Pedri, han estat claus en aquesta negociació a l'hora de convèncer a Rodri, també evidentment Fake i Nico, trucant al futbolista a nivell personal, i a més, doncs, és evident, jo crec que és una qüestió futbolística que encaixa molt més de la naturalesa de Joc de Barça que no pas a Madrid. Per tant, Rodri convençut, Rodri amb il·lusió d'un vestidor amb joventut i que tindrà 8 companys dels 23 a 24 que tindrà amb qui ha guanyat la pilota, amb qui ha guanyat el Mundial. A més, se li ha de sumar jugadors com Fermín, per tant, encaixa de forma totalment natural l'estil de Joc de Barça i de Flick. Si no hi ha cap novetat i cap sorpresa d'última hora, Rodri es convertirà el nou jugador del Barça.
0: Aquest detall és important, perquè ens explicaven el Meana i l'Aritz Gabilondo que el Madrid ha posat tota l'artilleria d'executiva i directiva per intentar convèncer Rodri, el Barça també, òbviament, com diu el Nil, d'Eco Flick, però el millor argument és quan vas amb la selecció espanyola i tens aquests 8-9 companys quan hi és Fermín i més enllà del que et puguin dir, Eric, estic segur que t'asseus a dinar amb ell i et convenç de que li compris una nevera al Pol Nord, perquè té aquest carisma i aquest caràcter, i Pedri tres quarts del mateix, però quan t'hi veus jugant i penses, ostres, imagina't jugar amb aquests tot l'any, entenc que és el millor argument que pugui haver-hi. Nil, doncs estarem pendents aquest cap de setmana de com avancen les coses. Acaba de gaudir el que puguis d'aquests dies i ja saps que, com que el telèfon sempre està viu, aniràs entrant sempre que hi hagi novetat.
1: Em sembla que els ha de recuperar sempre aquests dies. Una abraçada.
0: Fins ara. Adrià Santolina, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ja, ja heu sentit, que l'operació Rodri es ve sondejant des que el jugador acaba el Mundial i ja està en disposició de tornar a posar el telèfon sense el mode avió i escoltar propostes. Per tant, malgrat que els últims dies tu ens has anat informant que el Barça ha volgut moure l'arbre de l'operació Julián, s'ha tornat a trobar la porta tancada, a partir d'aquí ha arribat el sí de Rodri, són coincidències en el temps, no és com que Julián ens ha dit que no, doncs ara activem Rodri.
2: No tindria sentit, evidentment, perquè són posicions totalment diferents. Si el Barça la davant centre no la té coberta i la de mig centre, en principi la té coberta, però clar, això és una operació de mercat, que és una gran oportunitat pel Barça i no es pot desaprofitar.
0: Per tant, vol dir que el Barça, dins dels diferents escenaris que va planificant a nivell de despesa al mercat, del que pot anar pagant en traspassos, salaris i l'espai que té dins del límit que li imposa la Lliga, hi havia un escenari en què era aconseguir el fitxatge de Rodri, per tant, ara sol del que siguem de fer és preguntar-nos això, com condiciona la resta del mercat. Sabem que la prioritat, perquè això també us ho vam dir quan dèiem que el Barça estava molt atent a Rodri, que no era la prioritat 1, però que aquesta operació es podia fer. la prioritat 1 segueix sent reforçar l'atac, pendents també del que passi amb Ferran. Com queda ara tot plegat en aquestes 3 setmanes mal comptades que li queden al mercat d'estiu?
2: La resposta és que encara queden dies de mercat, i no pocs, i per tant, doncs, per afrontar les dues operacions, hi ha temps encara per buidar la plantilla. És a dir, el que ens diuen és que sí, l'operació de Rossi es pot afrontar, l'operació de Julián o d'un davanter centre que valgui uns 100 milions d'euros també es podria afrontar, però evidentment hauria de sortir algú. Ja ens van especificar i insistir que igualment aquest estiu havia de sortir un futbolista estil Casado. Aquests entre 25 i 30 milions que demana el Barça per Casado, això ells compten que ho han de poder ingressar. Però clar, amb aquesta operació nova de Rodri, el que provoca és que el Barça, evidentment estant a l'1-1 de Fair Play, deixarà d'estar-ho, perquè són dues operacions gegants, gegantines, i per tant hauria de sortir algú. Hauria de sortir algú altre, veurem si serà Ferran Torres, veurem si hi ha alguna proposta per Araujo, hi ha alguna proposta per Koundé, alguna proposta per Valde, veurem com s'acaba resolent l'estiu, però el que ens respon el Barça és això, és que hi encara queden molts dies de mercat, setmanes de mercat, i poden passar moltes coses, evidentment d'entrades i sortides, sobretot també sortides.
0: El Barça espera moviments per acabar d'encaixar a les següents operacions com es podran afrontar, això sense calcular el que pugui venir per tercers, no? Si Abde surt del Betis i hi ha un pessic, si surt Jean Virgili del Mallorca que també toca una part,
2: també hi compten.
0: Això són extras.
2: Amb això també hi compten.
0: Ah.
2: Sí, sí. Evidentment són extras perquè són ingressos menors, però també hi compten.
0: Doncs haurem d'estar atents també com es va movent la borsa del límit salarial amb les entrades i sortides que faci el Barça. Avui tenim Ferran a Foios.
2: Sí.
0: De fet, a València, perquè el rep el
2: Comandant de València ara a les 12 i després a la tarda a Foios.
0: Recepció institucional i després a la tarda a Foios. Per tant, a veure si allà Ferran torna a remenar la cua com va fer els Estats Units.
2: Recorda una cosa d'això del fair play que dèiem ara, que, i ho hem anat repetint també durant bona part de l'estiu, que el Barça ha de fer ara les grans operacions. Les ha de fer ara, aquest estiu. Perquè l'estiu vinent, amb la tornada a Montjuïc i la baixa d'ingressos, la reducció d'ingressos que hi haurà, el Barça tornarà a estar excedit i tindrà molts problemes per incorporar futbolistes. Per tant, ha de ser ara tot això.
0: I que ha presentat uns comptes tornant a partir de la tardor a obrir la tercera graderia i ens vas dir que seria... Ha entrat el 2027, per tant,
2: sí.
0: Tot això també comptarà. Sol, et deixo una plegant que has d'anar a fer maletes, que te'n vas amb l'equip demà cap a...
2: A una molt bona hora.
0: A Udine, no?
2: A una molt bona hora, molt bona hora. Sí, a les 6 de la matinada surt l'avió, per tant, ens llevarem a les 3.
0: Doncs a veure com respira Hansi Flick ara que ja té aquest fitxatge encaminat i a veure el cap de setmana quines novetats ens porta.
2: A veure, el Barça ha fet un últim entrenament aquest matí abans de marxar cap a Udine i demà hi ha aquest triangular al vespre. És un triangular prou atractiu amb Udinese i amb Nottingham Forest. És veritat que els partits són de 45 minuts cada un, és a dir, en el fons veurem un partit del Barça d'una hora i mitja, però contra dos rivals diferents. Un és l'Udinese i l'altre Nottingham Forest.
0: Doncs ho escoltarem amb tu a la cadena SER. Gràcies, Solde.
2: Sí,
0: com deia el Nil Solà, el Barça fa un fitxatge que a nivell esportiu a Deco era el que li hauria agradat triar quan va haver de trobar un relleu de Sergio Busquets, així ho expressava el 2024 en una entrevista a Sport3.
3: Pero era un... es que sustituir a Busquets es que algo casi imposible, ¿no? Creo que es un jugador muy especial, muy específico, no hay en el mercado y si hay, quizá creo que no vendría porque no dejarían. Yo creo que el que se acerca un poco a Busquets, un poco la forma es un poco Rodri, ¿no? Que está en el City, yo me imagino que el City no lo vendría ni a nosotros ni a nadie.
0: Ara, amb 30 anys fets i un any d'acabar contracte, sí que Deco podrà fitxar-lo per un preu assumible. El que passa és que, entremig, ha aparegut un fenomen com és Marc Bernal, que en aquesta posició de pivot ha enamorat l'afició del Barça i s'ha guanyat el dret de ser assenyalat com el que ha d'ocupar aquesta posició, per fer números rodons, potser a l'engròs la propera dècada. El que passa és que, davant del temor de que Marc Bernal pugui veure opacada la seva trajectòria amb l'arribada de Rodri, també hem d'explicar que Bernal no és només un mig centre, per molt que físicament, espigat, potes llargues, pugui recordar Busquets, que tàcticament conegui a la perfecció l'idioma Barça i l'apliqui i ens ho demostri a la gespa. Bernal, durant moltes etapes al futbol formatiu, també ha jugat d'interior, ha tingut més recorregut, ha tingut arribada, aquest any l'hem vist fent gols. Per tant, de tot plegat, vull parlar-ne amb un dels bons formadors que tenim a Catalunya, que va estar 8 anys a la Masia i entre moltes generacions va portar la de Bernal, Lamín, Cubarsí i companyia. És el Dani Orcas. Hola, Dani, com estàs? Buenos días.
4: Hola,
0: Ui, a veure si millorem la cobertura del Dani, que ens agafa una mica així. Provarem amb la segona. Dani, d'entrada, hablar un poco de la posición del mediocentro en el Barça, ¿no? Lo específica que es, lo difícil que sea al mercado encontrar un mediocentro que encaje con la filosofía Barça cuando aparece alguien como Rodri, se pone a tiro y además con la trayectoria consolidada y todavía el fútbol que le puede quedar por delante. Es muy difícil no aprovechar esta oportunidad. Ui, espera't, que millorem la comunicació amb el Dani Orcas. Tornarem a provar de fer la trucada, a veure si millorem la seva cobertura, perquè ja sabeu que a vegades això de les telecomunicacions fa males passades. Mentre acabem de provar la comunicació amb el Dani Orcas, paso pel Madrid un moment, perquè també tinc escoltant-me l'Héctor González. Hola, Héctor, què tal, com estàs? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Teje? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Contigo también quería hablar de cómo ha caído en Madrid esta decisión de Rodri. Ayer coincidió con los anuncios de la renovación de Vinicius y del fichaje de Diomandé, que no es poca cosa, que es el más caro de la historia del Real Madrid. No sé si estos dos anuncios tapan un poco lo que ha sido el contratiempo de esa línea que necesita el Madrid apuntalar, que es el centro del campo, sobre todo en fase de construcción y creativa. Acabe llevándose el Barça al capitán de la selección española, mejor jugador del Mundial.
4: Bueno, yo creo que es un bajonazo que Rodri se vaya al Barça y no fiche por el Real Madrid. Es verdad que por ser, en teoría, el séptimo fichaje cronológicamente del verano, yo creo que para todos era el más importante, tanto dentro del club, más que dentro del club, en la cúpula ya contamos que tardó tiempo en darse luz verde a la operación, pero en muchos otros estamentos, también en el staff técnico para José Mourinho, creo que era un fichaje fundamental sobre el que articular el nuevo proyecto del Real Madrid. Pero lo que se desprende hablando con el club y también lo que contó Antón Meana después de hablar ayer con el representante de Rodri, con Pablo Barquero, es que la decisión es de Rodri, que no ha sido ni del Madrid ni del Barça. Es que Rodri, teniendo dos ofertas encima de la mesa, ha elegido, por los motivos que sea, la del Fútbol Club Barcelona. Desde el Madrid nos contaban que la oferta del Barça se acercaba a esos 15 millones netos, que la del Madrid también estaba cerca, pero era un pelín inferior. Que luego también la idea del sistema de juego del Barça seduce mucho a Rodri, que los jugadores de la selección, 8 en el último Mundial, también han hecho su parte convenciendo al futbolista. Bueno, que todo eso junto ha provocado que Rodri se vaya al Barça. En el Madrid no se reprochan nada desde dentro del club. Dicen que han hecho todo lo posible por fichar a Rodri. Rodri agradeció ayer en persona, a través de una llamada telefónica, el esfuerzo del club, a Florentino Pérez, a José Ángel Sánchez, a José Mourinho, los que les comunicó la decisión de irse al Barça, porque sabe que el Madrid, después del Mundial, hizo el esfuerzo que también Rodri llevaba semanas esperando, desde antes de que empezara la Copa del Mundo, y por fin llegó ese esfuerzo. Ahora bien, entre las dos ofertas, una vez que ha aparecido el Barça, pues Rodri se decanta por el lado culé. En el Madrid lo respetan, lo entienden, y en teoría, yo quiero ver cómo se desarrollan también los próximos días y próximas semanas,

0: y Fermín te tienen que hacer de falso 9.
1: Sí, no, por ejemplo, Olmo ya ha jugado alguna vez de falso 9 y creo que viene a ser un mundial muy increíble, que yo creo que son tan
0: Uy, ens està fallant la cobertura amb el Dani Orcas, però vaja, bàsicament és el que volíem certificar amb ell, que és que Rodri és un luxe per aquest mig del camp del Barça, que és una posició molt específica que costa trobar jugadors que hi encaixen, i quan apareix, doncs, l'oportunitat s'ha d'agafar. I sobretot, que ens hem de preocupar poc per Marc Bernal, que Marc Bernal pot jugar al costat de Rodri, pot jugar com a segona alçada al mig del camp, és un jugador que pot tenir recorregut amunt i avall, que no cal que sigui un futbolista posicional, i que el que pot fer fins i tot és que Pedri s'hagi també de buscar la vida més endavant. De fet, a la selecció espanyola ja passa, va? Quan juguen Rodri amb Fabián, que Pedri moltes vegades de la Fuente el treu de la seva posició a la base per acostar-lo a l'àrea. Dani, gràcies per cogernos esta llamada.
1: Hola.
0: Una abraçada. Passen 3 minuts de 1:45 del migdia. Va, posem-nos al dia.
2: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Arnau Santero, com estàs? Bon dia. Alta que m'ho veguin pendents del col·laborat de la FIFA aquest estiu, perquè la UEFA segueix mantenint que no es donen les condicions perquè les seves 55 federacions disputin el proper Mundial, mentre que Argentina s'ha sumat al suport públic a Infantino.
3: Sí, després de les reunions de la FIFA a Rabat, on es va recular amb el projecte de privatització del Mundial, les confederacions africanes, a mans del seu president Patrice Motsepe, van reafirmar de manera unànime el seu recolzament a Gianni Infantino. I ara la Federació Argentina s'ha posicionat també a favor del president de la FIFA en un comunicat. D'altra banda, la UEFA ha emès un comunicat diferent en què manté la seva postura, com bé deies, de no deixar participar a les seleccions europees d'aquells tornejos que organitza la FIFA, perquè asseguren que les condicions que s'havien de donar per aixecar aquest veto no s'han complert, ja que més enllà de fer-se enrere amb el projecte, la UEFA demanava explícitament que s'havia de garantir que els tals intents de desvirtuar el joc no es repetirien.
0: En futbol a casa nostra, avui a 6:45 tenim un amistós entre Sabadell i Girona, els dos equips catalans de segona divisió.
3: Sí, serà porta tancada a la Ciutat Esportiva del Girona, a Vilablareix. I l'Espanyol, per la seva banda, jugarà demà un amistós a 6:45 contra el Coventry City, on s'estrenarà la seva segona equipació.
0: Les diferents lligues masculines segueixen de pretemporada, també hi són els del femení, animal Barça a l'estaig d'Andorra.
3: Avui Quique Nazaret ha entrenat, però s'ha retirat abans d'hora, mentre que Aitana continua amb el seu pla individualitzat. Ha parlat també Clàudia Pina sobre la situació que viu l'equip amb tantes sortides.
4: Bueno, és com raro, però al final crec que són cicles. Tot s'acaba. Per elles era el moment de marxar, de tancar un cicle. Ens han ajudat i han portat el Barça al més alt que han pogut, guanyant-ho tot. A part de companyes, eren amigues, han sigut molts anys juntes i espero que els hi vagi genial.
0: Avui també juga amistós de pretemporada al Badalona Güell. El nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol, ha parlat per primera vegada als mitjans del club de com s'ha d'acabar de reforçar la plantilla.
3: Sí, Xavi Pujol ha estat presentat aquesta setmana i ha explicat que ha confiat en jugadors amb poca experiència a Europa perquè estan segurs que s'acoplaran a la idea de ser Kulić, i ha confirmat que encara falten un parell de peces per arribar.
5: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar, doncs, amb les diferents peces que estem sumant. De fet, ens falten segurament un parell de peces, s'està mirant al mercat. El mercat, doncs, està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que, per exemple, del bàsquet americà. Llavors poden anar sorgint noves opcions. El que hem d'intentar, doncs, és ser vius i analitzar totes les opcions que apareixen o que puguin arribar a aparèixer.
0: També en bàsquet, el Girona ha fet oficial el fitxatge de Mac McClung.
3: Sí, l'escolta estadounidense, conegut mundialment per haver guanyat 3 vegades consecutives el concurs d'esmaixades de la NBA, cosa que ningú havia aconseguit abans, i que aquesta última temporada ha estat escollit l'MVP de la G-League per segona vegada, cosa que tampoc havia aconseguit mai ningú. Ho ha fet amb més de 31 punts i gairebé 8 assistències per partit.
0: valdrà la pena pujar a Fontajau aquesta temporada. I acabem amb motor perquè aquest cap de setmana torna al Mundial de MotoGP.
3: Sí, ho fa amb l'històric circuit britànic de Silverstone, on està encara tot per decidir. Hi haurà el retorn oficial de Marco Bezzecchi, el liderat de Jorge Martín, i un Marc Márquez que continua amb la seva gran escalada de posicions i que, com vam sentir ahir al Larguero, se sap que és favorit.
0: Escolta, Márquez.
6: Vamos a escucharle un poquito de lo que ha dicho hoy Marc Márquez.
7: De los cinco que estamos luchando, si les preguntáis, dirán el favorito es Márquez, porque es más fácil no tener la presión que tenerla. Pero bueno, estamos en la lucha, me han dado una segunda oportunidad, una segunda vida.
0: Per tant, Marc Márquez, que es considera en condicions de poder disputar aquest Mundial, que amb les primeres curses de la temporada semblava que se li complicava molt. 12:37, anem a xarxes.

0: Abrazo, whatever. Sort que aviat torna el Bermo, perquè si he de fer jo les veus. Anem arreglats, mira, em riu la Núria Vilamala.
1: Bon dia, TG.
0: Fes, Núria,
1: què tal?
0: Com tenim la gent il·lusionada amb
1: Roma? Sí, mira, TG, sí? Hi havia un oient que dubtava, que era el Sergio, que només començar el programa ens ha dit... Bon dia des d'Almeria, de debò fes el Terradri, home, experiència té, i al cap de dos minuts ha dit TG, m'has convençut. Per tant, si teníem algú que dubtava, ara ja no, TG,
0: no sé si l'he convençut, el tema futbolístic i de personalitat, o l'he convençut amb el que és l'heroi que va deixar Vinícius sense la pilota d'or, eh?
1: Sí, el que sigui, però l'has convençut, per tant ja tenim un culer més a la causa. I mira, TG, alguns comentaris més. El David, per exemple, diu, gran fitxatge si es fa, és el millor mig centre del món. A Bart fa falta un jugador experimentat per competir a Champions i dos per un perquè li treus al Madrid. Això ens diu el David. L'Alicia diu que si s'acaba fent és un cop important perquè encaixarà perfectament i el Barça guanya en qualitat, experiència i lideratge. I el Marcos també diu, Rodri encaixa tot arreu, gran fitxatge, i la gent molt contenta, sobretot Teja, perquè clar, el Barça fitxa un bon jugador, però és que a més li treu al Madrid.
0: Clar, jo soc del carro de necessari, home. No, has competit els últims anys sense Rodri en disposició de guanyar-ho tot. Ara, millores l'equip? Molt. Tapes la projecció dels que venen per sota? Per mi no. Penso que Bernal es pot buscar les castanyes al seu costat i fer un paper com el que fa Fabián amb la selecció, perquè ens entenguem. Per tant, a partir d'aquí, a gaudir d'aquest doble pivot Tchouaméni Valverde amb el qual el Madrid es presentarà la setmana que ve. Gràcies, Noreti.
1: Una abraçada.
0: Setmana que ve no, la temporada que ve. I també molt al mercat d'Espanyol.
2: De qui jugues?
0: Bon dia. Ja ha arribat el primer dels centrals que tant necessita l'Espanyol aquest estiu. És Unai Núñez. És oficial que arriba cedit amb opció de compra del Celta. Què pot esperar l'Espanyol d'Unai?
3: És un fitxatge molt important. L'Espanyol necessitava reforçar l'eix de la defensa després de les sortides d'aquest mercat i Monchi ha apostat per un jugador amb molta experiència a la categoria. Arriba cedit pel Celta, com has dit, amb una opció de compra que serà obligatòria si l'equip es classifica per competicions europees. L'operació s'ha tancat de forma molt ràpida, ja que era una urgència reforçar la defensa, i el jugador també tenia ofertes de clubs com Sevilla, Alavés o València. Escoltem les primeres declaracions d'Unai Núñez com a Perico.
4: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. Y la verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos. Me considero un jugador muy trabajador que entrena todos los días y trabaja todos los días al máximo para poder aportar y ayudar al equipo.
0: Per tant, és un futbolista que coneix perfectament la categoria perquè ja té una trajectòria llarga a la primera divisió espanyola.
3: Sí, Unai Núñez té 29 anys, ha jugat 200 partits a primera, s'ha format a les files de l'Atlètic Club, l'equip amb el qual té una Supercopa d'Espanya del 2021, i també ha passat pel Celta. L'any passat fins al gener ha estat l'Hellas Verona i després va arribar a salir a València a causa de la lesió de Diakabi. És un central contundent amb bona sortida de pilota i que precisament el València va jugar també com a lateral dret. També ha estat internacional amb la selecció espanyola i ara busca una certa regularitat després d'uns anys amb bastant menys protagonisme.
0: Per tant, a banda de l'Espanyol tenir més centrals, com a mínim ara hi ha un més, també és un central diferent dels que li quedaven a la plantilla.
3: Sí, aporta lideratge i experiència una mica com Cabrera, és un central que endreça la línia del darrere normalment, guanya molts duels, és molt contundent i transmet molta seguretat. A més, com he dit, pot jugar també com a lateral dret, per tant, li dona una certa versatilitat a la plantilla. A més, és un perfil que demanava molt Manolo González, el Barça haurà de competir la titularitat amb Clemens Riedel, tot i que sembla que l'alemany serà el suplent. No s'ha descartat tampoc que arribi un quart central, ja que Pablo Ramón, com ja vam dir, ha sigut traspassat al Racing, i Miguel Rubio està molt encaminat perquè marxi cap a Valladolid.
0: Doncs un altre central necessita l'Espanyol i veurem què pot fer amb l'atac també després de la lesió de Quique García. Gràcies, Andrea.
3: Adéu-t'hi.
0: Però el futbol català aquest cap de setmana ens demana una altra cita.

0: que per aquestes dates intentem no perdre'ns mai la cita del torneig històric que organitza el Martinenc, i aquest any encara amb més raó, perquè, Martí Junca, com estàs? Bon dia.
1: Hola, TG.
0: Celebren la 40a edició d'aquest clàssic de l'estiu al futbol català.
1: Sí, ja ens té acostumats a aquesta cita al camp del Guinardó, al camp del Martinenc, un torneig dels històrics que, com dius, celebra la seva 40a edició. Ja s'han jugat les fases de grups i ens han deixat, doncs, les semifinals, que jugaran demà a la tarda, una a les 6 i una a les 8. La primera, duel de tercera federació entre l'Hospitalet i el Badalona, dos equips que l'any passat van estar a punt de pujar a segona, van estar les posicions altes, i l'altre, doncs, és el derbi de primera federació, un derbi amb el Sant Andreu, que ha pujat, i l'Europa.
0: Per tant, ens toca un any més felicitar el Martinenc per aquesta feina, per això vull saludar el seu director general, l'Alfred Fido. L'Alfred, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Enhorabona, per aquesta 40a edició, perquè vol dir que la feina feta a les altres 39 segueix donant uns fruits i segueix sent una referència dels equips catalans a l'hora de, en aquesta cita de l'estiu ineludible, seguir preparant les temporades que últimament ens porten èxits.
2: Sí, efectivament, estem molt contents d'arribar a aquestes 40 edicions, i com bé expliques tu, al final és feina de molta gent que ha estat abans que nosaltres, que ha començat aquest torneig d'una manera molt modesta, en proximitat i pensant en el que era millor en aquell moment per tirar endavant, i que ha anat evolucionant fins al que és el dia d'avui, que és el que ens agrada a tots aquest torneig d'estiu, no?
1: I l'edició d'aquest any com la valoreu? Perquè estem tenint, bueno, ara ja tenim les fases finals amb equips que han arribat, doncs, els de primera federació i tercera, però hem tingut equips al llarg del torneig aquesta edició de fins a segona catalana, com és el cas dels Sants. Com heu valorat o com heu vist aquesta diferència de categories?
2: Sí, nosaltres estem molt contents i satisfets d'aquests primers 4 dies. Han tingut molta assistència, un gran ambient, partits molt competitius i entretinguts, molts retrobaments i molta gent que estima aquest FutbolCat, no? I aleshores el torneig té unes regles marcades una mica sobre els equips que més vegades han participat, no? I lògicament, tot i que el Sants, per exemple, que l'exemple que acabes d'anomenar, no? Ara mateix ja ha tingut un descens a segona catalana, doncs és un equip que sempre, els últims anys, ha estat assistint sempre al torneig, no? I en reconeixement se'l convida, lògicament, és un sobreesforç per equips que lògicament començarà la competició molt més tard, però ells volen participar, i aleshores a nivell organitzatiu, doncs, cada any anem segons els mèrits esportius, convidant altres entitats i altres clubs, perquè així també donar més sortida i perquè la gent pugui també veure també equips fora del territori, no? de la zona de Barcelona i de tota Catalunya.
0: Més enllà del torneig, que sempre val la pena per això, per venir a veure com prepara la temporada equips que després durant l'any ens criden a reconciliar-nos amb el futbol dels nostres barris, de les nostres ciutats, dels nostres pobles, més enllà dels focus dels grans espectacles mediàtics. Pels 40 anys, prepareu alguna cosa especial també aquest cap de setmana?
2: Nosaltres tenim, lògicament, el format és el que ens agrada, el que ens va bé. 24 gols en 4 dies no ha sigut res avorrit, no? El que hem viscut. Hem fet petites modificacions, hi ha una fan zone també que hem estrat aquest any, lògicament per donar més cabuda, per donar més sortida, que la gent, doncs, pugui entretenir-les abans del partit o després, o entre partit i partit, no? I, lògicament, doncs, l'essència és la mateixa, perquè és la que ens agrada. Hi ha coses que el format o la manera de ser, la manera de funcionar, aquesta manera de viure el futbol català aquesta setmana ens agrada mantenir-la molt similar, no?
1: I també un dels grans canvis que hi ha hagut, sobretot, doncs, a nivell de xarxes socials, és la imatge. Com ha rebut, doncs, tota l'afició del futbol català aquest canvi d'imatge que heu fet?
2: D'una manera molt positiva, estem molt contents. Ja feia uns anys que sabíem que ens tocava aquesta renovació i ja vam pactar que seria, doncs, la 40a edició, no? Ha sigut un treball que portàvem mesos treballant perquè encaixés, no? Parlant sempre del futbol històric, no? Però lògicament amb una visió més renovada, una visió imatge visual renovada, amb logos renovats, no? que identifiqués també, doncs, aquest futbol de proximitat i més pròxim, no? Però que la vegada també es veiés, no? que jo no és antic, no? I que estem actualitzats i que en tirem endavant, i que aquest futbol català té llarga vida, no?
0: Els equips són històrics, però el torneig és modern. I aquest any fins i tot acompanya una mica el temps, eh? Que portem no sé quantes onades de calor, que m'he descomptat. Hem agafat una setmana, un cap de setmana, que no és dels pitjors per venir a gaudir del futbol.
2: Qui ve dels històrics o qui és la mà d'aquests històrics? I parlo dels equips i aprofito ara la vostra trucada, no?, per explicar-ho, no? Doncs va ser un dia lògicament entretingut, perquè va caure pluja, però no poca, va ser una intensa pluja, i he d'agrair doncs, als equips que en cap moment doncs, van defallir, que van estar jugant amb una pluja intensa, la gent a la grada que no es va moure, la gent va aixopluc, no? Però que va aguantar per poder veure tots els partits fins al final, els companys, els voluntaris que històricament van aguantar tota la pluja fins al final, vull dir, certament o hi ha un amor per aquest futbol, no? Hi ha un sentiment, hi ha una pertinença, no? O és difícil que la gent faci coses com la d'ahir, no? Que lògicament tot i que ens va caure, doncs van aguantar tothom i fins al final vam gaudir de que ens agrada més.
0: Ahir sí, ahir va ser dia per herois, però gràcies a la pluja d'ahir també això, ara aquests 2-3 dies de cap de setmana no serà aquella calor insuportable, per tant, els que ens estigueu escoltant, si voleu anar a gaudir dels històrics, és un bon any per fer-ho. Cada any ho és, però a més des de les obres, el camp del Martirenc, que sempre ha sigut un camp acollidor i xulo, allà el Turonet, que sí. Tens aquelles vistes panoràmiques, doncs encara convida més, com diu l'Alfred, a impregnar-te d'aquest esperit del futbol català, que molts ens ha acompanyat sempre, però que està bé que sempre anem enganxant adeptes al nostre futbol. Alguna més, Martí?
1: Jo, per mi ho tinc tot.
0: Tu ja vas a buscar entrades per demà i per diumenge, eh?
1: Sí, aniré corrents, perquè aquestes semifinals tenen molta teca i doncs, després esperem que la final doncs, també sigui un gran partit.
0: Doncs, Alfred, enhorabona i gràcies.
2: Gràcies pel seguiment i per la trucada.
0: 10 minutets ens queden de programa, va.

0: 49, portem molts dies amb els ulls posats als europeus de natació i ara comencem a girar també cap al tartan i cap a l'asfalt i cap al carrer, perquè arriben els europeus d'atletisme i volem desitjar-li sort abans que arrenquin els campionats aquest cap de setmana a un dels atletes que ens agrada penjar-nos medalles, ja ho sabeu, vam venir l'any passat abans del Mundial i a veure si li podem portar un flow similar. Laia Pujals, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Bon dia.
0: Per què? Bon dia. L'hora de la gana, ja ho sabeu que
1: bon
0: ja començo
1: dia,
0: bona tarda.
1: Bon dia, és petit tot el dia.
0: Paul McGrath ve de ser bronze mundial l'any passat i, per tant, després del campionat d'Espanya que ha fet, que com no podia ser d'una altra manera ha sigut dominador, és una de les grans esperances catalanes i espanyoles per intentar aspirar a medalla en aquests europeus.
1: Sí, com deies, té el bronze mundial en el seu debut, el debut al mundial va obtenir el bronze, també és subcampió d'Europa i va ser campió de l'europeu sub-20 i sub-23, va participar per primera vegada als Jocs Olímpics de París del 2024, va quedar 17è, però va estar al podi durant molts moments de la cursa i ara mateix, com deies, és campió d'Espanya amb la seva millor marca personal i la tercera millor de tots els temps, a 30 segons del rècord. Llavors, ara aquest europeu, doncs, òbviament, totes les mirades posades en ell.
0: Paul McGrath, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Bon, aquí.
0: Fa un any.
2: Estic aquí a Glasgow, entrenant abans del campionat d'Europa i de moltes hores.
0: Aclimatant, eh? L'any passat me'n recordo que parlàvem abans del Mundial, que ja eres a Tòquio, i ens deies, home, un Mundial amb un top 8 seria ja un resultat per estar contents, molt satisfets. Vas fer bronze i liderant la cursa en quilòmetres i ens vas fer vibrar moltíssim. T'he de preguntar què aspires a aquest europeu o vols que ho deixem a veure què passa?
2: Bueno, a veure, fa dos anys no vaig ser segon, doncs perquè no guanyar, no? L'europeu, però bueno, em fa el possible. Estic amb això, amb moltes ganes, molt confiat, una medalla, crec que és l'objectiu, no? Però bueno, sempre hem de sumar i jo sumo a veure, però bueno, a veure què tal.
0: Van ser els 20 quilòmetres marxa l'any passat, aquella medalla que parlem. He vist que la prova aquesta és els europeus és mitja marató, és a dir, la distància és mitja marató, són 21 i escaig, i et canvia molt que siguin 20 quilòmetres a que siguin 21?
2: No, res, és un quilòmetre més i que quan vaig fer el campió d'Espanya al març, quan va ser la meva primer cop que feia 21 quilòmetres, sí que al principi, no? Quan vaig fer 20 i després em quedava un quilòmetre més, mentalment, doncs, no sé si m'ha tingut bé, però bueno, ja estic acostumat i res, és un quilòmetre, són 4 minuts més i això, després de més d'hora i 20, 4 minuts, no és res.
0: M'agrada que t'ho agafis així, perquè 20 quilòmetres no els faria, si sobre quan ja els he fet em dius no, i n'has de fer un altre, igual t'ho regalo. Laia.
1: Com ho estàs vivint? És a dir, ara estàs a Glasgow, va fer un europeu aquí a Espanya. Tema temperatura, entenc que és millor allà? O com, no sé si t'afecta, si et beneficia, sí. si fa fred? Tot això com ho
2: tens allà? Sí, ara a Glasgow fa 14-15 graus. Fa una miqueta de sol, però acabo de regalar entrenament i fa un fred i un vent, però bueno. A Birmingham sí que està més nou, més al sud, fa una millor temperatura, però clar, jo entro a Barcelona i ara mateix a Barcelona no es pot sortir al carrer i vaig decidir anar al nord, entrenar millor i sí que a Birmingham doncs, seran condicions una miqueta més caloroses que aquí a Glasgow, però molt semblants.
0: És a dir, a Glasgow fa 14-15 graus, a Barcelona fa enveja, això
1: sí.
0: Mateix perquè
1: ens estan...
0: El Paul McGrath, pel que no poden intuir si no sabeu la seva història, que el seu pare és escocès, és de Glasgow. Escolta'm, la teva prova és el dissabte que ve, el dia 15. Aquell dia hi ha un Dundee Celtic de Copa, però és a la tarda, el teu pare no t'excusa per no venir-te a veure?
2: No, és que... Clar, ser a Birmingham, doncs també els meus pares, els meus tiets, i clar, ja s'han organitzat tots per després del partit anar un pub a Birmingham i veure, després de la cursa anar a un pub a Birmingham a veure el partit, així que podem fer una miqueta d'atletisme i després de futbol, però n'hi haurà temps per tot.
0: És un Dundee Celtic de segona ronda de la Copa, encara que a Birmingham no fan la bogeria d'intentar arribar al camp. Per tot és especial, cor, tan a prop d'on tens part de la teva família, part dels teus orígens?
2: Sí, i tant. Per sort, no és el primer cop que no crec que anem a veure a competir, però és molt especial. És el Regne Unit, no? Al costat de només 50 persones de la família, i és un plaer, sempre, no sé, prefereixo, encara que és Birmingham, no, i és una ciutat, no és la més bonica, no, de tot el Regne Unit, però, no sé, a mi m'agrada, doncs, tenir tenen amics dels meus del meu pare, i això és emocionant, no, que poder compartir, no, els temps que de la família amb els amics, doncs, m'agrada molt, i, bueno, i després sí, que venen a animar i estar amb mi, i és una cosa, doncs, que, bueno, que estic molt agraït.
1: I de cares a la final, quins són els principals reptes o els principals contrincants que tu has anat controlant perquè tot vagi com ha d'anar?
2: Bueno, això ja es veurà. Els rivals, el rival, el favorit és un italià, però jo cada entrenament que estic fent estic molt durant, no? L'any passat em vaig aconseguir el bronze i espero que sigui una cursa, doncs, ràpida, doncs, també si fer marca personal millor, però amb moltes ganes i amb molta confiança, no? De fer-ho el millor possible.
0: I ara el pla d'aquí a dissabte que ve se't farà llarg? Quin és el pla? Segueixes entrenant cada dia? Ja tens descansos entremig? La dieta ja és ultra cuidada? Quina és la rutina d'aquí a dissabte que ve? Com t'hem d'imaginar la propera setmana?
2: Doncs, bueno, em queden dos o tres entrenaments exigents i després ja és més descansar. Sí, és un moment desesperant perquè, clar, no pots fer gran cosa, has d'estar a l'hotel, avorrit. Després jo faig el que es diu com un... durant tres dies trec tots els hidrats, és a dir, res de pasta, arròs, i només menjo, doncs, fibra i, bueno, una mica de fibra, una mica de proteïna i verdures, i després els últims dos o tres dies sí que menjo de pasta, arròs, de tot. Però bueno, encara em queden dos o tres dies per això, i res, descansar, fer els últims retocs, i res més. I pensar en la competició.
0: Visualitzar la cursa, ets dels que visualitzen que tot anirà bé, o ets dels que es visualitzen, jo què sé, m'entrebanco, em surt una bamba, amb algun... per anar preparat per si has de reaccionar a alguna adversitat.
2: Sí, jo abans visualitzava totes les possibilitats, no? Si acabava últim, si acabava primer, però després vaig decidir. Per què estic pensant de acabar últim? I ara només visualitzo guanyant, sempre. I només visualitzo, doncs, primer, no? Doncs fer marques personals i tal, i després si sóc l'últim, si tinc alguna molèstia emocional, doncs això ja serà el problema del futur. Però ara mateix no penso en fer-ho el millor possible, que això és guanyar.
0: Doncs t'acompanyarem en aquesta visualització, però et deixarem ja que et concentris la setmana que ve. M'ha interessat això, els primers dies ja de descans després dels entrenaments no hidrats per no inflar-se, però després ja sí, els dos, tres abans de la cursa, benzina per aquests... 20 quilòmetres marxa, mitja marató en marxa, en què el Pol Macrat és una de les grans esperances de medalla de l'equip espanyol. Pol, una abraçada i que acabi d'anar bé aquesta preparació i et seguirem durant el campionat.
2: Moltíssimes gràcies.
0: I quan et guanyis medalla tornarem a trucar, cap dubte. Gràcies al Pol Macrat, gràcies a Aia Pujals i gràcies a tota la redacció d'Esports de Ser Catalunya, que amb el Tomàs Sánchez del control tècnic ha fet possible aquest dijous. Així rematem una setmana més de ràdio amb vosaltres aquest estiu. Pausa, butlletí... Ens posem al dia i després la treva com cada migdia. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Dilluns hi tornem i vés a saber si amb el fitxatge de Rodri i el Saki ben lligat. Adéu-siau, bon cap de setmana a tothom. Sí.

0: qui jugues?
1: Cadena SER. El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Sergi Balbel va dirigir durant 8 anys al TNC i ha dirigit un munt d'obres de teatre. Algunes de les darreres, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, o Hamlet 0.2, que va girar per Catalunya, o Hamlet 0.1 a Madrid. Ha reconvertit una de les principals tragèdies de Shakespeare en un fantàstic exercici de stand-up comedy a través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. Enric Cambrai interpreta tots i cadascun dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza aquest text amb molt d'humor. És un homenatge a Shakespeare i al teatre.
2: Segur que heu sentit parlar de la transformació de Hamlet. Amb un aspecte tan lamentable que semblava acabat de sortir de l'infern per explicar-nos en tots els horrors. El meu massa canviat.
1: El director, traductor, escriptor i novel·lista té llocs on no pot escriure i d'altres on escriu amb facilitat, com el seu estudi o un racó especial de Mallorca. A Morir-ne 17 va guanyar el Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de Fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja. Amb Jordi Galceran, a més del mètode Gronholm o el crèdit, ha fet Fitzroy o Turisme rural.
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: sessió temporal d'hostilitats entre enemics.
1: Bona tarda, és la 1:07 i que bé que senta este dia divendres, ha plogut i a més aquest 7 d'agost és el Dia Internacional de la Cervesa. Per tant, tots els ingredients per celebrar aquest inici del cap de setmana.
2: I la cervesa moltes vegades va de la mà de festivals, de música, i avui ens posarem nostàlgics amb cançons de Sopa de Cabra, de Sau, dels Pets o l'Exambusto. I és que 15 anys més tard de la seva estrena, el musical Cop de Rock torna a Barcelona a setembre i parlarem amb els seus protagonistes i directors.
3: I sabeu que aquí a Festa Mandela en parlarem aquest divendres per tancar la setmana i encara aquests dos dies de descans, o més si comences vacances, amb tranquil·litat. Però abans, escoltant aquest programa preparat amb molt amor, estima i molta, molta
2: certesa. Anem a dir això, no?
3: Certesa.
2: Exacte.
3: Clar, certesa benvingudes, això és la treva.
4: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
1: Per definició, un record és una memòria que es fa o un avís que es dona d'una cosa passada. Però sovint ens aferrem a aquests records per definir qui som, possiblement perquè hem crescut escoltant allò que qualsevol temps passat va ser millor. Però quin poder de decisió tenim en el que es queda i en el que s'esborra? Sí.

0: És que clar, no sé si vos passa, però jo hi ha milers de coses que m'encantaria recordar, com per exemple el que m'explicaven a l'institut sobre història de l'art, i no hi ha manera. I en canvi em sé a la perfecció la sintonia de Little Einsteins, que era una sèrie que veia en 5 anys.
1: Una sèrie que ja comencem a sèries d'aquestes que coneixeu
0: bueno, vosaltres. Bueno, que... si diu Little Einstein, diu jo què sé.
1: Star Bank, sí.
0: Per exemple, algun anunci típic de quan eres petit que et saps i no saps ben bé per què.
2: Tant dels anuncis aquests de quan érem petits i no et saps, a altres molt més útils.
1: I de vegades que hi ha situacions, no?, que et queden al cap o una persona que ha dit una frase d'una manera que allò se't queda, vaja, com si el tinguessis tatuat al cos.
2: Bueno, jo tinc moltíssima memòria, jo m'aixeco el 17 de febrer i me'n recordo que és el cumpleaños, l'aniversari d'Álvaro Guillén, que és un noi que anava a la meva classe i que fa 20 anys que no parlo amb ell.
1: Una abraçada, Álvaro.
0: Una abraçada per tu. Però clar, què és el que fa que una cosa es quede gravada en la memòria i que altres s'esvaeixen? Serà cert que tenim uns encarregats d'escollir què se'n va i què es queda com a Inside Out?
3: 4 años de clases de piano.
4: Está bastante apagado.
3: ¿Sabes qué? Guárdala para Elisa de Beethoven y va a que chutar.
5: ¿Estáis?
3: Presidentes de Estados Unidos.
4: Pues mira, deja solo a los de los billetes.
3: ¡Olvídalo!
5: No podéis tirar eso.
0: Aquesta escena és de la pel·lícula Inside Out, on hi ha uns encarregats que van absorbint tots aquells records que per a ells ja no són valuosos a la memòria de la Riley, que és la nena protagonista de la història. Llavors, clar, funcionarà una mica així. Quan s'apaguen els records, va algú i diu... borrar.
2: És que a mi m'encantaria parlar amb aquesta gent i dir-los un 4 cosites.
1: Però ja, no?
2: De borrar-me els records de coses útils que he après.
0: Home, útils o no tan útils, perquè jo hi ha coses que continuem memoritzant que molt útils no són.
2: No, per això dic que en blanc, just es queden les coses inútils, però totes les classes d'història de batxiller...
1: Jo crec que suposo que va molt amb l'interès, no? Si una cosa ens interessa, ens queda més i altres no. Penso, i vull pensar que sigui així.
0: Jo un anunci de pasta de dents de fa 20 anys no m'interessa molt i no sé per què continuo a recordar-lo. La cosa és que també tendim a recordar les coses més intenses del que van ser. Per a lo bo i per a lo dolent tendim a exagerar. No et passa que estàs contant una història amb una amiga que també està present i de cop l'amiga et diu, bueno... no va ser ben bé així. Tu estàs narrant com si fos una pel·lícula de Spielberg i tampoc va ser per tant.
2: És que una narració una mica més èpica sempre queda millor.
0: Sempre queda millor.
1: Clar, tot el que sigui comunicar de manera de donar-li més pa que formatge al revés, més formatge que pa, també és
0: més enganxar-lo. Sí. De fet, la psicologia explica que sovint s'idealitza el passat degut a una memòria selectiva i que aquest efecte és conegut com a memòria rosada, que fa que les persones recorden esdeveniments amb més optimisme del que realment van experimentar. Un exemple comú és la música. Moltes persones creuen que les cançons de la seva joventut eren superiors a les actuals.
1: Sempre.
0: Clar, doncs això és el que passa. A més, la repetició mediàtica d'una certa música o esdeveniments culturals de dècades passades reforça aquesta percepció. Perquè, clar, la música és un exemple claríssim d'aixes coses que se'ns queden clavades a la ment. Segur que teniu alguna cançó que fa anys que no escolteu, però que seríeu capaç de dir la lletra de pe a pa. Tu, Uri?
1: Jo tinc una, a més és complicada perquè hi ha molta lletra que és, sens dubte, el benvolgut de Manel.
6: Benvolgut, permet-me suposar que m'ha de fer un benvolgut de presentació oficial, que això puc estar
0: com a... Vendrà, si l'orquestra Diversione...
1: Ja ens
0: hem animat, ja no n'hi ha qui ens pare, tu. I tu, Amparo, tens alguna...
2: A mi em passa a la Cross the Universe dels Beatles.
1: El que sí que vull escoltar cantar és amb el rap d'aquesta cançó.
0: Claro,
1: perquè és complicadíssima aquesta.
0: Ara a mi, abans ho estàvem comentant, no? I jo dic, joder, a mi em deixareu fatal, realment, perquè les vostres són unes cançons xules... I jo la cançó que em sé de pe a pa és la de Yo te esperaré de Cali el Landy.
7: Sin saber de la cuenta regresiva pienso que aunque no vuelvo a
1: ser... No,
0: confieso, espero que perdones en tu mente, yo te rezo. Bueno, podría estar así todo el rato,
1: ¿eh? No,
0: bueno, qué bueno que pasa, el carrer es el carrer. Pero es que si ya es complicado saber si estem exagerant els nostres records... També ens hem de parar a pensar si són reals o estem sucumbint a l'efecte Mandela. No sé si heu escoltat parlar de l'efecte Mandela.
1: Bueno, l'altre dia va...
2: Estàvem parlant de la bronca a l'Anna Palet perquè pensava que els Jocs Olímpics els havien mandat a Montserrat Caballé i el Freddie Mercury.
0: Bàsicament, per fer un poc de memòria, és un fals record col·lectiu. Es tracta d'una creença errònia en forma de record vívid que és compartida per un gran grup de persones, a pesar que en la realitat mai ha ocorregut o no ha estat del tot de la manera en què recordo. Vaig a posar exemples per aterrar un poc. Quina frase diu la reina malvada de Blancaneus per preguntar-li a l'espill qui és la més bonica del regne? Què diríeu?
1: Sens dubte.
2: Espejito, espejito.
1: Total.
2: Bueno, jo en castellà, que l'he vist en castellà.
0: Pues no diu espejito, espejito. I porto proves.
8: ¿Qué deseáis saber, majestad?
9: Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
0: Espejo mágico, això... dime una cosa.
1: Això no va ser més tard de l'original,
0: no? No, aquesta és l'original. Mai va haver un espejito, espejito. Però és que, de fet, l'any 2012, Julia Roberts protagonitza una pel·lícula anomenada Mirror, Mirror. És a dir, l'efecte Mandela va arribar tan lluny que quan es va fer la pel·lícula de després ja ho van fer en Mirror, Mirror. És molt fort.
1: A mi m'acabes d'arrastrar-se el cap de setmana amb això de l'espejito, espejito. No, sento el cap i que no.
2: Exacte, i quants cops et has mirat tu al Nadal abans de sortir de festa i dir espejito, espejito, com has sigut guapa?
0: Però això no contestava igual. És que hem de formular bé la pregunta.
1: A més, crec que ara, amb el tema de la guia, ara ja no sabrem què és real i què no, què ha passat de veritat. Vaja, ja serà una bogeria absoluta.
0: Clar, de fet, hi ha molts més exemples. L'home del Monopoli, normalment quan la gent se l'imagina, tendeix a fer-ho en un monòcul. I no porta cap monòcul aquesta persona.
1: Segur,
0: segur. Podeu, oients, podeu buscar les coses que estem dient per a veure que no mentim, però no porta cap monòcul. Et diré més, com s'imagineu el vestuari de Mickey Mouse?
2: Com amb un, o sigui, amb els pantalons vermells, no?
1: Sí.
0: Però mono amb tirants.
2: Clar, amb tirants rocs, no?
0: Pues no porta vermell, tirants. No? Mickey Mouse no porta tirants.
2: No, mai, mai els ha portat. No ha portat mai.
1: Ho posa a perdre, però ho ha de deixar.
0: I de fet, nosaltres, perquè no ho hem viscut, però fent recerca, també un altre efecte Mandela és que molta gent a Espanya recorda, o creu que recorda, haver seguit en directe per la televisió l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del 1981.
1: El que ha fet tot el món, no?
0: Sí, i en realitat només va ser retransmès en directe per la ràdio.
2: Si la gent veia és 40 anys, que sempre parlen d'aquesta sèrie, ho sabria.
0: Clar, però és com una altra creença col·lectiva que hi ha gent que quan parla... Sí, sí, sí, jo el vaig veure en la tele. No, no el vaig veure per la tele. Com a molt l'escoltaries per la ràdio.
1: Doncs ha passat, jo crec que tots. De fet, que explicar una història i que la persona que estigui al costat, que l'hagi viscut, que et digui no, no, si això no va passar. I nosaltres ens hem interioritzat a vegades certs situacions que no passen mai, que és precisament això que estem parlant avui.
0: Clar, però per què efecte Mandela, no? Per què s'anomena així? Pues la cosa és que l'any 2013, quan es va anunciar internacionalment la mort de Nelson Mandela a causa d'una greu infecció pulmonar, milers de persones de diferents parts del món van revelar que estaven convençudes que Mandela havia mort quan estava a la presó en els anys 80. Molta gent es pensava que aquesta persona ja no estava en el món.
2: Estava parlant.
0: Però sí. I la Fiona Broom, que era una bloguera nord-americana que investiga esdeveniments paranormals, va ser la primera a comentar i investigar sobre aquest succés. I fins i tot abans d'aquesta mort. L'any 2009 va encunyar el terme Efecte Mandela a través d'un conegut article del blog en el qual comentava per primera vegada sobre la creença popular de la mort de l'activista quan en realitat, en aquell moment, encara continuava viu. És a dir, després, quan es va morir al 2013, va corroborar el que ella pensava, que era que molta gent ja l'havia matat feia anys, vamos. Però, clar, des d'aquell blog, pues ara s'ha exterioritzat a tot arreu i ja és comú el terme Efecte Mandela.
1: Em sembla brutal. Tot aquest tema del pensament, de coses que han passat i que no, vaja, i en coses que encara, òbviament, ens van passar en el dia a dia, però que tenim com interioritzats que ha passat sempre i que no és veritat.
0: Si voleu, per a no estar així tot el rato divagant, perquè al final el que fem és divagar, podem intentar tindre una explicació un poquet més científica sobre el tema. Per això volem incorporar a la conversa el Jordi Peña Casanova, que és professor del Màster de Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda, Jordi.
10: Hola, molt bona tarda. Com anem?
0: Molt bé. Dèiem abans que hi ha coses que recordem a la perfecció que són pràcticament tonteries i altres que són més importants i que no som capaços de retindre's. Per què passa això?
10: A veure, la memòria és un element que no queda en bloc del cervell, està distribuïda. Vull dir que els colors es vinculen amb un bloc, el tacte amb un altre, el sabor amb un altre, i per exemple, parlar de la tronja, la informació està a diversos llocs i s'han de sintetitzar. Si una memòria ve molt carregada per emoció o per repetició, doncs és més fàcil que quedi molt més consolidada, perquè el cervell doncs ho va fixant més.
1: Hem parlat de la memòria rosada, aquesta tendència a creure que qualsevol temps passat va ser millor o que la música dels 90, dels 2000, dels 80 era objectivament superior, no? El cervell ens enganya quan mirem enrere?
10: El cervell no ens enganya mai. El cervell fa la seva feina. No podem personalitzar aquestes activitats que s'enganya el cervell de cervell. Llavors, el que tens molt fixat i tu li dones molt més valor perquè és la teva infantesa i és la teva història personal. Li asseguro que els llibres de medicina i de psicologia, de neuropsicologia, això de la memòria rosa o rosada, etc., no apareix, com tampoc apareix l'efecte Mandel.
2: I Jordi, a mi m'ha passat que quan a mi m'han explicat molts cops alguna història de la meva infantesa, o sigui, que jo no en recordava, però després de l'explicar-me-la tants cops, com que l'he creat, es pot crear com un record?
10: Oi, evidentment, hi ha records falsos. Hi ha molts experiments en aquest aspecte. O, per exemple, un cibal amb un gran part d'afeccions, doncs, per exemple, en tenim un important a París, del que em refereixo al Disney, i li pregunten, tu quan vas estar a Disney et vas fer una foto amb tal personatge? I li dic, sí, sí, em vaig fer una foto. No, perquè aquell personatge és de la competència, no estava a Disney, m'entens? Bé, jo es pot fer una cosa així. El cervell, el que fem nosaltres és anar a tirar enrere i a reconstruir, i cada vegada reconstruïm de nou. I a vegades reconstruir més perfecció, menys perfecció, i al llarg del temps podem anar deformant, òbviament, o creure'ns coses, com deia abans, que no han existit.
0: I Jordi, ja per acabar, jo sé que això és algo que t'hauran preguntat molts cops, jo també ho he escoltat, però és que no sóc capaç de retindre. Quan tenim un déjà vu, realment què està passant ahir dalt del nostre cervell? Quina és l'explicació?
10: Sempre tenim, quan veiem algú, un sentiment de familiaritat. Llavors el déjà vu és que es connecta un sentiment de familiaritat amb certes coses que no eren familiars. A veure, això a la clínica és que és brutal el que veiem. Jo me'n recordo ser resident a l'Hospital de Bellvitge. I hi havia una senyora que tenia familiaritat en tot. De manera que estava molt agraïda a la direcció de l'hospital que havien posat totes les infermeres del seu poble.
0: Ai, que mona.
10: És interessantíssim. És un component més de la xarxa global de memòries, que per cert no està molt a l'hipocamp, estan distribuïdes a tota l'escorça cerebral. A l'hipocamp que sempre en parlem és l'instrument que permet gravar a l'escorça cerebral, però ell no retén la memòria ara mateix.
0: Molt bé, doncs sempre està bé desmentir mites col·lectius també sobre la neurologia que estan tan
10: exposats. I sobre aquestes mites col·lectives, si es van repetint, falsedats,
0: hipòlisis,
10: racismes,
0: acaba sent
10: cervell, i fan cultures col·lectives brutals.
0: Pues Jordi Peña Casanova, moltíssimes gràcies per entrar aquí en directe amb nosaltres a la treva.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Adéu, merci.
10: Adéu.
0: I ara, abans de tancar tota aquesta secció de l'efecte Mandela, Marc, ves posant-te els auriculars perquè tu també jugaràs així.
11: Vos he preparat un joc. Ràdio, no se sabia.
0: Vos he preparat un joc ràpid. Què és? Vaig a dir-vos noms de famosos i m'heu de dir si estan vius o morts.
11: Ui.
0: Per a veure si també heu sucumbit a l'efecte Mandela, vale?
1: Mort. Li guanyo una cervesa, que no és el internacional.
0: Vinga, Clint Eastwood.
11: Ets viu, ara.
0: A pobre, però...
11: Sí.
0: Maria Teresa Campos.
11: Morta.
0: Ah, doncs jo també l'he viva, eh?
11: Deu no tinguin la glòria.
1: 3 anys, més 3 anys.
0: Uau. Carmen Sevilla. Morta.
11: Quien se fue a Sevilla pierde su silla.
0: ¿Fernando es eso?
2: Me chupó un pezón.
1: Morte, que paña, ¿ves?
12: ¿Eso, morte, que paña?
1: Sí, sí, fue tres meses.
11: Ah, folurí.
0: Pues ya pasa que no está mal.
1: ¿Está bien? Ahora, no es eso, va muy bien.
0: Vamos a comprobar que no va a buscar tiempo de arrancar que está bien. Pero
1: así me agarra
0: la silla. A ver si la cae.
1: Ya tengo.
0: ¿Dónde mata? Sacando por un efecto mandado.
1: Hay que tapar ni por su cara.
0: Fernando es eso. Tienes toda la razón. Va a morir el 1 de febrero del 2026.
12: No está
0: interesado.
1: Mortal.
0: Mortal de Farrés también. Pues así también pasa que
2: no,
0: actriu també.
11: Ah, no
0: tinc control. No, el Pinap, la Rosa,
11: sí, mai, és que ja els noms són molt dolents.
0: Núria Feliu.
1: Home!
0: Justo Molinero.
1: Home!
0: Està bé, perquè el volem portar al llapis de memòria.
1: Ara no sé si anem a la que va posar el
0: llapis. Rosa Maria Sarda.
11: No, pobreta, és morta.
1: Morta.
0: Molt bé. Esteu vosaltres molt actualitzats que internet per lo que acaba de dir. Però abans de marxar a la Desco, em paro molt...
2: Mira, és que l'altre dia vam estar parlant de naturisme, l'altre vam entrevistar a l'Emili Vivas, que és fundador del poble nudista de Catalunya.
1: Home.
2: I jo, que em sembla que coneixes bé.
11: Que busca, busca, ¿qué encuentras?
13: Que estamos en la comuna de Alfredo, el pueblo naturista y nudista de Cataluña. ¿Qué implica eso? Bueno, pero es una investigación, si se la haces, fa. Si a mí se me dice que me tengo que desnudar por la radio, porque es un trabajo,
2: yo... ¡No me avisas y vengo aquí a ayudarte!
11: Es que no nos conocían, encara.
1: A nuestra tierra.
2: ¿Cómo te vas a pasar?
1: Va ser curiosa l'arribada, ho explico molt ràpid. Vaig entrar a casa seva a fer-li l'entrevista, però clar, a casa seva allà tothom va despullat. I clar, jo anar despullat davant d'un home de 60 anys em sembla correcte, però anar despullat davant d'una nena de 10,
0: yeah,
1: de bones a primeres se'm va fer gran. Però vaig dir, ei, és la normalitat aquí, per tant...
0: I tot per la feina, al final,
1: i
0: no?
1: Per personalitat. Ell que em va cridar una mica l'atenció, eh?
0: Veus?
1: Per anar-hi en parella un cop de setmana...
2: Què passa, que va cremar la tita?
0: Protecció solar a tot arreu, si us plau.
1: Sí, important.
0: Bueno, ara marxem dos minutets i tornem amb la secció, ara ja sí, d'entrecametes del Marta Rida.
11: Mai més ben dit.
14: Radio Manresa, el 95.8 FM, Cadena Ser.
15: El seu nom apareix en molts programes de teatre, taller d'escenografia Castells. És un taller familiar fundat per Jordi i Josep Castells. Ells es van jubilar i el relleu són les filles d'en Jordi, Marta i Núria. Hi ha un Castells més que també segueix les passes familiars però de manera independent, el Lluc. Pel que fa al taller es troba als afores de Cardedeu, concretament a Santa Agnès de Malanyanes, on abans hi havia un...

0: Els concerts de Rosalía.
1: Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Una parada amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital. Amb la meva

0: Bon dia, Marta Riba.
1: Bon dia, estimades, estimats. Avui porto molta tecla, per tant anirem de cara barraca, perquè no sé si teniu ídols vosaltres, teniu referents a la vostra vida.
2: Leo Messi.
1: Leo Messi.
0: Jo tinc ídols de més prop, de més de casa, la
1: veritat. Vale, tipus?
0: Pues tipus, la meva tieta, el meu pare...
1: Molt bé.
0: No sé, un Pedro Almodóvar, per exemple.
1: Muy bien, te pega tanto, hija mía. Molt bé, perquè avui creieu-me que si no en teníeu, o potser us farà substituir els que teniu, perquè avui us porto una dona bastant espectacular. No m'agrada fer spoilers, però avui en faré un. Us diré tot el que ha sigut aquesta dona abans d'explicar-vos de què va la seva vida. Avui parlarem d'una dona que va ser actriu de Hollywood, pionera de fotografia artística i social a Mèxic, amiga de Frida Kahlo, parella de l'líder revolucionari cubà, espia, informada de la Guerra Civil Espanyola, i tot això només amb 45 anys de vida.
0: Avui parlarem de Latina Menotti. El que esteu veient a l'estima a YouTube, però veu una foto seva, era preciosa aquesta dona.
1: Realment sí, avui parlem d'una dona, i no parlarem d'una dona en concret o d'una cançó com hem fet moltes vegades. Ella va ser fotògrafa i tenim el record de les seves imatges, però per sort nostra la seva vida va molt més enllà d'això.
0: Ella va néixer al 1896 a Udine, al nord d'Itàlia.
1: Correcte, la família obrera. El pare era socialista, i no ho dic perquè jo vulgui coincidir o pugui coincidir en alguns aspectes d'aquesta ideologia, sinó perquè veureu que la seva influència política li marcarà el transcurs de la seva vida. Una mica com Tabureta, que el seu pare també li va influir bastant.
0: No, sí,
1: sí. Son pare va fer coses dolentes i ella ha fet música dolenta. Bueno, al final...
0: Un petó per derivar-se-les des d'aquí.
1: A veure, però obliguem-nos de nou. Oblidem Tabureta. El 1913, amb 17 anys, emigra amb el seu pare i una germana cap als Estats Units, i aquí comença el que podríem anomenar com la primera de les quatre vides de Tina Modotti.
3: A nice postcard image of a man alive hung from the City Island Bridge.
0: Parlem de 1913, que és l'any on quan es va obrir la gran estació, bueno, la gran central, que és l'estació de Nova York de tren, o sigui que com es fa?
2: Madagascar.
0: I la de Gossip Girl.
2: Bueno,
0: I arriba a la ciutat amb la seva família i arriben, però s'instal·len a San Francisco.
1: Correcte, i allà treballa de cosidora, de dependenta, de model, però a poc s'ho fa la bé i va entrar en cercles artístics i bohemis, valgui la redundància. I de seguida, gràcies a la seva bellesa i talent, es converteix en actriu de cinema mut a Hollywood. Allà d'avui la podeu trobar a l'enregistrament de la pel·lícula The Tiger's Code.

O sigui, això és el tràiler de la pel·lícula, saps? Però com és cinelot, cinelot, no s'escolta el tràiler. Llavors jo l'únic vídeo que he trobat era d'aquest senyor estupendo explicant-nos com

0: el tornes la película.
1: Claro, però si t'hi fixes, puja-me, puja-me. Que me ocupará
0: de gente. Ja veo, ja.
1: El que fa aquesta gent és que et canta la pel·lícula. Ells anaven en directe.
0: O sigui, sí, que
1: anaven en directe, projectaven la pel·lícula, i com la pel·lícula abans, quan el cinema mut, hi havia les carteles negres on hi havia el diàleg. Mm-hmm. Doncs ells el que fan és que et canten el diàleg entre uns i altres. I si escoltéssim tot el tall, veuríeu que hi ha com un diàleg dient: "Hola, senyorita, que guapa que estàs." Sembla que sona la veu de Latina. Això és un grup que es diu Catherine Vincent, que van fer aquest duet de música, val? I avui podríem estar parlant d'una de les grans estrelles de Hollywood, però tot va canviar quan aquell mateix any coneix l'home que li canvia la vida, Edward Weston.
0: Un home que li trenca la carrera del cor, o només la carrera?
1: De moment només li trenca la carrera, i potser per la història no, perquè és un dels fotògrafs més rellevants del segle XX. Us explico qui és, perquè no en teniu ni idea qui és, oi que no?
2: No
1: passa res, jo tampoc en tenia ni idea. Ell és un senyor que trenca amb el pictorialisme, és a dir, rebutja la idea que la fotografia ha d'imitar la pintura per ser considerada art. Però entre flash i flash, doncs la parella s'entén, i el 1923 tots dos marxen junts cap a Mèxic.
0: Escuchamos a José Alfredo Jiménez en Mèxic contigo. El cas d'aquesta noia no pot viure un Erasmus constant, no pot quedar-se a viure en un lloc.
1: No, està fent un Erasmus a la seva vida, perquè només en 27 anys hem estat a Itàlia, als Estats Units i ara a Mèxic. I ja serà la nova peix nou vida nova, doncs comença la segona vida de Tina Modotti.
0: D'acord, tenim una primera vida que neix a la vella Itàlia, se'n va a treballar als Estats Units, bueno, se'n va a viure i després treballa allà, després quasi fitxada per Hollywood com a actriu de cinema mut, i ara comença la segona.
1: Correcte, ens hem d'ubicar una altra vegada. Estem a Mèxic, als anys 20, farreix alguna revolució mexicana i el país per a molta gent és l'hòstia. D'acord? Ara mateix estem veient, no em paro...
0: Estem veient un dels quadres de Dior d'Ora, en aquest cas.
1: Correcte.
0: Val? Perquè van ser les influències que tenia ella. Després tenim un altre de David Alfaro.
1: Que no són penya random, això es deia muralisme, que és en aquell moment el país, el govern va decidir contractar grans pintors perquè pintessin façanes d'edificis, com els que fan aquí a la Renfe, doncs el mateix, però amb més diners, d'acord? També un moment en què l'època, tot el comunisme, totes les ideologies radicals, estava molt... tot un caldo de cultiu, que diguéssim, val? I allà és on crea gran part de la seva obra artística, fotografia de treballadors, dones, escenes de carrers, coneix el Diego Rivera, i aquest senyor, que és el d'aquests morals, podeu pensar, qui és? Doncs va ser el marit de Frida Kahlo.
3: Va dir, Diego Rivera era el marit de Frida Kahlo.
1: Correcte, i allà és on la nostra protagonisme es fa gran amiga íntima de Frida Kahlo. Què passa? Que durant aquests anys a Mèxic es converteix en una de les fotografies més compromeses, una fotògrafa compromesa que seria el periodisme fotògraf.
2: Sí.
1: Fotografia i periodisme.
0: Té una foto molt coneguda d'una lavandera.
1: Correcte.
0: Correcte, i després una altra d'un campesí, de les mans d'un campesí.
1: Correcte.
0: Vages, diguem-ne.
1: I perdoneu que tiri aquesta sintonia, perquè crec que no pararà de sonar en el seu cap i en el seu partit.
4: Arriba los pobres del mundo, en pie los
1: estados. El 1927, Tina s'afila al Partit Comunista Mexicà i allà comença tota la segona tercera vida plena de política. El 28, en una manifestació, coneix el seu gran amor, que seria Julio Antonio Mena, que també, que maco, com trobar el teu amor dins d'una manifestació en contra d'una execució de dos anarquistes. I Mena, doncs, és un líder cubà, fundador del Partit Comunista de Cuba, Dios los crió y no se junten, però l'amor dura poc, perquè el 29, passant pel carrer, uns homes assassinen el seu marit. Tina queda absolutament devastada, però pren una decisió. Potser la seva vida no serà la fotografia, sinó la política.
0: I així comencem la tercera vida de la Tina.
1: Correcte, el 1930 la detenen i la fan fora de Mèxic. Jo fins aquí ja em sembla una vida prou mogudeta.
3: Sí, està bé.
1: Però per sort seva, ella no mor aquí, d'acord? A diferència de la seva parella, que sí que...
2: va deixar amb ella.
1: Que sí que mor.
0: Que no era efecte Mandela?
3: No era efecte Mandela.
1: No. I un cop la fan fora a Mèxic, comença la tercera vida, que és la que coneixem menys, però perquè ella ho va voler així, perquè va ser una vida dins la clandestinitat.
0: Perquè què es va fer? Cap a on se'n va anar?
1: Primer se'n va a Alemanya. Després, a la Unió Soviètica. I és aquí on entra l'òrbita de la Internacional Comunista. Ara sí, deixa la fotografia, però perquè incompatibilitat horària, val? No pot ser fotògraf i espia, has de ser una cosa o l'altra.
2: Complicat.
1: I ella decideix convertir-se en un engranatge clandestí dels serveis soviètics. Durant aquest temps només sabem que viatja per l'Europa feixista amb identitats falses. Allà, doncs, treballa fent feines d'enllaç, logística, contactes, coses d'espies, bàsicament.
0: O sigui, de promesa de Hollywood, fotògrafa com promesa i ara espia.
1: Correcte, jo ja estic cansat, fill meu, jo de veritat que li diria a la Tina, filla,
3: descansa.
1: Para una mica, para una mica.
2: Em sorprèn que amb 45 anys ja va acabar.
1: Sí, sí, doncs escolta, aquesta parella es duria a fotre unes xapes que t'hi cagues, d'acord? Però què passa? Que arribem a l'últim i quart capítol de la seva vida.
3: Que encara hi havia més, eh?
1: Aquesta melodia repentina. Sí, correcte. No, l'estorra faig. Comença la Guerra Civil Espanyola.
3: I és assustat.
1: I ella ve cap aquí per treballar d'infermera amb el pseudònim de Maria de la Carmen Ruiz Sánchez. Quan els nacionals guanya, torna a marxar cap a Mèxic, val més boig conegut que savi per conèixer, i allà doncs intenta tenir una nova vida, i el seu marit li posa la vida molt difícil. De veritat que la seva vida és molt extensa, podríem estar parlant moltes més hores. Si voleu saber més coses, llegiu novel·les com per exemple Tiníssima, d'Elena Poniatowska, o Modoti, una mujer del siglo XX, de l'Àngela de la Calle, que explica tota la seva vida.
0: Moltes gràcies, Marta Rida, sempre es portes coses superinteressants.
1: És que l'avui era heavy, l'avui era heavy. A tot això, mort d'un atac de cor amb circumstàncies que mai es van aclarir.
0: Bueno, doncs pues ja està, aquí ho deixem, ja.
1: Podeu anar molt a veure les seves obres d'art.
2: Sempre són els millors.
0: Bueno, sí. Marc, moltíssimes gràcies, ens veiem el divendres que ve en una altra història.
1: Ja s'acaba, ja s'acaba.
0: I ara anem a veure com es donen treva els nois de Cop de Rock.
5: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre amics.
6: Avui em permetreu que em posi una mica nostàlgic amb els convidats que tenim avui. I això que són dues persones més joves que jo. Però és que ens presenten la tornada d'un musical que a mi em va marcar moltíssim. Ens acompanyen a la treva el Jofre Bardolet i la Júlia Cervera, director musical i directora d'actors i actrius del musical Cop de Rock.
7: A Cop de Rock!
6: Cop de Rock es va estrenar el 2011 a Barcelona amb la companyia de Goll de Gom, van tornar el 2024 a l'Atlàntida de Vic amb la companyia La Barca i al setembre a terra al Teatre Coliseum de Barcelona. Jofre, Júlia, com esteu?
8: Molt bé, molt contents.
6: Home, clar, és que, avui estic emocionat, avui estic content perquè és un musical que jo he vist moltes vegades, dues vegades Jofre en el seu moment, però la pregunta és com us arriba a Cop de Rock a vosaltres?
8: Doncs mira, la nostra història amb Cop de Rock comença quan un parent meu, en Pere Puig, que és una persona que havia vist el muntatge original de Goll de Gom, em diu, hòstia, Jofre, hauríem de muntar Cop de Rock. Jo no ho coneixia, no coneixia l'espectacle.
6: No l'havies vist?
8: No, no, clar, jo el 2011, tio, tenia 10 anys, saps?
6: Home, però era un musical de les edats.
8: Segurament, segurament, però mira, els meus pares no m'ho van portar. I no el coneixia, el vaig veure, li vaig dir a en Pere, estàs boig, o sigui, com vols fer això? És una anada d'olla, és molt gros, això. Però, bueno, ens vam començar a motivar, vam parlar amb de Goll de Gom i, mira, ens van obrir les portes, ens van posar moltes facilitats. Tant és així que ens van cedir bona part de l'escenografia original, per el muntatge a Vic. I en van fer, doncs, 6 funcions a l'Atlàntida de Vic la temporada passada, que és molt, això, a nivell de públic a l'Atlàntida no havia passat.
6: Veu igualar el Mago Pop, que és l'únic que havia fet aquella temporada.
8: Imagina't, imagina't. Llavors, home, veient l'èxit i veient la resposta del públic, que va ser, vaja, espectacular, diem, escolta, hi ha opcions de que la cosa pugui créixer, pugui anar a Barcelona, i comptant doncs, amb el vistiplau d'en Joan Lluís Bozzo, que és l'autor del text i director del muntatge original de Goll de Gom, i també de l'Anna Rosa Sisquella, vam dir, doncs, som-hi, i el Coliseum ens va obrir les portes i aquí som.
6: Però abans de tot, sempre aquí a la treva els convidats els hi preguntem una pregunta, que és, vosaltres, com a persones, com us deneu treva? Com desconnecteu de la vonàgina de la vida, dels assajos, de tot el que esteu fent?
9: Jo semblarà estrany, però amb Cop de Rock.
6: No, ja ens l'has colat, això, ja, eh?
9: No, desconnecto bona part amb cançons del rock català. És a dir, perquè, evidentment, jo sóc del 2002, tinc 23 anys, per tant, no vaig viure en primera persona a tota la fervor, no?, i tot l'èxit del rock català d'aquells anys 90, però evidentment després de fer aquest musical, ostres, les cançons És que per mi són temes ja increïbles, no? I de debò, moltes vegades descobreixo també nous temes de moments de desconnexió que dic, va, a veure què més té Sau o què més té Sopa, saps?
6: Mm-hmm. Tu, Jofre, com desconnectes?
8: Hòstia, jo en el meu cas, clar, jo soc músic, també, de fet, jo soc director d'orquestra i, per tant, la música forma part de la meva vida en molts sentits i per mi és impossible desconnectar amb música. Per tant, jo gairebé mai escolto música, però sí, la meva gran distracció és el Barça.
6: Però, el Barça, el futbol.
8: Absolutament. Sí, jo si desconnecto em poso la sotana, em poso... Sí, sí, jo no puc desconnectar amb música, és impossible.
6: I, per exemple, ara que veu estrenar el 2024, això que dèiem a l'Atlàntida de Vic, no sé si vosaltres, amb la companyia, amb la Barca, que és amb el que heu rellançat aquest espectacle, també us doneu treva tots junts. Sou una companyia d'amics, tal, o això a vegades, quan esteu assajant, esteu fent feina, després cadascú la seva bola.
9: A veure... Jo crec que podem dir que hem generat una cohesió d'equip increïble. Evidentment, les persones anem canviant i sempre poden passar coses, no? Però hem treballat molt bé, tots junts. I...
8: Sí, jo crec que té molt mèrit perquè és un grup molt gran, molt jove, artistes, tot el que implica, no? Uh-huh. I tot i així, hòstia, tenim una química interna que funciona molt bé.
9: I això es nota.
8: I des de treva junts també anem.
6: Sí, també. Treva.
9: Sí.
0: Vosaltres sou protagonistes del musical, sou el Roc i la Júlia, però també director musical Jofre i la directora d'actors i actriu Júlia. Com combineu els rols de ser el qui parteix el pastís i el que participa del pastís?
9: Doncs una mica com podem. Jo ja havia dirigit i actuat en un espectacle, però és clar, això evidentment és una cosa enorme, és molt gros i portem una setmana d'assajos i sí que és veritat que jo encara m'estic habituant i em vaig trobant en aquest doble paper, perquè jo a més sóc una actriu que m'agrada molt gaudir de la creació de personatge, no? I sí que és veritat que el van fer ja fa 2 anys, però sempre trobes coses noves i com més coneixes el personatge, més coses hi ha per trobar, no? I sí que és una mica estrany aquest funcionament com de voler estar 100% no? Focalitzada en el personatge de la Júlia, que interpreto, i també a l'hora doncs, de tenir un punt connectat a dir, vale, està passant això altre en escena, i després recordar-me de tot el que he interioritzat.
0: Perquè potser si un dels personatges fa una cosa que t'agrada i una mica com improvisant o algo una mica nou de creació, a tu també com a personatge de Júlia, o sigui, t'agrada com directora i com a personatge de Júlia has de canviar.
9: Exacte, sí. Per això dic que és difícil aquest voler estar present i connectada en escena i en escolta amb l'altre, perquè hi ha d'haver un punt d'objectivitat de dir, val, això m'ha connectat molt, però funciona escènicament, no? I la manera com estic treballant ara, doncs, és en les escenes on jo tinc més presència de text o que canto, em centro més en el meu personatge i demano a algú si pot fer una ullada des de l'exterior o gravo un vídeo i llavors m'ho reviso a casa, i en les escenes que no surto, evidentment, em centro única i exclusivament en la direcció i la interpretació.
6: Ara estic pensant, ara tots els que estem aquí segurament, la generació de les cançons a cop de rock, no ens ha tocat viure el rock dels 90, dels 2000, això que dèieu, 2002, 1999, també Aitana, per nosaltres, jo soc el més gran aquí. Però clar, són unes cançons que jo crec que tots hem amat d'alguna manera o altra, no sé si vosaltres també a casa, però m'ha sorprès quan dèieu que hi ha cançons, per exemple, de Sau o d'altres grups, que no heu conegut i que ho he anat descobrint ara, que això a vegades passa.
8: Jo crec que això és una de la màgia principal de Cop de Rock, és que, clar, aquest espectacle interpel·la molt directament una generació concreta, que són la penya que ara tenen 50 anys, no? Perquè és la banda sonora de la seva joventut, de manera molt heavy. Clar, per nosaltres no, nosaltres som com fills d'aquella generació, per dir-ho així, i evidentment que coneixes doncs, el Bon Dia dels Pets i el Boig per tu de Sau, però potser la nostra generació no coneix tota la discografia, no?, d'aquests grups. Llavors, és molt xulo que això, que ens vinguin a veure col·legues nostres, gent de la nostra generació, i que per ells Cop de Rock sigui també doncs, descobrir aquest univers sonor d'aquests grups que en el seu moment, hòstia, van ser fonamentals per la normalització del català, és així, i que, sens dubte, doncs, no seríem on som avui en dia, tampoc sense la seva feina, no només des del punt de vista artístic, sinó també social, no?
6: Clar, no sé si, per exemple, Aitana, Amparo, des de Múrcia, País Valencià, vosaltres us arribàveu a aquests grups, els Pets, Sopa de Cabra, l'Axe en Busto, tot i no ser, òbviament, de la vostra generació.
7: a mi, per exemple, m'arribaven les cançons més mítiques, però no coneixia tota la discografia. Va ser més quan ja vaig venir a estudiar aquí i tal, que vaig veure realment la importància que tenien, pues, com pot ser per al País Valencià, Obrim Pas, La Gossa Sorda, Osó, vull dir, és... Per a mi és un poc la comparativa, però evidentment sí, arriba. No sé si a Múrcia també.
10: Jo a Múrcia no arriba, ja ho sento, eh? I jo vaig arribar fa 3 anys, llavors jo vaig arribar amb una Musca, una Julieta, i de fet volia preguntar-vos, perquè tothom parla d'aquest grup, de Sopa de Cabra, dels Pets... Quin és el tarannà? O sigui, per què han sigut tan importants i han marcat com una generació?
8: Bé, això em sembla que això va molt lligat al fet, diguem-ne, històric, polític del moment. És a dir, als anys 80-90 el país estava immers, doncs, en la transició democràtica i, per tant, en un procés de normalització del català, i va ser fonamental, no? que aquests grups existissin per demostrar que també es podia fer coses xules en català, per exemple, rock. No? I a més que són grups aquests que diem que, hòstia, que avui en dia encara existeixen, que encara estan en actiu. Això és molt xulo, que avui en dia Sopa de Cabra estigui fent la gira dels 40 anys i que treguin un documental explicant, no? De fet, els moments difícils del grup, sí. No? Són referents, i per tant els grups que existeixen avui en dia són fills també d'això. I si avui en dia, doncs, poden existir gent que fa música en català, és perquè va haver gent que en el seu moment, hosti, ho va batallar molt i va creure molt. I perquè sí, el país els necessita encara, d'alguna manera.
9: Sí, exacte, i per això Cop de Rock segueix sent un espectacle tan vigent, precisament per tot això.
6: Hi ha cançons que jo crec que van arribar tant al País Valencià com a Múrcia, com aquesta.
4: Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu.
6: Aquesta va arribar ja, en part o no? Tampoc.
10: No,
6: tampoc.
10: Xicos, jo ho sento. O sigui, a mi
6: ni el Vots per tu.
10: A mi m'encanta el Vots per tu, i de fet ma mare, que segueix vivint a Múrcia, d'escoltar aquí la ràdio Ser Catalunya Molt, un dia em va dir, com es diu la cançó aquesta que posen a tot arreu, que és preciosa?
8: Oh, que maco.
10: I, vamos, i ara l'escolta molt, perquè
6: clar,
10: és molt
6: bonica.
10: Fer, fins
6: i tot la Shakira va fer una versió d'aquesta cançó, que per això pensava que era com molt més internacional. Molt.
7: Jo crec que ens pensem que som molt més internacionals del que realment som, perquè jo vaig a tot arreu...
6: Més umbilical, no?
7: No, vull dir, i em tiré pedres al meu terrat, però és com, jo vaig a tot arreu pensant que, pues això, tothom sap qui és la Gossa Sorda, i clar... No.
6: I no passa, no passa.
9: Ben bé que no.
6: No. És un musical que, això que dèiem, que va destinat a molta gent dels 40-50 anys que recorden la seva infantesa, però també per una generació, com podria ser la vostra, la nostra, més jove fins i tot, de poder descobrir un llegat, uns orígens de cançons, que a mi va passar quan vaig veure aquest musical per primera vegada el 2011, hi havia cançons que no coneixia i que des de llavors s'han fet imprescindibles a la meva vida.
9: Totalment.
8: Això és el que ens ha passat a nosaltres amb Cop de Rock, és evident. Nosaltres qualsevol cançó de Cop de Rock ens toca l'ànima d'una manera molt directa, no, ja? Perquè ens les estimem. I això és el que bonic que ha passat quan col·legues nostres ens han vingut a veure i han descobert grans temes, clar, doncs no tan mainstreams, no? Potser com el Boig per tu, però que igualment són una passada.
9: Increïbles.
8: I a més que, hòstia, que parlem de... Hem dit 3 o 4 grups dels més mítics, però és que en surten molts, eh?
6: Moltíssims.
8: El Ja t'ho diré, els Glaucs, els Brahms, és que molts. Llavors, és una mostra també de què va ser aquest fenomen en aquell moment. Era molta gent que estava fent això.
6: I que, clar, molta gent quan escolta aquests grups es donen treva a si mateixos, perquè connecten això amb el seu jo dels 20 anys que havien cantat i que havien anat a tot arreu, i que viuen una vida semblant a la que li passa als protagonistes, no? D'un grup de música de la Costa Brava, que coneixen a unes persones que estan de comiat de solter, tampoc no farem més spoiler, i que ja passen coses envers de la música, que és un element imprescindible, tant en aquest musical com a la vida de moltes persones.
8: Correcte.
10: I d'estar, o sigui, d'estar tota l'estona com escoltant aquesta cançó i ficats en el mood dels 80-90, us heu tornat una mica transgeneració, en el sentit de estar com, va, no m'agrada agafar el mòbil ara mateix perquè ja que estem als 80, en plan, com canviant el mood vostre d'ara?
9: Jo he de dir que sempre he viscut com fora de la meva generació. O sigui, jo sempre dic que tinc 23 anys, però internament en tinc 40. Llavors, ja és com que hi visc, estic en aquest mood ja. Però sí que hi ha vegades el que deia abans, no, de la desconnexió. Per mi, el deixar el mòbil, apartar les xarxes socials i posar-me uns auriculars i escoltar només aquests èxits, doncs sí, em transporta a aquest moment i em sento nostàlgica d'una època que no he viscut, saps? És com... És estrany, sí.
7: Que també a mi el que em fa pensar és que als 90, 80, 90 era molt més difícil fer música i que arribara a la gent. Vull dir, tenies que tenir algun enllaç que t'obrirà una mica les portes. Ara tu pots, a ta casa, en un ordinador, fer qualsevol cosa. Vosaltres creieu que la indústria està saturada ara mateix?
8: Jo crec que si es tracta de fer contingut en català, creació en català en aquest cas, mai n'hi ha prou. Mm. És a dir, mai ens saturarem, no? Perquè la llengua es defensa fent-la servir, i també en el món de la cultura, evidentment, i per això fem Cop de Rock, eh? Mm-hmm. Perquè des de la Barca, que és la productora, sempre tendim doncs, a fer projectes, propostes que defensen el català, que són en català, i en aquest sentit considero que si els artistes catalans tenen la necessitat de fer música en català, que és el normal, perquè és la teva llengua, diguem-ne, que ho facin. És a dir, segur que hi ha lloc per tothom i no crec que haguem de posar fre a això.
6: I Jofre, Júlia, escolteu els grups. Ara deies la Júlia, soc una mica Beethoven, tu, director d'orquestra, no sé si escolteu l'actualitat ara, el món urbà, que és el que està tirant moltíssim aquí a Catalunya. Si faríeu a cop d'Urban, potser l'any que ve.
9: Uau! Prenem la idea. Sí, sí que els escolto, i de fet un festival que s'organitza a Vic, que és el Cabró Rock, mm-hmm. que venen molts d'aquests grups, precisament, a mi m'agrada anar-hi i els gaudeixo molt, però sí que és veritat que no només visc d'això, no? Vull dir, jo també escolto música clàssica i m'encanta. Però sí, és el que deia en Jofre, vull dir, jo qualsevol contingut que sigui en català m'agradarà més o menys l'estil, però és evident que s'hi ha d'apostar i sí, s'ha d'escoltar.
6: Tu, Jofre?
8: Clar, jo en el meu cas, és el que et deia, soc director d'orquestra, per tant estic acostumat a treballar amb una música de fot 200 anys o 300, no? Llavors, per mi el rock català és superactual, saps? Ah, per mi...
6: És d'ahir.
8: Clar, és d'ahir, és literalment, tio, llavors... Jo no consumeixo música urban, i el més actual que consumeixo és els Pets.
6: Del 3 al 6 de setembre esteu al Teatre Coliseum, i una comparació que potser és inevitable és quan la gent vingui a veure-us que se'n recordi del 2011 amb Roger Berruezo, amb Mariona Castillo, amb Llorenç Santamaria. Fa una mica de poc aquesta possible comparació amb tants actors que van fer aquella obra en aquell moment i que, òbviament, són grandíssims actors de musicals?
9: A veure, jo sempre dic el mateix, que evidentment quan tu en cartellera veus un nom que reconeixes, hi ha molta gent que aposta per anar a veure l'espectacle per el fet que apareix aquell nom, però tots hem començat, no? Vull dir, jo sento que estic començant, i en el seu moment Roger Berruezo, Mariona Castillo, Ona Pla, Mònica Vives, tots van començar, no? Vull dir que és també una oportunitat per nosaltres de que la gent vegi que no és tan important tampoc el nom, sinó que el contingut o el que ofereix l'espectacle i nosaltres com a persones, com a intèrprets, penso que és el fonamental, no és amb el que s'ha de quedar la gent, amb el missatge de l'espectacle.
6: I teniu feedback d'aquell... Sí que el Joan Lluís Bozzo sí que... Sí. Va veure l'obra, crec que a Vic, va dir que li va encantar. Però si teniu feedback de tota aquesta gent que va fer l'obra llavors.
8: Alguns ens van venir a veure a Vic, i va ser un moment molt bonic i molt especial. De fet, algú fins i tot va venir a veure algun assaig. Mm-hmm. I clar, per nosaltres comptar amb la presència i amb el feedback d'algun dels actors del muntatge original d'un vídeo que coneixem enormement perquè l'hem vist 10.000 vegades, no? Hòstia, va ser molt bonic i va carregat de significat per nosaltres, i ens traslladen la seva vivència, no? Que s'assembla molt a la nostra, que és, hòstia, és un espectacle, tio, que et canvia la vida, en el bon sentit, no? Uh-huh. Que te'n recordarà sempre de Cop de Rock, no? Perquè és que interpel·la això no només a la identitat nacional catalana, no? Sinó també, doncs, és un viatge emocional molt bèstia, uh-huh. molt potent, que tothom qui surt del teatre, hòstia, s'emociona, no?
9: És potent pel públic, però també per nosaltres. Eh? Jo sempre dic que el moment final de la cançó Cop de Rock, just quan hi ha el canvi de to, és dels moments més feliços per mi dalt d'un escenari. I això, o sigui, cada vegada que l'assagem i que ho fem en una funció, em segueix passant el mateix. O sigui, estic com enamorada en aquell moment, saps?
10: Hi ha alguna cançó que tingueu atravessada com aquesta és la més difícil, la que més costa assajar, la que tothom és com... Oh.
6: Reconeixeu
9: sí.
6: Alguna?
9: Sí, sí. A veure, jo sóc graduada com a actriu de text, vull dir que quan em va arribar la proposta per part d'en Jofre de fer un musical, d'entrada em vaig com espantar, però jo he cantat sempre i vull dir que m'hi trobo bé i còmode, però
8: una
9: hi ha sempre...
8: Contral, que ja la sentiu.
9: Sí, això sí. Hi ha sempre una entrada al Corren, que comença el cantant solista, el personatge que fa de Pau, i jo he d'entrar amb una segona veu. Ara ja ho he resolt, però fa 2 anys
8: paties,
9: era un...
8: Eh?
9: No, patia molt. I escoltava i no hi havia manera d'entrar, i pensava, però no és tan difícil, què està passant? Sí, sí.
2: De fet, digues.
8: No, que evidentment, doncs, a nivell musical, ostres, ho hem volgut treballar molt. Sí que hi ha alguns números que, per exemple, hi ha un medley que representa que, clar, el primer acte passa l'any 92. Uh-huh. Hi ha el gol d'en Koeman de la primera Copa d'Europa del Barça i llavors hi ha una festa espectacular post-gol, que és un medley que dura uns 5 minuts amb tot de temes que passen ràpid. Aquest potser és el moment més complicat o més repte a nivell musical, uh-huh, i potser és el que comporta més assaig en aquest sentit. Serà una gran festa
6: amb música guai. La festa sobre l'escenari de Cop de Rock, que repetim, del 3 al 6 de setembre al Teatre Coliseum. I ja per acabar, clar, vosaltres heu també actors, actriu de l'espectacle, però també heu agafat aquest rol de portar-ho vosaltres. No sé si és una miqueta el que cal fer moltes vegades amb la generació jove, de dir, Juan Palomo, si fem les coses, ens ho fem nosaltres i ho tirem endavant.
8: Sí, sí, en aquest cas La Barca és una productora que té uns anys d'història i que parteix una mica d'aquí. En aquest país fer coses és certament complicat en l'àmbit artístic, per tant, anem-ho a fer nosaltres, anem a ser valents, anem a impulsar-ho. Evidentment, sí, Cop de Rock és diguem-ne, el projecte més ambiciós de la història de la productora La Barca, que ho hem fet doncs, perquè hi creiem molt, perquè creiem que el producte certament és plenament vigent i ho demostra el fet que les entrades s'estan venent a molt bon ritme, no? Uh-huh. Però sí, és el nostre esperit, és el motor, és la reivindicació en aquest cas del patrimoni i vaja, i la manera de fer-ho doncs, és, com tu deies, agafant nosaltres el toro per les banyes, no? I aquí estem.
6: Cop de Rock, tornada de vacances, quan ja és d'una treva de descans i fora, podeu anar a revivir tots aquests èxits dels 90, dels 2000, del rock de casa nostra. Jofre Verdolet, Júlia Cervera, gràcies per visitar-nos aquí a la treva.
9: Gràcies a vosaltres.
6: I merci. Ens veiem a la tornada de vacances al Teatre Coliseum.
8: Del 3 al 6 de setembre, sí.
6: Que vagi molt bé.
8: Gràcies.
11: I fins aquí la treva d'avui, però ens anem de cap de setmana recordant alguns elements d'aquesta setmana a la treva. I és que ens hem divertit i cantat amb l'orquestra Diversiones i el Tenia tanto que darte de Nena da Conte, a més de parlar del cringe, dels grups de WhatsApp, del nudisme i d'algunes teràpies que, sincerament, se'ns estan anant un poc de les mans.
6: També hem descobert com es dona treva la Flavita Banana i les seves vinyetes, el Fran Blanco, descobrint-nos que també existeix un Frank Negro, hem descobert el secret dels macarons de Barbocata i hem viatjat a l'espai amb el Lluís Foreman.
11: I com cada setmana, amb les seccions de l'Anna Palet, parlant sobre els Jocs Olímpics, el Santi Jiménez, que ens ha desgranat la història d'Alfonso XIII, hem marxat de vol amb el Fausto Fernández i avui, a més, amb la secció del Marta Rida, els protagonistes de Cop de Rock, parlant també de l'efecte Mandela i els records.
12: Tot això amb Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguer a la producció i la Noemi Pérez a les xarxes. Nosaltres som l'Aitana, l'Amparo i l'Uri. Adéu, adéu! Adéu. Adéu.

0: Els veïns del Putxet desconfien de la feina dels tècnics que els ha de permetre tornar a casa.
1: La gente tendrá miedo, yo creo que sí, que habrá un antes y un después porque no se fía.
2: He notat que ha vingut més gent, sobretot perquè venia molta gent en cotxe i ara no es pot passar.
3: Estàs com si estiguessis en una presó o fent exercicis espirituals, però hi ha hagut gent que han tingut que anar a un albergue.
4: Estàs ahí un poco en estado de shock.
5: Clar, evidentment no estem a casa nostra i van dir 3 dies i el que està durant això ens dona a entendre que el terreny, si l'estan consolidant ara, poder que això ho podien haver tingut en compte abans.
0: Un mes després de l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, més d'un centenar de veïns continuen dormint fora de casa, allotjats en hotels o a casa de familiars i amics. Les revisions dels edificis, que s'havia previst que duressin setmanes, s'han allargat durant mesos. Per tot plegat, els veïns en desconfien. Mentrestant, al barri de Trinitat Vella, la setmana vinent es reprendran les obres de les vies de tren de la variant de Vallbona, que ahir van obligar a desallotjar una 80ena de persones. Ciutadans critica els 2 anys de mandat del president Salvador Illa, asseguren que Catalunya està pitjor avui que llavors.
6: Catalunya no està condemnada a l'ensorrament que està provocant el president Illa. Per això nosaltres avui reivindiquem que som l'alternativa.
7: La verdad es que nos parece que Salvador Illa vive en el país de las maravillas. El otro día escuchaba esta comparecencia que nos dio el presidente sobre sus 2 años de gobierno y sabe aquello que sale en las películas, de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pues en este caso con Illa exactamente lo mismo.
0: Demà farà 2 anys d'una jornada maratoniana marcada per la tornada fugaç de Carles Puigdemont i la investidura d'Illa. Amb l'objectiu de pal·liar la crisi de l'habitatge, el govern destina 310 solars més a la reserva pública per construir pisos protegits. La previsió és edificar-hi 11.000 habitatges avui, que farem compte enrere per l'eclipsi, queden 5 dies i us explicarem com protegir els vostres mòbils. El Barça intentarà tancar aquest cap de setmana mateix el fitxatge del millor jugador del Mundial i fins ara jugador del Manchester City, Rodri.
8: Traer a un es que substituir a Busquets es que algo casi imposible, ¿no? Creo que es un jugador muy especial, muy específico, no hay en el mercado y si hay quizá creo que no vendría porque no dejarían. Yo creo que el que se acerca un poco a Busquets, un poco la forma es un poco Rodri, ¿no? Que está en el City, yo me imagino que City no lo vendría ni a nosotros ni a nadie.
0: Són paraules del director esportiu del Barça, Deco, fa 2 anys. Veurem com acaba tot plegat. Aquests són els titulars d'aquest divendres. De seguida els ampliem amb en Víctor Valero al control. L'escolteu l'hora 14.
9: A la cadena Ser, per Ser Catalunya, hora 14, amb Jaume Alegrí.
10: Tinc el cotxe aquí en el pàrquing i estic mirant a veure amb els bombers si em poden deixar treure'l.
11: Y si no podemos abrir, pues hay que mirar a ver lo que se puede sacar para seguir trabajando en
12: casa. Més que bé fem vacances i clar, ara treballem 2 setmanes a les cases i tornem a trencar per vacances. Clar, ha tocat un mes econòmicament complicat.
0: Avui, 7 d'agost, es compleix 1 mes de l'esvoranc al barri de Sant Gervasi i la Bona Nova, Barcelona, provocat per les obres de l'Ila Nou a la parada del Putxet. 1 mes després, encara hi ha més d'un centenar de veïns que continuen desallotjats i que, per tant, no han pogut tornar a casa. Tant des del govern de la Generalitat com des de l'Ajuntament de Barcelona apunten que la tornada s'allargarà almenys fins al setembre, Elia Pijuan.
13: La majoria de veïns, un 60%, ha pogut tornar a casa, però encara hi ha un centenar que no poden ni tan sols entrar-hi a agafar pertinences, ja que fa una setmana es va detectar una nova esquerda. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat.
14: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2.
15: Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas.
14: Fins ara podien entrar els veïns amb bombers. Durant uns dies no podran fer, fins que estabilitzen aquesta nova situació.
15: Serà tot el mes d'agost i en funció de com evolucionen els resultats podrem tornar a concretar més data de tornades de la resta de veïns.
13: Des del govern de la Generalitat han confirmat que aquests dies els comerciants i veïnat han començat a rebre les transferències de bestretes demanades. En concret, una 50ena de veïns han demanat avançaments econòmics per fer front a despeses extraordinàries. A més, una 30ena de llogaters s'han acollit a la suspensió del pagament de la renda del mes d'agost.
0: Elia, més enllà d'aquestes ajudes, en quina situació es troben els veïns, els que no poden tornar a casa seva?
13: La majoria dels afectats, com la Teresa, dormen en hotels, cases d'amics o segones residències, però volen, tant sí com no, tornar a casa.
16: M'han donat a l'hotel aquí al Sant Gervasi. Està bé, però jo vull tornar a casa, no és això, no estic de vacances aquí.
13: Comerciants com en Domingo Fínez, el propietari de la pizzeria on va aparèixer l'esvoranc, l'únic que fa és comptar els dies per tornar a treballar.
17: De momento han llegado ayudas para parar un poco, pero bueno, no sé. Están haciendo los pobres lo que pueden, pero tuve que pedir un crédito. Si las empresas van justas con una historia de estas, mes y medio ya vida sin facturar, pues voluntad hay mucha, de hacer las cosas bien, hay mucha voluntad. Lo que pasa es que, claro, los minutos a mí se me hacen muy largos.
13: Són declaracions aquest matí a l'Aquí Catalunya.
0: Gràcies, Èlia. Pel que fa als veïns de Trinitat Vella, la setmana vinent es reprendran les obres a les vies de tren de la variant de Vallbona que ahir van provocar el desallotjament momentani de 80 persones per les vibracions a tres blocs del barri Pol Valero.
18: Els veïns s'han reunit avui amb responsables de l'Ajuntament i de DIF que els han informat que la màquina compactadora que va provocar les tremolors continuarà treballant durant 4 setmanes, però que es prendran mesures addicionals com controls amb sensors, evitar treballar els caps de setmana i informar sempre d'activitats que puguin provocar moviments o sorolls.
0: Són les 2:11 de la tarda. Anem ara fins a Figueres. El Departament d'Educació i l'Ajuntament busquen alternatives per reubicar els 400 alumnes de l'escola Salvador Dalí després que la setmana passada cedís el sostre del gimnàs. El consistori assegura que l'única afectació pels alumnes es limitarà a les hores d'educació física. Soledad Domínguez.
19: Malgrat aquest missatge tranquil·litzador, aquest dijous a la tarda els serveis territorials i l'Ajuntament van convocar una reunió telemàtica d'urgència amb representants de totes les escoles de Figueres per estudiar alternatives i buscar possibles ubicacions on col·locar els alumnes d'aquest centre en cas que els problemes, que encara s'estan acabant d'avaluar, no es puguin resoldre abans que comenci el curs. Fons del Departament d'Educació han confirmat que, a més de l'afectació al gimnàs, el sostre es va esfondrar la setmana passada, han detectat també problemes al menjador. Els tècnics continuen a més inspeccionant la resta del centre per determinar si hi ha afectacions a altres espais. El que l'Ajuntament ja ha previst perquè els alumnes puguin continuar fent les classes d'educació física és que els nanos d'infantil les farien al Centre Cultural Molí de l'Anguila, mentre que els de primària les farien a l'aire lliure.
0: Encara en educació i també a partir del setembre, el programa de suport emocional que des del 2003 ofereix suport als alumnes que pateixen malestar emocional inclourà també els professionals. L'objectiu és prevenir situacions de desgast entre professors i educadors. Aquests equips van atendre l'any passat prop de 5.000 consultes, Sole.
19: I va fer més de 200 formacions a escoles i instituts perquè els docents tinguessin més eines per promoure el benestar entre els seus alumnes i per fer prevenció i un primer abordatge fins i tot davant joves que s'autolesionen o que presenten conductes suïcides. Ara el programa fa un pas més, incorpora nous professionals per atendre també el malestar dels docents. Susana Tarapiella és la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar.
20: Aquesta actuació parteix del reconeixement que el benestar dels equips docents i educatius és un factor clau per garantir la qualitat educativa i consolidar un model d'escola inclusiva.
19: El programa comptava amb una plantilla de 15 professionals que al setembre es reforça amb la incorporació de 10 persones més, que prioritzaran la prevenció de l'estrès laboral i l'acompanyament dels professors en situacions d'elevada càrrega emocional per la complexitat que tenen a les aules.
0: Generalitat Salvador Illa arriba demà a l'equador del mandat i l'oposició aprofita per carregar i furgar en la debilitat parlamentària del president. Tant Junts com el Partit Popular asseguren que Catalunya està avui pitjor que fa 2 anys. Laura de Pons, bona tarda.
21: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Diuen els de Puigdemont i Alejandro Fernández que els socialistes estan ensorrant Catalunya.
21: Si Junts s'erigeix com a alternativa davant d'un govern que diuen s'està carregant el país de dalt a baix.
6: Catalunya no està condemnada a l'ensorrament que està provocant el president Illa, no està condemnada ni al desgovern ni a la mala gestió, per això nosaltres avui reivindiquem que som l'alternativa, que estem preparats per tornar a aixecar Catalunya.
0: És Mònica Sales, presidenta de Junts al Parlament. També critiquen la gestió del PSC i des del Partit Popular que puntua el mandat de Salvador Illa de molt deficient i demanen que els socis, tant Esquerra com els comuns, deixin de donar-li suport.
7: Pues resumiendo, balance negativo. La verdad es que nos parece que Salvador Illa vive en el País de las Maravillas. El otro día escuchaba esta comparecencia que nos dio el presidente sobre sus 2 años de gobierno y ¿sabe aquello que sale en las películas? De cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues en este caso con Illa exactamente lo mismo.
0: És Lorena Roldán del Partit Popular. Són declaracions a una entrevista a l'agència EFE que recordava que aquest any Illa ha hagut de fer front a vagues de metges, de professors, que la crisi d'educació s'hi ha sumat també el fiasco de l'informe PISA. També feia referència a la crisi de mobilitat amb Rodalies perquè els trens Gemma segueixen sense funcionar com a Orient. Un dels deures pendents del president és el model de finançament. De fet, aquest va ser un dels principals acords d'investidura amb els republicans, model que s'ha de debatre el proper 4 de setembre en el Consell de Política Fiscal i Financera, Laura.
21: Sí, i un cop quedi aprovat en el marc d'aquesta reunió amb la resta de comunitats autònomes, haurà de passar el tall del Congrés dels Diputats. I és aquí, a la Cambra Baixa, on la votació perilla pel no de Junts. Per això, Ferran Pedret, el president del grup parlamentari del PSC, insta els de Puigdemont a no boicotejar aquesta votació. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Crec que racionalment saben que és un bon acord i que el nou model seria una bona notícia per Catalunya. Per tant, no sé, si poguéssim no autosabotejar-nos, estaria bé.
21: Però els de Puigdemont mantenen que el nou model de finançament és insuficient, que és un cafè per a tothom, diuen literalment, i que això no reverteix l'infrafinançament que pateix Catalunya.
6: Jo, el president del grup parlamentari socialista, li reitero aquesta mà estesa per fer front comú, per demanar el concert econòmic, que és el pas sencer, no les engrunes.
21: Sales instava els diputats del PSC a Madrid que votin diferent als del PSOE, una opció que els socialistes ja descarten, per cert, que sobre el traspàs de l'IRPF en aquest nou model de finançament sàpiguen que no hi ha cap novetat. Socialistes i republicans segueixen encallats. No sembla que el Ministeri d'Hisenda vulgui cedir en aquesta qüestió.
2: Hora 14.
0: Passen 2 minuts d'un 1:45 de la tarda. Menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió, segons dades que avui publica l'Agència Catalana de Notícies. El govern admet que caldria doblar aquesta xifra i per això s'ha marcat l'objectiu, Pau Puig, d'arribar al 100% el 2028.
22: La Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals de més de 92.000 hectàrees de bosc. Només el 40% d'aquests tenen pla de gestió. Actualment s'intervé en unes 700 hectàrees i el govern reconeix que caldria doblar la xifra.
23: Sí que és veritat que tenim quantificat que necessitaríem incrementar aquesta gestió, pràcticament per portar-ho ben endreçat fins a pràcticament unes 1.200, 1.500 hectàrees l'any d'actuacions de gestió.
22: És Jaume Miguel, director general de Boscos i Gestió del Medi, en declaracions a l'ACN. Segons les previsions del govern, entre l'any vinent i el següent, tots els boscos tindran pla de gestió. El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és d'ajuntaments i altres administracions. Amb tot, la gran majoria d'hectàrees de bosc a Catalunya, 3 de cada 4, són de titularitat pública.
0: Per cert, que Barcelona ha registrat només 2 incendis i mitja hectàrea cremada des de l'inici de l'estiu. És el balanç de la campanya forestal fins a 31 de juliol, el terme municipal que ha presentat avui l'Ajuntament i els bombers de la ciutat.
24: El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha assegurat que és fruit de les tasques de prevenció i vigilància que s'han desplegat des de la primavera per anticipar situacions de risc al massís de Collserola i a zones properes de la ciutat.
25: La prevenció dels diferents operatius, el parc de Collserola, la intervenció municipal dels serveis municipals en la serra i també aquesta coordinació i aquesta presència continuada amb els representants dels veïnats que fan també aquesta funció d'alerta i de difusió dels consells de seguretat.
24: L'Ajuntament ha invertit 3 milions i mig d'euros, entre altres, a comprar 7 camions nous de dimensions reduïdes que tenen cisternes de 1.400 litres i poden operar en carrers estrets en cas d'incendis urbans. Malgrat els bons resultats, però, l'Ajuntament i els bombers han fet una crida a mantenir la prudència durant les properes setmanes.
0: I els bombers han donat per controlat aquest matí l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça després de cremar des de divendres passat una setmana 108 hectàrees. I si teníeu previst anar avui a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs, heu de saber que està prohibit el bany. De fet, segons ha informat Protecció Civil, hi uneix a la bandera vermella per mala qualitat de l'aigua per culpa de les tempestes de les darreres hores que han arrossegat residus i contaminants. Quan queden només 5 dies per l'eclipsi solar del 12 d'agost, avui hem sabut que el Meteocat desplegarà un dispositiu especial per estudiar-ne els efectes en l'atmosfera quan es produeix una disminució sobtada de la radiació solar. L'Observatori de l'Ebre llançarà, Cristina Artacho, 3 globus sonda.
26: Són globus aerostàtics no tripulats que permeten registrar dades des de l'aire. Se'n llançarà un per cada fase de l'eclipsi, abans, durant i després de la totalitat. També se'n llançaran a Barcelona de manera automàtica per fer un seguiment, comparar dades i analitzar les diferències en el comportament de l'atmosfera. A més, 5 estacions meteorològiques automàtiques del sud de Catalunya i Ponent enregistraran dades amb una freqüència superior a l'habitual.
0: És evident que l'eclipsi és un fenomen astronòmic únic i, per tant, també es preveu que ho sigui a les xarxes socials. Cristina, si es volen fer fotografies o vídeos enfocant el sol, cal anar molt en compte.
3: No fer-ho correctament pot implicar danys permanents en les càmeres o mòbils. Igual que cal protegir els ulls amb les ulleres homologades, cal protegir els objectius amb filtres des del moment que comenci la fase de parcialitat. Ho explica el divulgador Carlos Uriarte.
4: També venen filtres petitets per a mòbils e inclús des d'una ullera mateix de protecció la podem fer servir per al mòbil, però ara bé, la tenim que subjecte, o sigui, la tenim que aguantar molt bé. El més recomanable, làmina solar d'aquestes marques que ja acostumen a haver-hi a les botigues astronòmiques.
3: Uriarte també recorda que, igual que amb les ulleres, l'únic moment en el qual cal retirar aquest filtre de la càmera és durant la fase de totalitat. Alhora anima a no fotografiar només el sol, sinó també l'ambient.
2: Hora 14.

0: 95.
1: Vamos con el Grinch 95. 25 busca más de cara para el Grinch. Busca el Grinch.
2: Vols gaudir d'un cabell llis, marró, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva ara per fer-te el diagnòstic a Núria Serratós de Perruquers. 93-874-4364. I llueix el cabell.
3: Uau!
2: Aquest estiu, Núria Serratós de Perruquers. Plaça Bages 14. Primera. Manresa.
4: A la seva Núria i t'espero a Núria Serratós de Perruquers.
5: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundal per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
6: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagant.
7: Hola, què tal? Bon migdia, passen 23 minuts a les 2, 0,14, tenim temperatures més suaus, 32 graus al centre de Montràs i després d'aquesta tempesta, la tempesta que vam tenir ahir a la tarda. Un temporal de pluja que va inundar diversos punts de la comarca del Bages, en alguns punts amb pedra i de força talany.
8: Aquest dijous la pujada de tempestes ha escombrat bona part de Catalunya. Les comarques centrals baixen registres molt alts, com ja preveuen la poqueta protecció civil, activant l'avís màxim de perill per temps violent a zones com la comarca del Bages. En aquesta comarca especialment la tempesta ha descarregat amb força durant una altra estona. Fins a les 6 de la tarda el 112 ha rebut 28 trucades de la pujada de pluja. A la segona la descàrrega fort la pluja ha inundat la carretera principal i ha fet desperfectes en la mobilitat urbà i privat. Fins a la tarda ha fet un que ha descarregat de cop i han començat a caure rocs de pedra al carrer. La pluja ha provocat que s'inundés la farmàcia i un dels bars del poble. La tempesta també ha afectat les carreteres, l'acumulació d'aigua i la formació de vessants ha obligat a tallar un carril de la C-25, també al poble municipal de Rajadell. Aquest matí de divendres ja hem tornat a la normalitat. Pel que fa als registres meteorològics, la pujada ha deixat xifres de rècord, sobretot a Sant Salvador de Guardiola, que ha registrat un dels valors més alts amb gairebé 60 mm de pluja acumulada i ratxes de vent de tramuntana que ha arribat als 64 km per hora. Aquesta nova vaga s'hi han recollit 16 mm de precipitació, amb cops de vent de l'arrel de més de 40 km per hora. Per la part de Sabateu, Artés i Carmona han tingut un episodi més moderat de pluja, tot i que al municipi artesany s'hi han registrat 24 trucades al 112 fins a les 6 de la tarda, per un incendi que s'ha produït a causa d'un llamp. El foc ha quedat cremant uns 2.000 metres quadrats de vegetació, principalment agrícola, però també forestal. I després de la tempesta, aquesta ha estat la imatge del cel de Manresa aquest matí de divendres. Una nova sola cigonya s'ha passejat pel sostre de la capital del Bages.
7: D'altra banda, Protecció Civil ha tornat a activar en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'UNCAT, després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi emès un avís per pluges molt intenses per aquest divendres i per dissabte. Aquest divendres afectarà especialment el Ripollès, el Berguedà, el Moçanès, la zona, mentre que de cada dissabte s'espera que les pluges impactaran a mortes del temps. Els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot ratxes molt fortes de vent, pedra i també esclafits. La circulació de l'ambient a les línies RL3 i RL4 entre Lundó i Montresa s'ha recuperat després de l'atropellament d'una persona que tinga lloc a l'estació de Vallac, a l'Urgell. Segons ha informat Fons de Renfe, la companyia ha indicat que els convidats a l'ambient recuperen la freqüència de pas habitual de manera progressiva. Per ara, es manté el servei alternatiu de transport per carretera per als passatgers afectats. En rang del succés, Protecció Civil ha activat el pla d'emergència per a incidències en el transport ferroviari de Catalunya en fase d'alerta que ja ha acabat desactivat. Bones de la tornada que arriba la Salada i Sant Pau. es troba el comitè amb restriccions.
0: La situació dels principals espais naturals del Solsonès és delicada pel que fa al risc d'incendi coincidint amb el període de màxima afluència de visitants, tot i que la majoria d'espais naturals es poden...
8: La Diputació de Barcelona ha presentat el projecte...
7: Aquesta, doncs, no la tenim per petits problemes. Anem a intentar recuperar aquesta crònica de Quim Raona sobre els pantans.
0: La màxima afluència de visitants. Tot i que la majoria d'espais naturals es poden visitar amb normalitat, es mantenen algunes restriccions d'accés a la Ribera Salada i a l'entorn de l'embassament de Sant Ponç. Pel que fa a la Ribera Salada, només es pot accedir al tram situat dins del terme municipal de Castellar de la Ribera, concretament entre la zona de la Gravera i Querol, fins al Pla dels Roures. Des del Consell Comarcal es fa una crida als visitants perquè respectin la senyalització i les limitacions establertes, així com perquè mantinguin una actitud responsable per preservar aquests espais naturals.
7: Els tres pantans de la Conca del Llobregat situats a la catena central

0: la progressiva acumulació al llarg dels anys de sediments en el seu fons, la qual cosa fa que a efectes pràctics els hagi restat volum d'emmagatzematge.
1: Les esperes de l'oxigenrosa s'esquena sense aire al seu elevador, si aquest dia és renunciable, doncs totes les asos que portaran tots els jugadors en la planta del tancada dels vents, ara que no ha passat les proves físiques. Canvis inesperats a la plantilla del Kids de la Zancasa. El club ha anunciat avui divendres la desvinculació de Colby Jones per motius mèdics després d'arribar a l'acord amb el jugador per rescindir el contracte que els unia per aquesta propera temporada. L'escorta nord-americà de 24 anys havia estat una de les incorporacions aquest estiu per reforçar el joc exterior de l'equip. Procedia a Memphis Hustle de la G-League i acumulava experiència a la Nevada, on havia disputat 70 partits amb els Sacramento Kings, els Washington Wizards i els Detroit Pistons. Totes les expectatives dividides pel seu fitxatge finalment no arribaran a debutar al nou congrés. La sala baixa obligava la direcció esportiva liderada per Blanc Colomines a replantejar la configuració de la plantilla. El club hauria de decidir si incorpora una escorta per cobrir la vacant de Jones o bé aposta per redistribuir els rols amb els jugadors que ja té a l'equip de Diego Campo. La sortida de Jones, a més, deixa lliure una plaça d'extracomunitari, fet que pot facilitar la recerca del seu substitut. Arribem a 2:45, molt bona tarda i una banca.

0: bona ràpida memòria del detectiu Paco Marco amb Every Breath You Take dels Police, una cançó publicada l'any 1983, quan tu, Paco, tenies...
1: 11 anys.
0: 11 anyets. Uh-huh. Et recorda, et transporta aquella època, aquesta cançó?
1: Sí, em transporta, i a més és una cançó que primer que aguanta molt bé el temps. Hi ha altres cançons que escoltarem que no els aguanten tan bé, però aquesta cançó l'aguanta perfectament. I al final sempre diu, no, t'estaré mirando, i al final és una
0: sí. Són investigadors privats,
1: no et creguis que és un himne dels investigadors, és un himne. Jo sóc una persona molt curosa amb els meus, o sigui, sóc molt protector amb el meu entorn, i el meu entorn és no tant la família gran, sinó la família molt curta, o sigui, és a dir, fills, dona, pares, germans i els meus amics. I jo sóc una persona que tots els meus amics saben que si ells em truquen demà des de la Conchinchina i em diuen te necesito, no preguntaré ni per què, ni com, ni estaré allà. I és una cançó que sempre ha estat amb mi, no? Jo em caso dintre de molt poc, per tercer cop.
0: Felicitats.
1: I entro a l'església amb aquesta cançó, amb un cover. Òbviament no puc entrar amb aquesta cançó, però jo entro a l'església amb un cover d'aquesta cançó. O sigui, és una cançó que sempre ha format part de mi.
0: Però des de ben petit tenies clar que et volies dedicar a això de ser detectiu? És vocacional?
1: Jo quan era molt petit, els meus pares diuen, bueno, la meva mare diu, el meu pare deia, que jo deia sempre que volia ser advocat, com el meu pare.
0: Bueno, de fet ho ets.
1: Ho soc. Escriptor.
0: També ho soc.
1: Pintor, no he pintat mai i no sé pintar, i ja està. Després, quan jo tenia 14 anyets, la meva mare va crear Método 3, la nostra agència de detectius, i ja he viscut sempre a l'entorn de la investigació i ja ho porto a la sang, no?
0: Llegit, que soc. He llegit que això, amb 10 anyets, algun espionatge feies.
1: No, 14 anys.
0: No, amb 9 o 10.
1: No,
0: que això no tenia una minyona.
1: Ah, hòstia, això? Ha sortit algun cop?
0: És que aquí potser hem contractat el Método 3 per preparar aquesta entrevista.
1: Però jo sempre he sigut un tio molt curiós, he sigut sempre un tio que m'ha agradat saber el que passa al meu voltant, i des de molt petit i jo sempre he buscat, sempre he remenat i sempre he trobat.
0: Això a mi és bàsicament que espiaves a la minyona mentre es dutxava, perquè no sé què he dit. Això sí, si teníeu minyona entenc que les coses anaven bé a casa.
1: Bueno, sí, ja he dit, el meu pare era advocat, el meu avi jutge, jo vinc d'una família,
0: sí, família
1: més o menys acomodada, soc de jesuïtes de Sarrià, o sigui, sí, vinc d'una família de classe mitja alta de la ciutat de Barcelona, molt clàssica i molt típica, no?, de professionals liberals, i no he canviat l'estatus social, o sigui, és a dir, segueixo sent un professional liberal que es guanya bé la vida, que viu a l'Eixample i que té un entorn molt controlat, no?
0: I la teva mare, la Marita Fernández, funda l'agència Método 3, això, l'any 85, no? 86. Si no tenen entès, la teva mare es va criar a Galícia. Pastor Milandres.
1: Exacte.
0: Després va anar a Argentina. Com acaba fundant una agència com Método 3?
1: Sí, la meva mare, com molt bé has dit, ella es cria a Galícia, amb una aldea de 8 persones. Als 9 anys emigra, com tanta gent de Galícia, a Argentina. Es cria allà, als 18-19 ve a Europa a fer la vendímia, i perquè ella diu que es volia comprar un traje de Yves Saint Laurent i bueno, va fer la vendímia per treure els diners per comprar-se'l. I després fa la ruta, la típica ruta que fan els latinoamericans, no? Des de començar la universitat, d'estar per Europa. I arriba a Barcelona, coneix el meu pare, s'enamoren, i es queda a viure aquí, i em té a mi, es casen a l'any o any i pico, em té a mi després, i ella estava vinculada al món de la moda, sempre al món de la moda, i en un moment determinat munta una agència de models, ven l'agència de models i diu, me voy a tomar un año sabático, no? Jo a Jesuïtes era l'únic noi que la seva mare treballava, i quan jo tenia això, 12 anys, va dir, oye, voy a estar con vosotros en casa. I al món de la vela hi havia un detectiu que es diu Hugo Alberto San Martín, i que li va dir, oye Marita, tu que eres buena comercial, ¿por qué no vienes a mi agencia a hacer de comercial, no? I la meva mare diu que va arribar allà i va aprendre el bo i el dolent, el que volia ser i el que no volia ser, ja l'any estava muntant la seva, estava muntant Método 3. Método 3 es munta, a més, com una agència atípica, no? El món del detectiu en aquella època, sobretot, estava molt vinculat a lo que era tot lo personal, no? Banyes, problemes amb els fills, problemes laborals, però tot molt, molt d'investigació privada, molt privat, no? Uh-huh. I la meva mare munta l'empresa per fer fraus a les companyies d'assegurances. Llavors, en aquella època, ningú feia investigació de fraus a companyies d'assegurances i va créixer molt ràpid. Després, als 5, 6 anys, 7 anys, ja la resta dels detectius comencen a fer això i la meva mare decideix sortir d'allò i llavors ja quan entro jo a dirigir ja fem el canvi i ja ens convertim en Espanya hi ha dos tipus de detectius, no? El detectiu més petit, el que veus al carrer fent seguiments, bueno, no el veus, però està al carrer.
2: Ara fent seguiments, ara hi ha dos forats, més o menys.
1: I després hi ha el corporatiu, que és molt més, hi ha molt poques agències aquí a Espanya i a Europa tampoc hi ha tantes, és molt americà el concepte, que és un grup, com si fos una redacció d'un diari o un bufet d'abogats, i jo sóc això, un corporate, un detectiu privat corporate, que treballa més per empreses que per un altre, i per temes que acaben els jutjats que per una altra cosa.
0: Ara veus que quan es funda Método 3 tu tens 14 anys. Quina és la teva primera feineta a Método 3?
1: Sí, la meva mare té un client que era una empresa, un tèxtil, i que tenia molta gent de baixa, no? I llavors hi havia una senyora que vivia a Olot, que estava cosint dintre de casa, no sortia dintre de casa, no? I a més vivia en una zona aïllada de la ciutat i era molt impossible fer un seguiment. I llavors la meva mare va decidir que, bueno, que m'enviava a mi, clar, ara en aquestes èpoques dir que un nen treballa amb 14 anys seria...
0: El niño amb 14 anys?
1: Amb 14 anys, amb un detectiu més gran, no? I llavors jo em vaig ficar dintre de l'entorn, em vaig fer amic d'una persona de l'entorn d'aquesta senyora, dient-li que jo estava fent un treball pel col·le de recerca dels volcans d'Olot, etcètera, etcètera, i vaig acabar a casa d'aquesta senyora i la senyora cosint-me, bordant-me un polo que jo portava posant Paco, i jo fent-li fotos, ah, jo quiero tener este recuerdo, i fent-li fotos, i clar, la van fer fora perquè estava treballant a casa dient que no podia treballar.
0: Uau, ja comença l'esforç. Qui us diries que són les principals aptituds que ha de tenir un bon detectiu?
1: Mira, l'altre dia estàvem en una conferència amb un... a Sevilla, que era jo i un altre, el cartell era jo i un altre detectiu, i estàvem parlant d'això, i ell deia que l'empatia, no? No, yo creo que un detective tiene que ser empático, porque se tiene que poner en la cabeza de los demás. Y yo le vaig dir, no, yo creo que ha de tenir intuïció. I li vaig posar un exemple. Jo fa poc estava amb la meva dona, amb el meu sogre i amb la dona del meu sogre en un restaurant, i jo darrere meu, jo no la vaig veure, una persona comença a parlar i jo vaig comentar a la taula, dic, el tio que tenim darrere és un idiota i farà un simpa, o sigui, s'anirà sense pagar, perquè jo estava escoltant un tio intentant parlar anglès, que no sabia, fent veure que estava tradeant, o sigui, que estava comprant i venent a borsa, amb telèfon, no? A meitat del sopar el tio s'apropa, nosaltres estàvem parlant de que la meva dona tenia una pulsera que els arcs de l'aeroport sempre li pita, no sé què, no sé quantos, i el tio diu, sí, a mi sempre me pitan los relojes y yo eso que no llevo ninguno de menos de 12.000 euros. Clar, jo me'l vaig quedar mirant així, dient, tu lo que eres, eres un idiota. I després vam entrar que va intentar fer un simpa, o sigui que estava estafant, no? Jo crec que amb aquesta percepció, potser és una percepció no tan personal, sinó una percepció que ja la tinc posada de tant treballar, no?
0: De formació professional.
1: Sí, jo veig un mapa, per exemple, jo sóc especialista, no?, en trobar fraus al paper, no? On estan robant? O on estan els diners d'aquesta empresa, no? I jo veig un mapa societari i me n'adono de seguida on pot estar el gap, on pot estar entrant i sortint els diners, no? Bueno, jo crec en això, i crec que com tota la resta de professions del món, treballant, o sigui, amb molt d'esforç i amb molta passió. La resta s'aprèn, no té més. No?
0: Però hi ha un dia, per exemple, que suposo que aquesta feina a vegades has de mirar sense ser vist i et pillen i et toca improvisar. Has de tenir una cintura, també.
1: Sí, has de tenir cintura.
0: Has d'empillat alguna vegada dient, no està seguint.
1: No, seguint no, però fa poc jo estava... Jo crec que amb el que jo sóc millor és creant històries, no? Jo he llogat salons sencers amb un hotel, tenia safates amb minifaldilles, amb ampolles de xampanya, etc, per crear un espectacle per una persona i treure-li una informació, no? I fa molt poc estava jo fent això, feia molt de temps que no ho feia perquè tinc un impacte mediàtic important i és molt difícil de fer-ho, però era una persona que només podia anar un tio de les meves característiques. I bueno, vaig al millor restaurant de Barcelona, saló privat, bla, bla, bla, bla, bla, traje, corbata... I de sobte el tio, quan estàvem acabant, em diu: «Però tu qui eres?» I jo li vaig dir: «Mira, abre tu mòbil, pon ahí Google, abre Google, pon Paco Marco Método 3 i sabràs quin soy jo». Llavors, clar, veus que el tio es comença a posar blanc, blanc, blanc, blanc, i vaig fer un canvi de guió i vaig treure la informació que jo volia, no? Bueno, has de ser una mica actor, però la vida professional... Jo és que sóc molt... Tinc dues personalitats molt clares, a més de ser Géminis, que és la meva vida personal i la meva vida professional, no? La meva vida personal...
2: Separes molt?
1: Molt. Jo la meva vida personal mai accepto una mentira. Mai, però mai és... Mai. La mínima mentira em molesta. O sigui, l'estat de WhatsApp de la meva mare és una media verdad, és una mentira. I, clar, jo m'he criat amb aquella senyora, i amb aquella senyora mentir era el pitjor que podies fer, qualsevol burrada, però mentir no es podia a casa meva. I clar, a la meva vida professional jo mai dic soc detectiu. Per tant, ja estic mentint d'inici, no? Jo invento personatges o faig el que hagi de fer, no? I, clar, al final porto una vida on a la meva vida professional haig de ser una mica actor, cosa que ho diu a la vida personal, no? Jo a la vida personal sóc un tio que s'allunya del conflicte i la meva vida professional és una vida de conflicte.
0: Sí, són dues vides.
1: Absolutament.
0: Que tu d'on treus les hores? Perquè tu, clar, tu a part de dirigir a... Com es diu ara? Marco & Co?
1: No, Método 3 és una de les marques del grup de Marco & Co, sí.
0: També tens un podcast, ets escriptor, fas conferències... Mm. Sí que et dona el dia, eh?
1: Bueno, és que jo sóc un tio que en 5 minuts... O sigui, jo tinc una capacitat de concentració molt important. Llavors, jo, si ets a escriure, jo arribo a casa i tinc 10 minuts, doncs escric, no? L'últim llibre va ser... amb la Maica Navarro,
0: La Fugida. Parlant de la...
1: Bueno, aquest any hauré tret La Fugida, després el manual de seguretat privada, que és un manual jurídic que ha sortit ara, i ara a finals d'any sortirà un altre escrit a tres mans amb el catedràtic de dret penal Fermín Morales i amb un professor de dret penal, que fem un llibre a sis mans, no a quatre mans, a sis mans, que es diu l'assedio a la privacitat, no? Que és un estudi jurídic i filosòfic de com estan trinxant la nostra intimitat o la nostra privacitat amb la intel·ligència artificial.
0: Que toques diferents pals, perquè La Fugida és un fet concret, que és quan Carles Puigdemont ve aquí, que l'han de detenir i aconsegueix escapar-se. Aquest que ens comentaves ara, que és més acadèmic, també fas novel·les, si fas una mica el que et vengo de gust a cada moment.
1: Mira, jo és que quan em pregunten quin és el teu hobby, jo sempre dic que el meu hobby és escriure. No?
0: Llavors, de tot.
1: Escriure. I perquè és l'única manera que jo tinc de parar el meu cervell i posar-lo a funcionar amb una altra cosa. Si no, estaria tot el dia funcionant amb la meva vida laboral, no? I jo necessito tenir també un descans cerebral, i el descans el trobo escrivint. Llavors no és alguna cosa que a mi em molesti, m'encanta escriure. No?
0: I una de les cançons que el Paco Marco ha utilitzat a les seves novel·les és...

0: va sonar la peça de moda de l'investigador privat, també, o detectiu, com li vulgueu dir, el Paco Marco, un tema que, com ara dèiem, has utilitzat a les teves novel·les. Com has colat aquest Lady Madrid en un dels teus llibres?
1: Jo crec que és una novel·la que es diu La privadora de juicios, que és una dona, és una dona molt especial, no?, que es dedica a preparar a tios que han d'anar al jutjat, no?, perquè estan imputats, sobretot banquers i coses d'aquestes, i llavors els diu com han d'estar, no?, com han de vestir, com han d'anar preparats, els prepara, els modifica tot el que ha de modificar perquè semblin innocents i no ho són, no? I
0: és que és una novel·la molt teatral, eh?
1: Sí. Bueno, és una novel·la meravellosa, i Lady Madrid és pues, són, hi ha tantes ties que he conegut que podrien ser Lady Madrid, que llavors quan vaig crear, tu pensa que quan crees un personatge, quan fas la Fugida és el Carles Puigdemont, punto, però quan crees un personatge de novel·la, no?, agafes moltes coses de molta gent que coneixes, no?, i fas un com un personatge de l'IA, no?, com si fos un deepfake nou, i el crees al teu gust, no?, i a mi aquestes ties que relata aquesta novel·la em sembla meravellosa.
0: Lady Madrid es va publicar l'any 2009. Tu en aquesta època estaves ficat en el cas de la Madeleine McCain, o ja s'havia acabat? Madeleine, per qui no ho sàpiga, és aquella nena que el 2007 va desaparèixer en les vacances a l'Algarve, era, crec, no?
1: Sí, en aquella època més menys estava, sí, perquè va durar un any i pico la investigació, sí, estava en aquell tema. És el tema més... jo crec que és l'únic tema que m'ha marcat a la meva vida, i és dels pocs temes que no m'agrada, dels pocs temes mediàtics que no m'agrada parlar, perquè al final hi ha una menor que encara està desapareguda, que a mi em contracten per trobar-la, i encara no ha aparegut, però jo no, sense posicionar-me en el que jo crec, jo segueixo pensant que el meu contracte era trobar-la, i ja està.
0: No parlarem d'ella, però sí de tu. Per què dius que va ser un punt d'inflexió tan bèstia a la teva vida? Et vas implicar molt?
1: Primer perquè jo em porto al llit les meves investigacions importants, no? Jo sempre dic que jo desencallo les grans investigacions de 5 a 7 del matí. Jo em desvitllo a les 5 del matí i em quedo al llit fins que em vaig a la dutxa, i aquelles dues hores on no hi ha soroll, on no hi ha ningú al meu voltant, no hi ha tot l'equip que està allà entrant, sortint, visites i tal, és el moment on jo puc pensar en una investigació. L'altra part del dia doncs vas fent i vas agafant una part de la investigació que et dona un, una altra de l'altra, les poses juntes, veus, no? Però no tens temps de pensar. I aquestes dues hores del matí són les hores en què jo millor penso i on surten totes les investigacions bones. I durant un any només vaig estar pensant en aquesta nena, no? I va ser mortal, no. El meu cap no ho sap pair bé, i avui em trucava una clienta, no?, parlant-me d'una altra cosa que afecta un menor, i em diu, però és que la madre no tiene dinero. I dic, no te preocupes, si hi ha un menor per mi, ho hago, no? Jo sóc molt... A mi m'afecta molt tot el que sigui els menors i els vells, no? Perquè crec que són persones desemparades, i com t'he dit al principi, sóc un tio molt protector, i a mi m'afecta.
0: Tot i que ja queda clar que separes molt la vida personal i professional, és impossible endur-te mal de caps, que et comporti mal de caps de la teva vida professional a la teva vida?
1: Sí, jo me'ls emporto tots. O sigui, jo visc amb els maldecaps dels altres. Jo sempre dic que jo quan surto de casa vaig a una guerra, o a defensar o a atacar, però amb una guerra. A casa és quan vull pau, no? I és així la meva forma de viure. Jo no he discutit, com t'he dit, m'he casat 3 cops. Bueno, ara em casaré el tercer cop, no? I amb la meva parella no he discutit mai, però mai és mai. Potser hagués tingut que discutir, potser sí, però jo prefereixo dir que sí, però no t'ho dic, i ja està, i aquí s'acaba el problema, no?
0: El teu primer cas gran, si no m'equivoco, és el del Francisco Paesa, no?, que és 2004.
1: El meu primer cas mediàtic, gran,
0: sí,
1: gran mediàtic, sí, és el Paco Paesa, sí, és un... Jo ja érem coneguts, no?, com a Método 3, i estaven ficats en moltes coses i al final m'arriba aquest senyor, no?, que era un espia que s'havia anat amb la pasta de l'exdirector general de la Guàrdia Civil, que havia robat a l'Estat.
0: Que aquí volia saber més, hi ha una pel·lícula que ho explica perfectament, que és L'Hombre de las Mil Caras.
1: Exacte.
0: És Eduard Fernández fent d'aquest senyor.
1: Que és meravellosa pel·lícula, que està basada en un llibre, crec que el títol del llibre és igual, no?, que del Manuel Cerdán, que és un dels millors periodistes d'investigació que ha tingut aquest país, era subdirector del Mundo i després director d'Interview. I bueno, entra aquest tema i jo estava buscant el tal Francisco Pando Sánchez, argentí de naixement.

0: és la revista Interviu, i la trobem visquent a París, i a més li tinc molta estima a aquest tema, perquè nosaltres la trobem, trobem la zona, trobem l'àrea, tenim les fotos, trobem, o sigui, seguint la pasta del PS, bueno, trobem on està ell, i li dic, Manolo Cerdán, no?, el director Interviu, Manolo, que l'hemos encontrado, este en París, tal, i els pocs dies es va desplaçar Manolo Cerdán amb un periodista d'Interviu, i amb un tio que llavors era un jovenet, un periodista jovenet que es diu Dani Montero, que ara és un, el jefe d'investigació del grup Mediaset, no?, de Telecinco, que surt quasi tots els matins a tots els programes de Telecinco, doncs hi ha un pepilent, el Dani Montero, que es va anar cap allà amb el seu primer gran tema i va ser un bombazo.
1: Hi ha molta pressió amb aquests temes? Tant per tu com pels teus?
0: És a dir, hi ha molta pressió. La meva oficina és una... Hi ha pressió, sí. Sí, sí, sí. No és un... Perquè jo tinc el convenciment que no és... O sigui que és important tant la qualitat com la temporalitat. Quan tu estàs lluitant per defensar un problema del teu client, i al final sóc un sol entre de problemes, no? I quan hi ha hagut un problema, has de fer-lo el més ràpid possible amb la millor qualitat, no? Llavors, això genera tensions internes aquí perquè no hi ha una investigació, perquè hi ha 25 en marxa, no? I llavors s'ha de prioritzar, s'ha de ser molt organitzat, i jo sí, jo foto molta pressió. Sí, és un dels meus grans defectes, que sóc com una ampolla de xampany, eh? O sigui, pujo i baixo en 3 segons, no? Però sí, jo sóc pressionant molt el meu equip, sí.
1: O sigui que, com diu aquesta cançó que ara mateix està sonant de fons, que també és de l'Eiva, és un món que pot també ser terriblement cruel, aquest. Pot haver-hi pressió... bueno,
0: sí, però després, té molt... O sigui, la meva assistent, la meva persona de màxima confiança, porta amb mi 27 anys una barbaritat d'això.
1: O sigui, que li va anar molt, també.
0: Perquè sóc un tio que pressiona molt,
1: però no, no, la professió.
0: No, és que jo... És que, mira, l'altre dia amb un detectiu, no, em deia, no, jo estoy dando un paso al lado, se va a callar mi hermano, porque quiero ir mejor, porque tuve un ataque al corazón, y entonces me he dado cuenta que la vida no es esto, que el cliente podía esperar 5 minutos a que le enviase el email. Clar, jo penso, a vegades amb cotxe, el cotxe, i si porto algú al costat, saps? Li clavo el WhatsApp, l'hem i m'he dit, bueno, amb algú al costat de confiança, sí. I vaig contestant, no? Jo tinc la sensació de que tothom té la mateixa premura que jo i em pressiono i pressiono, no? Però i es veu que els detectius deuen tenir la mateixa dona, perquè aquest tio li vam fer un pas enrere amb 50 i pocs anys.
1: Trobo que t'agrada força l'Eiva, perquè has inclòs dues cançons seves, l'anterior en Pereza i aquesta en Solitari.
0: Bueno, i a més també hem posat a Joaquín Sabina, que al final no deixa de ser el precursor de
1: és molt agosarat, dir-ho.
0: Bueno, fixa't, ara sempre acompanya el Sabina últimament, no?
1: Bueno, escoltem una mica

0: de totes.
1: És que el problema d'això jo estava pensant per què. Perquè a mi, si et fixes, totes les cançons, menys la primera, són en castellà o en català. O sigui, necessito sentir que la cançó, a més de cors, té una letra i tingui un sentit.
0: Per donar coses terriblement cruels, tu alguna vegada, per derivades de la teva feina, has patit per la teva vida física?
1: Sí. A República Dominicana, que vaig estar viatjant durant 6 anys cada mes de forma sistemàtica, vaig tenir que denunciar en un moment donat al vicepresident de la Suprema Cort de Justícia i amb unes persones vinculades al narcotràfic, i vaig tenir...

0: mica anar amb seguretat i controlat 24 hores amb xalec i bueno, sí.
1: Sé que desprecies tot el que és violència, armes i això.
0: Bueno, tindries aquests meus fills i el dient els clics de famosos i els treien les pistoles, no? Bueno, no m'agraden les armes, em semblen que si tu tens una arma és per utilitzar-la, no... Crec que
1: defensa... No has entrenat mai. No tens llicència...
0: Mai. Les odio, o sigui, dic, els meus fills mai han tingut... joguines que porteixin armes i si no li treia la pistola o el que fos, una gilipollet per meva, però bueno
1: és
0: molt simbòlic, no? Els meus fills no poden jugar a tirar petardos fins que han tingut l'edat suficient com per pensar el que estaven fent, no? Que tenien dinamit a les mans i que podien fer mal a algú i a si mateixos, però és conceptual, no? Odio la violència física, no m'agrada. Si veig una baralla, clar, si ha implicat un nen, doncs em ficaré a mig, però si no, m'arruiré, no m'agrada, no... És una cosa que no... Que em sembla... Jo he tingut un germà molt més fort que jo físicament i jo he sigut molt més fort que ell intel·lectualment, no? I jo sempre he jugat a discutir amb ell, amb el verb, i ell amb la força, no? Llavors, això genera, m'ho imagino, eh? Que quan tens 53 anys pues pensis, vale, però jo segueixo utilitzant la paraula i tu cada vegada tens menys força.
1: T'he preguntat per la teva vida física perquè sí que té sentit dir que han volgut acabar amb la teva vida civil.
0: Bueno, això sí.
1: Això sí. Que anem cap a l'operació de Catalunya, no?
0: Sí, però aquí no... O sigui, això ho han intentat tants cops que no... Com jo no he venjat, no? O sigui, no. Això
1: però aquí que vas estar detingut.
0: Sí, vaig estar 3 dies detingut, sí.
1: Es ve res, es va quedar...
0: Sí,
1: bueno, però allà queden els 3 dies, a veure, és allà.
0: És a dir, jo ara estic dient amb un somriure, o sigui, hem canviat d'armes a això i m'ha sortit un somriure, no? Em diuen, viejo es tonto. Bueno, la veritat, és a dir, i jo vaig passar una època tan tensionat que com jo menjo tota l'atenció, no parlava a casa de determinades coses perquè ja, si estava tenint els problemes jo, doncs no feia falta que ningú més els tingués, no? I tota aquesta faixa de la dreta de cabell se'm va caure, o sigui, em vaig quedar
1: de l'estrès,
0: clar, i tot amb clapes a la barba, etc. Bueno, vist en perspectiva, em sembla, no bé, òbviament, però per ben tirat i per ben passat, no? Allà te n'adones lo important que és la família. Jo tinc un fill biològic, però he criat a 3 fills de les dues parelles que he tingut. El meu grup de WhatsApp, que van anar dos, niños, que hi ha algun de 30, sí, altre de 24, sí. Niños segueixen estant els 4, és el meu entorn, i vaig tenir una època que vaig poder estar més amb ells, volcar-me amb la família, amb els amics que estaven, que ningú va marxar, i jo ho dono per ben tirat, no? En aquella època tenia una estructura monumental que feia molt informes l'any. En aquesta època, ara faig 100 amb la mateixa facturació, o sigui, vaig canviar la meva forma de...
1: Bueno, la quantitat per la qualitat.
0: He canviat la meva forma d'estructurar la vida i a més de fer els llibres i a més de treballar, tinc temps pels meus.
1: Sí, que et va servir d'alguna manera.
0: Sí, jo crec que en aquella època, que són els 40, jo no era amb la sisena posada més endavant, no? Amb la pressió, amb tot, no? Un equip monumental, amb molts sous català, i llavors només pensava en demà, sense mirar enrere, no? I ara em prenc les coses de la mateixa forma, però sí tinc temps per disfrutar.
1: La meva gent és la persiana.
0: Sí, ja està. I és el meu moment, no? El moment de sopar, i ara, abans de tal, li escrivia un amic, dic, oye, tío, al final vienes a cenar, no os voy a joder, id Melissa y vosotros dos. I dic, no, que Melissa, además, que entonces sí vengo, que aquí s'apunta tothom, tots els meus amics sempre s'apunten als meus sopars, sí.
1: Cada vegada te dejo es tonto. Clar, perquè l'Operació Catalunya... No,
0: Marejos, hijo de puta. Ja, ja, ja, tonto, ara...
1: Toca, ja, hi ha molta gent implicada en això, i hi ha el pequeño Nicolás. Perquè,
0: bueno, el pequeño Nicolás és el pequeño.
1: Però el Villarejo ve de... Ve, és una cosa personal.
0: Bueno, el Villarejo tenia personalitzat amb la meva mare. Amb la meva mare, als anys 90, va fer una investigació de frau, a companyies d'assegurança, on estava implicat el comissari Villarejo. I el comissari Villarejo va aparèixer davant de la meva mare i li que el traies el seu nom de l'informe, que hi era policia, que estava amb excedència,
1: no res,
0: ajudant la meva mare, i la meva mare, que és la tia més dura, bèstia, sèria, és un déu de dona, de les millors persones que jo he conegut, però de les persones més dures que jo he conegut, el va enviar fora del despatx i va ampliar la investigació, va investigar qui era el Villarejo. No, això el Villarejo no ho perdona. Després el Villarejo intenta crear la seva agència de detectius, perquè tenia una agència de detectius, per molt que fos policia a Catalunya, fitxa a un empleat meu i no facturen ni 5 euros a Catalunya, perquè allà no anaven, deia, no, no, esto lo hace Método 3, esto lo hace Método 3. Bueno, i ell passant amb ja Operació Catalunya i amb tota la part política ficada, aprofita l'oportunitat que em pot donar una bufetada, i això va ser una bufetada. Després ell va estar a presó, després ell, ningú coneixia al principi, ara no us en recordeu, però ningú coneixia la seva cara, la cara de Villarejo, perquè anava amb una carpeta i amb una gorra, i la portada del llibre de l'Espanya Inventada, que va ser a més, no, la contraportada del llibre de l'Espanya Inventada, un llibre meu sobre la vida de Villarejo, va ser la portada del diumenge del Diario del Mundo, i la fotografia del Villarejo, que estava a presó, i la contraportada és una carta meva al Villarejo estant a presó, no?
1: Bueno,
0: al final és un avís a navegantes, no? O sigui, jo t'he dit abans que sóc el millor amic dels meus amics, però que ningú vingui a donar-me pel sac, i menys amb mentides, no? Perquè si no, 12 anys després, segueixo... L'únic que té a Catalunya imputat el Villarejo soc jo, no? Amb una causa judicial, no sé, no, jo no ho oblido mai.
1: Perdona que em quedi amb la frivolitat, però, bueno, si el tema de l'Operació Catalunya tu estàs implicat pels micròfons de la càmera, com es fiquen uns micròfons allà? Explica'ns-ho als fans del James Bond, perquè has de tenir molta cosa calculada, has de saber quina taula asseguran, has d'anar prèviament, has de col·locar el micro.
0: Ho estàs dient perfecte, perquè a mi m'acusaven d'haver posat aquest micro, el micro anava amb un gerro de flors, d'haver posat aquest micro sense coneixement de ningú dels dos participants, perquè si algun dels dos participants tenia coneixement era absolutament legal. Si ningú dels dos o un dels dos no ho sapigués, o no, els dos no ho sapiguessin, seria il·legal, no? Pues algú em va avisar de la taula, era un privat, algú em va avisar del privat, la meva gent va reservar el privat, la meva gent va pagar el privat i la meva gent va portar el gerro de flors i el va treure, va descarregar a l'àudio i el va entregar a la persona que ens ho havia encarregat, que era l'Alicia Sánchez Camacho, la que després ens va denunciar.
1: Que era en directe.
0: Bé, l'Alicia Sánchez Camacho al final és una de les primeres fonts del comissari de Villarejo, no? I estem en plena Operació Catalunya i aquí alia tot, no? Jo sempre he dit que jo tinc un pensament polític el que aquí a Catalunya entenem com a constitucionalista, no? Al final espanyolista, no sóc independentista.
1: Jo tinc llegit que has votat el PP molts anys.
0: Jo he votat el PP,
1: només faltaria.
0: Però que jo sóc, i ho dic, sóc espanyolista, però tinc íntims amics independentistes, i jo mai permetré que, perquè un senyor que es deia Jorge Fernández Díez, que estava al Ministeri de l'Interior, i bueno, era el ministre de l'Interior, que a més era català, no ho entengués que hi hagués gent que pensés diferent d'ell, ells l'ataqués immigrant.
1: És que clar, has anat a buscar una paraula molt difícil, sí.
0: Bueno, pues, és a dir, no ho permetré, i jo vaig ser, i llavors jo vaig ser el primer que va publicar un llibre que es deia Operació Catalunya, on desvetllava tot això, no? Perquè crec que el pensament polític precisament és per això, per sentar-te i discutir. Però al Parlament no...
1: Seguim connectant les cançons del llapis de memòria del detectiu privat, el Paco Marco, un home a qui ara deia que l'Eiva és el successor de Sabina. Aquí ens podem posar... A hòsties no, però a paraules sí que ens podem barallar. Potser li falten uns quants ducados, ja ho veurem, però farem una cosa, que soni Sabina, que cadascú es tregui les seves pròpies conclusions. Música.
2: Lapis de memòria amb Jordi Manau.
3: Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla, quererme, y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas.

0: presenta aquí les noches del maestro Sabina, sonant el llapis de la mòria del Paco Marco, que aquest sí que seria el teu cantant de capçalera, no? El cantautor.
1: Sí, sí, ho és, és la persona que jo crec que és més cosa en concert i a més és un... jo condueixo molt i és la persona que m'acompanya, normalment condueixo sol, no els viatges, i és la persona que sempre m'acompanya des de fa molts anys.
0: I no trobes més canalla que...
1: No, més canalla, però al final...
0: Jo tinc alguna cosa en contra de la boca i tampoc és així, pobra de mi.
1: No, però al final, si tu et fixes als finals, les postrimeries de la carrera del Sabina, el Leo sempre l'ha acompanyat, no? I les últimes cançons sempre ha estat el Leo o ha estat... han escrit tots junts el seu vídeo, el Fernando León, també està de lleva, no? I per això tinc aquesta imatge, no? No és cert que, o sigui, és un cantautor i com a cantautor era, és molt diferent, no? Però bueno,
0: també el canallisme ha canviat.
1: Sí, però no crec que determinades lletres del Sabina i determinades poses del Sabina i determinada forma de fer del Sabina en aquests moments no es podrien fer, no? En aquells moments.
0: Ara que parlem de canallisme, he vist una descripció teva que m'ha creat molt l'atenció, que deia: Paco Marco té el sentit de l'amistat d'un gàngster.
1: Hòstia, i això què diu?
0: No sé on he llegit, perquè al final recordem molta informació.
1: Buscaré.
0: Què és això de l'amistat d'un gàngster? Aquesta fidelitat de la que tu parlaves, eh?
1: I que... Si és per uno de los nuestros, algú entra a la meva vida i jo no he perdut mai amics. A la meva vida, a la meva boda, vindran els mateixos amics que tenia a la primera boda i mai he perdut un amic. No? I si vindran els que he anat treballant tota la vida. No? Soc una persona que entra amb pocs amics al meu entorn, sí, molts coneguts, no? Si hagués tingut que fer una boda normal, doncs hi haurien 500 persones, però al final l'entorn és molt nuclear, no? I els meus amics són molt nuclears i no permetria que ningú els hi fes mal, no? I llavors sí, en aquest sentit, mataria pels meus amics.
0: Jo cal que et pregunti que mai investigaries un amic teu per molt més que donessin.
1: Però ni un amic, ni un client, ni algú del meu entorn, no?
0: Si tens un sentiment de que és la traïció, que no...
1: Sí, jo sóc... Jo crec que molta part d'això, no, és fruit de la meva mare i no ho dubto, no? I la meva mare sempre m'ha dit, no, que els... Potser per ella també pensem, no? Una persona que surt a Espanya als 9 anys, només parla en gallec, aprèn el castellà a Argentina, ve a Europa, i clar, no tenia un entorn. L'entorn de la meva mare a Barcelona era l'entorn del meu pare, no? Però clar, la meva mare quan anava a Argentina tenia els seus amics d'infància, etc. I quan anava a Galícia, la meva mare anava cada any a Argentina a veure els seus, cada any a Galícia a veure els seus, o sigui, té un sentit de la pertenença, no tant de la sang, però sí de l'espai i de l'entorn, no? De la gent que t'envolta, molt semblant a mi, o jo, òbviament, molt semblant a ella, no?
0: Mira que abans ho parlàvem, no? Que hem coincidit en que segurament ets el detectiu privat més mediàtic que hi ha ara mateix en aquest país, i a més ets un tio que explica les coses que sap. Tot i això, tu vols més pel que calles que pel que saps?
1: Molt més. Jo explico, jo xerro molt, mai parlo de les investigacions importants, només de les investigacions que són mediàtiques, i jo sempre parlo de mi. Si et fixes, hem parlat molt de mi, parlo molt poc del meu treball, només dels casos que jo tinc signat una autorització pel meu client per parlar o perquè han sigut públics, però òbviament sí, no. Tu penses que a Catalunya hi ha molt poc investigador semblant a mi, hi ha molt investigador, però molt poc semblant a mi, i al final els grans casos mediàtics estic jo i mai surt el meu nom, surt el nom dels altres, però no el meu, no?
0: És que amb els meus amics, sempre que salta un escàndol, sempre arribem a la conclusió de mira que arriben a saltar escàndols, però segur que hi ha molts més escàndols que no coneixem.
1: Molt més.
0: O sigui, com a societat no estaríem preparats per saber tot el mamoneo que hi ha.
1: Però ni a Espanya ni arreu del món, no? O sigui, sabrem coses del Trump dintre de 15 anys, no? Sabrem la campanya electoral un 1% i després dintre de 15 anys sabrem més coses.
0: Quin percentatge diries que sabem de tot el que hi ha?
1: És que el que sabem és el que algú li interessa que sabem, o sigui, és a dir, no, no...
0: Menys del 20?
1: Sí, segur, segur, segur.
0: Quina ansietat em dóna només de saber-ho.
1: Segur, perquè si jo coneixo... Si, si, jo sempre dic que jo investigo la merda de la vida, no? No, les coses bones jo no les veig, no? Jo veig la, a, la, a la meva part professional, no? Veig la merda de la vida. I jo ja no m'assusto, no? A mi m'és igual, ja al final... Però clar, jo veig a tanta gent estafar, tanta gent robar, tanta gent tal, que dius, hòstia, si això fos públic seria una barbaritat, no? Però sí, sí.
0: No ho expliques ni als teus fills?
1: No, jo sóc una persona... La persona que més me sent parlar una part, perquè em sent parlar o per telèfon o parlar amb un client proper o el que sigui, és la meva parella i té un contracte de confidencialitat signat, o sigui, és a dir, no?
0: La teva parella té
1: sí, clar,
0: un contracte de confidencialitat signat?
1: Sí, sí, les tres. Sí, clar, però jo al final jugo amb els secrets dels altres. No, amb els meus. Sí, sí, jo no tinc secrets amb la meva parella, vull dir. Jo crec que seria un agosarat si no protegeix el meu client al meu entorn, no? I si tothom té signat un contracte de confidencialitat sobre la informació dels meus clients, no?
0: Ja, no sobre la meva persona.
1: Sí, sí, clar. Els altres no, perquè no parlo amb ells de treball. Ja
0: i així, mira, els estalvies la signatura. Està sonant de fons la flaca de Jarabe de Palo, que em sembla que és una cançó que et vincula precisament amb els teus fills.
1: Uh-huh.
0: Per què?
1: Sí. No ho sé, perquè el meu fill sempre hi ha una música molt antitètica a la meva, no? És molt rapero i té una empresa vinculada al món del rap i vinculada a aquest món, no? al món del hip-hop i tot això. I sempre hem buscat alguna cançó, millor dit, ha buscat cançons que ens apropés, no? Per exemple, 19 dies i 500 noches, ell el té a quasi tots els seus, a les seves llistes, i aquest, el Jarabe de Palo, jo m'imagino que va ser una època molt determinada que ell buscava els meus referents o buscava parlar de coses, no? Quan comences a créixer, no? Quan surt de la tonteria del papà és Dios, el papà és un cabron, bueno, pues, en la tercera fase, no? Que és apropar-se un altre cop al pare.
0: Aquí ens vam trobar.
1: Aquí ens vam trobar, jo tinc una relació millor impossible amb el meu fill. I molts cops ens hem trobat amb la música, no? I no sé per què la va portar, fins i tot ell quan estava estudiant i va deixar la carrera li vaig dir, ell era Jarabe de Palo i veuràs que ell sempre decía que ell estudia la carrera econòmica, si aunque solamente sea porque le sirvió para controlar que sus managers no le robasen pasta, valía la pena, no? Pues bueno, i utilitzava el símil del Podnes.

0: amb els trossos que enganxem en les cançons que posem per sota aquí en el bucle. Paco, els teus fills crec que són els culpables que en una ocasió tu decidissis que no calia que algú pagués per fer una investigació. Que és quan tu descobreixes
1: el banc, sí, no? Sí, mira, aquestes són les típiques discussions de taula familiar, no? Que no sé qui va dir, papà és el mejor detective del mundo, i la més gran, no? Va dir, no, papà, si fos un bon detective descobriria qui és Banksy, no?
0: Et vas picar.
1: I em vaig picar. I quan vam sortir, la meva parella em va dir, oye, no hagas este tipo de apuestas que luego la puedes perder. I em vaig picar més. I sí, al final, dos mesos després, estava enviant jo ara a Regne Unit, no? a comprovar si tota la informació que havíem recopilat des d'Espanya era certera, i fer fotos i tenir les proves necessàries per demostrar qui era qui.
0: Aquí arribes per la pasta?
1: Sí, amb ell arribo perquè...
0: És habitual, no?, arribar pels diners.
1: La gent té estructures... normalment la gent... tu pots canviar el nom, no? Però al final, si tu tens ingressos, els ingressos han d'arribar a algun lloc, no? Llavors, crees estructures, i estructures que aguanten molt bé una investigació X, no? Per exemple, la premsa o la hisenda, però una investigació potent de gent que està acostumada a trobar els diners, de gent... que s'amaga a tot el món, no, pues no suporten molt aquestes estructures, no? I ho vam trobar un nom fals que estava utilitzant a investigar l'estructura econòmica, i després ens ho van confirmar les investigacions a peu del carrer, no? que són les, al final no són tan importants, però sí, no són
2: les definitives.
3: Es muy fácil donar, pero es muy difícil tener ideas así y ponerlas.
1: Està amagat i vol utilitzar un pseudònim, té dret, no? Bueno, també s'ha fet multimilionari gràcies a això, no? I jo he vist de treure de les ombres a la gent, no? De posar-li llum a les ombres de la gent. Bueno,
0: per acabar, ens deies que et cases ja?
1: Mm-hmm.
0: Amb qui et cases?
1: Amb una noia que té un centre d'estètica al carrer Blau,
0: que no es dedica a lo teu, eh?
1: No, la vaig llegir al carrer Blau, i ella té un centre d'estètica, l'havia acabat d'obrir, i la vaig veure entrar, i és un monument de senyora preciosa, i em vaig quedar embogit mirant-la, i bueno, vaig ser una mica detectiu, vaig buscar el seu nom, qui era, vaig trobar el seu Instagram.
0: Està pejant, no, que es diu?
1: Sí, exacte. La vaig intentar seguir a Instagram, no em va acceptar, i el tercer cop, i això un dels meus fills li dic, oye, lo he intentado dos veces con esta tía, dic, lo intento la tercera, no estás loco, esto es acoso. I vaig dir, toma por saco. I vaig donar per tercer cop i mira.
0: I va sortir.
1: I ara ens casem, sí.
0: I ara heu signat el contracte de confidencialitat.
1: Sí.
0: Doncs, si et sembla, acabarem el teu llapis de memòria fent un tast de com serà aquesta boda, perquè acabarem amb els teus ulls d'Alfred García. Em deies que tu...
1: Sí, de la boda, no és... O sigui, l'Alfred, just abans de que parli el cura, perquè ens casem per l'església, l'Alfred canta aquesta cançó. Sí. Doncs... Perquè és una cançó que ens ha acompanyat durant tota la relació amb ell i a mi, no? O sigui, si tu veus els nostres Instagrams, sempre que surt l'Alfred és algo intern nostre, no?
0: És tendre, eh?
1: Mm-hmm.
0: Doncs que vagi...
1: Soc molt tendre, eh? No ho sembla, però soc molt tendre.
0: Tens aquestes dues cares, no?
1: Sí, sí.
0: Ets l'home de les dues cares.
1: L'home de les dues cares, sí.
0: Doncs que vagi molt bé el casori, i moltes gràcies per venir al Llapis de Memòria, perquè et coneguem a través de les teves cançons, Paco.
1: Gràcies a tu.
0: Roger Cuixart a la tècnica, el Pau Pérez a la producció, l'Oriol Vila i l'Eva Vázquez a la web, i un servidor. Us esperem demà per connectar al Llapis de Memòria d'un nou convidat. I res, que tingueu molt bona tarda i el de sempre. Que gràcies per ser-hi. Adéu.

0: Sí o no, quan aquest cap de setmana pot començar oficialment un dels festivals més importants de l'estiu a Barcelona és el Parc del Fòrum, on se celebra el Brunch Electronic Festival. Però avui nosaltres no hem vingut a parlar dels grans caps de cartell, sinó dels qui pot ser d'aquí uns anys o seran, perquè el Brunch ha tornat a apostar pels nous talents amb la iniciativa de l'Open Stage, un escenari perquè els DJs emergents puguin punxar davant de milers de persones. I allà hi tenim en directe la Júlia Domènech. Júlia, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, aquí. Tu què tal, allà? Com esteu? Com està l'ambient?
1: Doncs aquí fa des de les 4 de la tarda ja que hi ha moviment, han punxat alguns DJs inclús. La gent sembla que tenia ganes d'assistir a aquesta iniciativa, que per cert ja fa 3 anys consecutius que el Brunch la celebra. I estem gairebé al costat mateix de l'escenari de l'Open Stage, un
0: sí,
1: escenari que ens
0: recorda.
1: Ho sentiu, eh? Sí. Ens hem intentat posar en un lloc una mica més tranquil, però no hi ha manera. Doncs això que et deies, un dels escenaris, probablement no és el més gran del Brunch, però sí que és un dels més especials, perquè mentre aquí al costat punxaran artistes com Eric Price, Pau Calquembrer o Kai Trenada, en aquest d'aquí avui, entre avui i demà, hi actuaran una vintena de DJs que fa només uns mesos ni tan sols sabien que formarien part del cartell d'aquest gran festival. I precisament, Laura, estic envoltada d'alguns d'ells, de les seleccionades en aquest concurs, perquè, bueno, ve més tard el Martín, un dels organitzadors que ens ho explicarà, però l'Open Stage és un concurs i aquestes són les persones privilegiades que han passat, diguéssim, doncs un càsting de milers de participants i ara són aquí amb nosaltres. Una d'elles és la Mireia, DJ. Mireia, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí, la veritat.
1: Que bé, ella és valenciana, però viu des de fa anys aquí a Barcelona. Des de fa quants?
2: Bueno, valenciana, los de les Terres de l'Ebre, si dieu que sóc valenciana, potser se m'enfadaran. Jo sóc de la Mella de Mar.
1: Home!
2: Però sí, fa 11 anys que vinc a Barcelona ja. Bueno, àrea metropolitana de Barcelona, realment.
1: Doncs perdona, sí. Perquè cal reivindicar sí. Les Terres de l'Ebre.
2: Tu
1: fa 14 anys. Fa 14 anys que estàs darrere dels plats, ha passat per sales com Razzmatazz, sí. Apolo, va guanyar l'Ovin Ibiza DJ Concept, també ets semifinalista del Row,
2: sí.
1: DJ Contes, però avui també li toca demostrar-se doncs, en aquest Open Stage. Mireia, què és per tu punxar en aquest escenari?
2: Doncs per mi és una oportunitat superxula. El Brunch per mi sempre ha estat un referent en quant a festivals, a programació, a activitats que organitzen i demés. I quan vaig veure la convocatòria realment no m'ho podia ni creure. Dic, uau, tot just aquell any estava parlant amb una amiga meva que volia punxar algun festival de música electrònica, especialment que faria il·lusió punxar el Brunch, i quan vaig veure l'oportunitat, òbviament, és que vaig tardar 3 segons en presentar-me.
1: Portes anys, però encara hi ha nervis per pujar a l'escenari.
2: Jo crec que el dia que perdi els nervis hauria de deixar de punxar, no? Perquè al final és... Més que nervis és emoció, i sempre hi ha emoció perquè sempre és especial punxar on sigui. I una ocasió com avui, doncs, òbviament, sí que més que nervis és com moltes ganes de poder pujar a l'escenari i fer ballar la gent.
0: Hola, Mireia, bona tarda, sóc la Laura.
2: Hola, Laura.
0: Què té un festival que no tingui una sala de concert? Quina és la diferència entre punxar en un i altre?
2: Bé, a mi les sales de concert també m'agraden bastant, eh? La sensació de club, jo crec que tenir el públic molt pròxim és algo que sempre em beneficia perquè sóc capaç de llegir molt a la gent, la seva energia, etc. Però aquí en un festival tipus el Brunch, que també els escenaris també estan pensats precisament per notar la calidesa de la gent i tenir el públic a prop, és una sensació magnificada, diguem, no? Perquè hi ha molt més públic. Però jo diria que més que un té coses que l'altre no té, són experiències completament diferents.
1: I tu quan vas descobrir tot aquest món de l'electrònica, de punxar els teus temes, quan vas saber que era realment el teu món?
2: Bueno, és que això, clar, mons pares a dia d'avui crec que encara es pregunten d'on ve. La veritat, jo tinc una germana gran, ens portem 10 anys, i a casa l'única que tenia ràdio era ella. Llavors vaig tenir molt bona sort perquè tenia molt bon gust musical i em va ensenyar molta música, però clar, ella ja estava en una edat de començar a sortir, i a casa teníem doncs, els típics compilations de tècnics, de Pioneer, el Decibelia, etc. I la veritat és que pràcticament he crescut amb música electrònica i crec que era com natural que en algun moment, com que jo també estava estudiant música, doncs que segurament m'acabaria interessant per la música electrònica, i crec que va ser cap als 15 anys o així que vaig, això ho he de provar, m'agrada molt, etc. I bé, de fet és que la primera vegada que vaig entrar a una discoteca va ser per a punxar. Jo
1: Ostres.
2: No havia entrat mai a una discoteca, no sabia el que es feia i bueno, va ser una experiència realment molt divertida, la veritat.
0: Per tant, tenir una oportunitat com aquesta avui deu ser impressionant per tu, no? Perquè imagino que deu ser difícil triomfar en un món com aquest.
2: Sí, i a part requereix moltíssima constància i crec que iniciatives com aquesta del Branch el que fan és també reinformar-te o dir, vale, alguna cosa estàs fent bé, no? Perquè sempre que algú que és referent pot avaluar el teu treball i t'ho recompensa d'aquesta forma amb una experiència com aquesta, és molt gratificant, la veritat.
1: I Laura, ella no és l'única virtuosa d'aquest món que ha estat seleccionada per l'Open Stage aquí, de fet, al meu costat, i tinc a la Belu Rodríguez. Bona tarda, Belu.
3: Què tal,
1: com estàs?
3: Bona tarda.
1: Ella és argentina. Quants et portes a Barcelona?
3: Hace 4 anys que estic en Barcelona.
1: Molt bé. I Belu, a tu quan t'arriba el correu dient que has estat seleccionada?
3: ¿Cómo? Perdón.
1: Que quan vas saber que series
3: pujaries
1: en aquest escenari?
3: Sí. Fue más o menos hace más o menos 3 semanas atrás. Y bueno, en ese momento me dijeron, claro, que era confidencial y tenía muchas ganas de contarlo al mundo directamente. Pude contárselo a 2 personas nada más, pero nada, muy feliz de estar acá.
0: ¿Cuántos años fa, Belu, que te dediques a ser DJ y a la música?
3: Siempre me gustó la música electrónica. En realidad, la que me inició en esto fue mi hermana, que tiene 15 años más que yo.
0: Con la Mireia una mica, ¿no?
1: Qué fuerte, sí, que era coincidencia.
3: Sí, es verdad. Y ella me llevó a mi primer discoteca y ahí descubrí un mundo hermoso. Y más o menos, bueno, fue en el 2019 para pandemia, que también ahí muchos de nosotros hicimos cosas artísticas, ahí donde teníamos tiempo. Así que ahí es donde me dediqué de lleno, contraté algún profesor, aprendí de amigos, alquilaba bandejas en mi casa porque, bueno, claro, teníamos tiempo libre y las bandejas ya no se alquilaban para discotecas y demás, estaban todas las semanas en casa y a un buen precio, así que nada, ahí pude practicar un montón y desde ese entonces que me dedico a la música electrónica.
1: Veig que és un món que realment es comença de forma com molt autosuficient, molt autònoma. Belu, com decideixes quin tipus de música és el que t'agrada punxar? Perquè jo he vist que punxes indie, green house, melodic, progressive...
3: De todo, sí.
1: ¿Com saps que t'agrada tot això?
3: Bueno, en realidad cuando empecé en Argentina y estaba muy abocada a un género que era el progressive house. Y cuando me mudé a Barcelona hace 4 años, mi mente se abrió un montón porque había lugares donde no me contrataban, claro. Por pinchar ese estilo de música porque les parecía como un poco más tranquilo. De igual manera sigo pinchando progressive, pero mezclado con indie, con melodic, vale, techno, y la verdad que haciendo esas mezclas queda muy bien. Y yo creo que la música es música y se puede pinchar todo lo que quieras.
0: I Belu, quina diries que seria la teva fita artística, no? Que digues, estoy en lo más alto, he tocat el cim. Què hauria de passar?
3: Y bueno, hoy es un sentimiento bastante parecido a eso y bueno, espero que sea el primer festival de muchos.
0: I en el teu cas, Mireia, no sé si sents una mica igual que ella.
2: Sí, jo crec que el sentiment és compartit sobretot perquè algo que ens particularitza bastant a la gent que ens dediquem a això, sobretot quan imagino que la Belu també de forma més constant, que has de fer molta feina, igual tens alguna altra feina per a poder continuar fent això, és que vivim molt la música i això ho fem única i exclusivament per la música. Llavors, qualsevol oportunitat d'aquest estil, d'un festival, o no necessàriament un festival, però festes així més reconegudes, doncs són algo que reconforten molt.
1: Belu, Mireia, moltíssimes gràcies. Ja us deixem que us aneu a preparar. Perquè us sàpiguen els oients, la Belu Rodríguez punxa ara en pocs minuts a les 8 del vespre i la Mireia a les 9 del vespre, fins les 10, una horeta, totes dues. Ha estat un plaer parlar amb totes dues i disfruteu molt del de l'escenari. Nosaltres ho farem de veure-us.
0: Moltes gràcies a les dues. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vostè.
1: I Laura, no sé si ho estàs escoltant de fons, se sent potser una mica llunyà.
0: Se sent la base.
1: És que ara mateix tenim a l'escenari punxant a Luce Bassa, també un dels seleccionats, i hem volgut conèixer-li, parlar amb ells uns minutets abans que comenci. Hola Luce, què tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Luce, queden pocs minuts perquè pugis en aquest escenari de l'Open Stage. Com estàs?
4: Muy bien, la verdad que contento, emocionado de compartir mi música con ustedes.
1: Tu també ets argentina, fa quants anys que vius aquí a Barcelona? Com ha estat el teu camí fins a arribar aquí a la ciutat?
4: Bueno, vivo en Barcelona hace 4 años y bueno, viví en Buenos Aires, luego tuve también un paso de un año por Italia y luego terminé aquí en Barcelona, que fue una ciudad que me atrapó desde el primer momento.
1: I amb quants anys comences amb tot aquest món del DJ i de l'electrònica?
4: y comencé hace 10 años un poco más profesionalmente, pero bueno, estoy conectado a la música desde que soy chico. También mi hermana es pianista, así que me ha metido también en la música, de alguna forma.
1: I Luche, tu recordes el primer cop que vas punxar de banda públic? No sé què és el que fa més respecte d'un moment com aquest de pujar en un escenari en un festival com el Brunch.
4: Bueno, mira, la primera vez que me presenté en público fue en una fiesta en una casa rural para 100 personas, que era una fiesta de amigos, y me la pasé increíble, fue hermoso. Y ahora, teniendo la posibilidad de estar aquí en el Brunch, uno de los festivales más grandes de Barcelona, me llena de emoción poder compartir lo que he hecho desde hace muchos años aquí ahora.
1: Pues moltíssimes gràcies, estem molt contents que hagis sigut un dels seleccionats per aquest esdeveniment i que tinguis molta sort i vés a punxar perquè ja et queden 10 minutets. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que bé, aquests tres DJs emergents que tenen l'oportunitat avui de tocar el Brunch. I Júlia, quina casualitat que els tres van començar la música per les seves germanes.
1: És fortíssim, sí, moltíssima casualitat.
0: I està punxant ara i ho està fent bé? La gent està gaudint-ho?
1: Ja t'he dit, o sigui, ho tinc una mica de fons, però ara en pica acabi aquesta entrevista i et dic que aniré una estona a veure'l.
0: Ja hi pots anar. Que... Escolta, Júlia, hem de conèixer també qui hi ha darrere de tot això, no?
1: Total, Laura, mira, ja per anar acabant, em queda aquí al costat a una última persona. És molt important, de fet, sense ella tota aquesta iniciativa doncs, no seria tan possible sense ella i tot l'equip que l'envolta. Ell és el Martín, director creatiu de l'Open Stage. Què tal, Martín?
5: Què tal, com esteu?
1: Bona tarda.
5: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Martín, per què era important que el Brunch reservés un escenari només pels nous talents?
5: Perdoneu, abans de començar vull fer un disclaimer. Jo sóc de Múrcia, però xerraré en català perquè estic molt enxixat amb això.
1: Ets de Múrcia, molt bé.
5: Sí.
1: Però tu un català perfecte, oi?
5: Però porto ja 10 i pico anys aquí a Barcelona i estic molt enxixat amb això de català.
1: I t'ho agraïm. Molt bé, doncs és la teva oportunitat, no callis.
5: Sí, m'invento alguna paraula i alguna cosa.
1: Cap problema, ja ens entendrem.
5: Digues, disculpeu.
1: No, això, per què és important que el Brunch reservi un escenari, no? Només per nous talents emergents.
5: A veure, jo crec que el Brunch sempre ha sigut com una finestra molt important per al teixit cultural de la ciutat de Barcelona i no només volem fer un festival, sinó que crec que és molt important donar alguna cosa de tornada a les ciutats. No? Al final, la ciutat de Barcelona és un gran escenari que ens permeteix fer events, esdeveniments i festivals com aquest. I crec que és un símbol, no? De donar les gràcies a la ciutat i donar una mica una oportunitat per la gent que l'apassiona la música, que potser no ha tingut l'oportunitat de pinxar un festival de gran format, i això doncs, és un trampolí. Hem vist gent que ha vingut a pinxar fa 3 anys que el fem, la iniciativa, i gent que fa 3 anys va vindre a pinxar aquí i l'any després ja estaven pinxant al Club de Berlín i coses així. Ens fa molt feliços, o sigui, vull dir, és una cosa molt heavy, ja ha tingut una acollida des del principi molt forta, no sé, és molt bonic això.
0: És a dir, Martín, que funcione com a trampolí, hi ha gent que ha vingut i ha triomfat.
5: Sí, clar, doncs hi ha gent que comença per a l'Open Stage i després els podes veure al cartel d'altres festivals i això ens fa molt feliços.
0: I com neix
5: aquest... Sempre,
0: Perdona, digues.
5: Ah, sí. No, que com dic sempre, crec que és molt important reconèixer el talent local i ser també com una plataforma per donar visibilitat per la gent que de veritat, no només els headliners i els superstars, sinó la gent que de veritat dia a dia manté la indústria, paga entrades per gaudir de festivals, compra discos i l'apassiona la música. I això creiem internament de Brunch que forma part de l'ADN de la marca i que també és molt important.
0: I, bueno, quan i com creix com neix aquesta idea i també què busqueu en aquestes persones que s'hi presenten? Perquè en deuen ser moltes.
5: Som molta gent. Aquesta idea neix fa 3 anys, sí, quan el temps que porto jo aquí i un dia vam estar al departament creatiu i jo rebo molts DMs per Instagram de «Ei, soc DJ, m'agradaria molt pinxar el Brunch, m'agradaria que miressis la meva mixtape», però al final jo no tinc res a veure amb això. Vull dir, tenim un departament de booking que és el que s'encarrega de fer les contractacions dels DJs i tot això. Jo vaig tindre aquesta idea de dir «Hòstia, no sé si hi ha espais als festivals on la gent que està començant té l'oportunitat de punxar, i això seria molt interessant, perquè nosaltres som una marca molt establida a Barcelona, que tenim molts esdeveniments, no és només un festival a l'any, i doncs ho vaig proposar al François, que és el director del festival, i va dir, tio, tenim 3 setmanes, si vols donar-li gas, li fotem.
0: Comença ja.
5: I ho vam fer. Sí, i és una mica també l'actitud de Brunch, com de fer coses i de tenir idees una mica loques que van una mica més enllà i veure com reacciona la gent. I vam rebre com 5.000 sol·licituds en 24 hores o alguna cosa així, una bogeria. I també volia remarcar que no fem un concurs, vull dir, això no es fa per votacions de redes socials, no és una cosa d'intentar guanyar seguidors a les redes, ni fer soroll a les xarxes socials, o sigui, no és això. Això, totes les aplicacions passen al departament de Booking i tenim 5 persones que abans del festival es miren totes les sol·licituds i fan una curadoria del que representa una mica, doncs és un cartell 100% inclusiu, tenim 50-50 representació de gèneres, també de gèneres musicals, no ho sé, és una mica...
1: I Martín, si avui algú ens està escoltant des de casa seva, alguna persona que punxa, que fa de DJ a la seva habitació tancat, què hauria de fer perquè l'any que ve pogués ser aquí?
5: Només gravar-se un set que representi o que vol transmitir el que vol representar com a artista i presentar-se.
0: Que bé. Doncs Martín, animem a tota la gent que ens està escoltant. Si vol fer-ho, l'any que ve que ho faci.
1: I tant,
0: i a veure si es posa el branch. Igual la Júlia ho fa.
5: Sí,
1: ara començarem això, i tant.
5: Moltíssimes gràcies, per l'estona.
0: No, gràcies a tu.
5: Jo estic tot el dia tancat al box.
0: Home, i ara toco la
5: matèria. Em ve molt de gust sortir.
1: I parla en català.
5: Sí, sí.
1: Hem fet una masterclass.
0: A veure si pots gaudir una mica dels DJs que estan tocant. I gràcies per donar-nos l'oportunitat a DJs com la Mireia, la Belu o el Luche. Bueno, i a tot l'equip del Branch.
5: Moltes gràcies a vosaltres, de veritat, us esperem aquí.
0: I Júlia Domènech, gràcies també per anar fins allà, gaudeix de la música i ens veiem d'aquí una estona, suposo.
1: A tu, Laura, bon programa.
0: Adéu, gràcies.
1: Fins ara.
0: Pau Puig, bona tarda.
6: Hola, Laura, bona tarda.
0: Què recollim del dia d'avui?
6: Mira, recollim que Protecció Civil manté activat el pla InonCat en fase d'alerta al Ripollès, on s'espera que es puguin superar els 60 litres en 3 hores. També s'ha emès un avís comarcal fluvial a la zona, on hi poden haver augments sobtats del nivell de l'aigua a rius i rieres. L'últim avís és per temps violent, tant en aquesta comarca com a les més properes, on hi pot haver fort vent, pedra o esclafits. Des de Protecció Civil demanen evitar els exteriors i extremar les precaucions. Pel que fa al trànsit, allà de la C37, al túnel de Bracons en ambdós sentits per la Calamarsada. Hi ha també 13 quilòmetres de retencions a l'AP7 de Martorell a Subirats en sentit sud, on es mantenen dos carrils tallats per un xoc amb diversos vehicles i 6 quilòmetres de cua amb trànsit lent i aturades a l'AP7 a Sant Celoni en sentit Girona per un accident. Els vehicles ja han estat retirats del voral. Aquesta tarda també estem pendents que els veïns del Putxet tornaran finalment la setmana que ve a casa seva. És l'última previsió del Departament de Territori, que espera que tornin als seus domicilis els 60 dels veïns afectats per l'esvoranc de fa un mes a les obres de la línia 9 del metro. Encara queda pendent, però, concretar les pròximes dates de retorn dels carrers Rubinstein i Teodora de Madrid a finals d'agost. En clau política, el president Salvador Illa arriba demà a l'equador del mandat i l'oposició aprofita per carregar i furgar amb la debilitat parlamentària del president. Tant Junts com el Partit Popular asseguren que Catalunya està avui pitjor que fa 2 anys. Diuen els de Puigdemont i Alejandro Fernández que els socialistes estan ensorrant Catalunya. Junts s'erigeix com a alternativa davant d'un govern que diuen s'està carregant el país de dalt a baix.
7: Catalunya no està condemnada a l'ensorrament que està provocant el president Illa, no està condemnada ni al desgovern ni a la mala gestió, per això nosaltres avui reivindiquem que som l'alternativa, que estem preparats per tornar a aixecar Catalunya.
6: És Mònica Sales, presidenta de Junts al Parlament. També critiquen la gestió del PSC des del Partit Popular, que puntua el mandat d'Illa de molt deficient i demana que els socis Esquerra i els Comuns deixin de donar-li suport.
8: Pues resumiendo, balance negativo. La verdad es que nos parece que Salvador Illa vive en el País de las Maravillas. El otro día escuchaba esta comparecencia que nos dio el presidente sobre sus 2 años de gobierno y sabe aquello que sale en las películas, de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pues en este caso con Illa exactamente lo mismo.
6: És Lorena Roldán del Partit Popular en una entrevista a l'agència EFE, qui recordava que aquest any Illa ha hagut de fer front a vagues de metges, de professors, que a la crisi d'educació s'hi han sumat al fiasco de l'informe PISA. També feia referència a la crisi de mobilitat amb Rodalies, perquè els trens segueixen sense funcionar com haurien. I notícia que coneixem de fa poca estona, l'excandidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigdió, ha trencat el carnet d'Esquerra Republicana i ha deixat tots els càrrecs institucionals a Sant Julià de Ramis, d'on era regidor, i al Consell Comarcal del Gironès, d'on era vicepresident. Ha passat després que, com va anunciar Ser Catalunya, hi renuncies a ser cap de llista dels republicans per la filtració d'uns àudios compromesos a les xarxes socials. En plana internacional, Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum del govern espanyol i ha decidit mantenir els controls fronterers a les persones que arriben des d'Espanya fins al 15 d'agost. Des del govern consideren que les mesures són injustes i han avisat que es prendran les mesures oportunes per respondre-hi. I tanquem el pendents d'aquesta setmana amb una data clau al calendari. Avui queden 5 dies per l'eclipsi solar del 12 d'agost i hem sabut que el Meteocat desplegarà un dispositiu especial per estudiar-ne els efectes en l'atmosfera quan es produeixi una disminució sobtada de la radiació solar. L'Observatori de l'Ebre llançarà 3 globus sonda. Ens ho explica la Cristina Artacho.
9: Són globus aerostàtics no tripulats que permeten registrar dades des de l'aire. Se'n llançarà un per cada fase de l'eclipsi, abans, durant i després de la totalitat. També se'n llançaran a Barcelona de manera automàtica per fer un seguiment, comparar dades i analitzar les diferències en el comportament de l'atmosfera. A més, 5 estacions meteorològiques automàtiques del sud de Catalunya i Ponent enregistraran dades amb una freqüència superior a l'habitual.
6: Moltes gràcies, Cristina.
0: Saps qui també desplegarà un dispositiu especial, Pau Puig?
6: Qui el desplegarà?
0: El balcó, que ens anirem a Tarragona a fer un especial de l'eclipsi de 7 a 9 i esperem que ens seguiu tots els oients. Gràcies, Pau Puig. Tu també ens escoltaràs, eh?
6: Jo també us escoltaré i aquí estarem.
0: Va, bon cap de setmana.
6: Bon cap de setmana.
0: I a la graderia del balcó, Núria Vilamala, com estàs?
10: Què tal, Laura Polo?
0: Tu també ens escoltaràs, no?
10: Mira, jo aniré d'excursió a veure l'eclipsi perquè la setmana que ve tinc vacances.
0: Ah, mira!
10: I aniré cap a la zona de Teruel, que es veurà molt bé allà també.
0: Ja et trucarem.
10: I aniré allà a veure.
0: A veure què tal. Fantàstic.
10: Tinc les ulleres, que és el...
0: És el més important.
10: El més important.
0: Ja us ho explicarem.
10: Homologades.
0: Sempre. Sí, ahí... Òptiques i farmàcies, sempre. Escolta, va, anem a centrar-nos amb els esports, que és l'espai
10: que ens dona bé.
0: Com va el fitxatge del Rodri?
10: Bueno, estem una mica en aquest procés de negociació entre clubs. Laura, avui ja ens explicava el Nil que creu que l'oferta del Barça rondarà els 50-60 milions d'euros entre fixes i variables, i clar, aquí entra una mica el joc de el Barça i el City i a veure qui dona més i qui estira una mica menys. L'avantatge és que la relació entre clubs és bona, que Rodri vol venir al Barça, acaba contracte l'any vinent, per tant al Manchester City també li interessa arribar a un acord, i la intenció del Barça és poder-lo tancar ja aquest cap de setmana. Per tant, veurem, Laura, si les coses van tan ràpid o no, però ara és aquest procés de negociació i d'intentar tancar un fitxatge.
0: Una història de ronça, no?
10: La voluntat de tots és la mateixa, per tant, ha d'acabar a bon port, segur.
0: I més enllà de l'actualitat?
10: Doncs mira, avui, Laura, ens posarem una mica profuns a la graderia del balcó perquè, mira, fa pocs dies el Como italià va ser pioner perquè va implementar una mesura al futbol base que els nens, els infants, no poden rematar de cap.
0: Vale.
10: I ens hem preguntat una mica el per què. I hem parlat amb un neuròleg que ens ha explicat que realment hi ha estudis que demostren que rematar de cap recurrentment al llarg de la carrera d'un futbolista o fins i tot xocar de cap amb altres jugadors, que són coses que passen, poden acabar derivant en malalties neurodegeneratives. Hi ha estudis, és a dir, la majoria no ho acabaran desenvolupant, però
0: hi
10: sí que hi ha un risc.
0: I
10: ja hi ha algunes federacions, i el Com és el primer club que ha implementat una mesura així, i de fet parlarem també amb la Federació Catalana de Futbol perquè ens expliquin si aquí a Catalunya també s'està treballant o no per implementar alguna cosa així. Clar, el Com és un club pioner, el que passa és que si els seus rivals no adopten la mateixa mesura...
0: Clar, hi ha desavantatge.
10: És molt difícil de competir. Llavors, és una cosa que sí que és veritat que s'ha de fer més a nivell de federacions i veurem, parlarem amb la Federació Catalana per saber si aquí també s'està treballant amb alguna cosa així.
0: Doncs sí, interessant, escoltarem a quarts de nou.
10: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Núria.
10: Adéu.
0: I anem al temps. Núria, seva bona tarda.
11: Molt bona tarda.
0: Pluges fortes al nord de Catalunya, ara ens ho explicava el Pau Puig. Com evolucionarà això?
11: Doncs s'aniran apropant cap a la costa, continuen sent molt intenses, sobretot a l'interior, i aniran afectant durant les pròximes hores, especialment al Gironès, la Selva, el Maresme, i aniran morint mentre se van desplaçant cap a la costa. Sí, és veritat que també hi haurà xàfecs molt intensos a Aragó, Comunitat Valenciana. Pel moment estan deixant poques precipitacions a les comarques tarragonines, al Montsià, i durant les pròximes hores sí és veritat que podrien arribar i deixar algun xàfec intens, especialment al Montsià, però la resta de Catalunya la veritat és que no s'estan enterant d'aquesta jornada que ve marcada per aquests xàfecs intensos amb pedra. I de fet el riu Ter està baixant amb intensitat a 7 cases, fruit dels aiguats que estan caient ara mateix.
0: I de cara al cap de setmana, quin temps tindrem?
11: Seguirem amb la mateixa dinàmica de matins tranquils i tardes mogudes, però no sempre tindrem els xàfecs a les mateixes zones. Ja anem per pams. Demà, com dèiem, el matí serà molt tranquil i la tarda veurem un cop més els núvols d'evolució a partir de migdia, que aniran creixent amb la calor diurna. I sobretot esperem els xàfecs de tempestes intenses al Pirineu, com també a les comarques de l'Oest. Afectaran a bona part de la província de Lleida, com també a moltes comarques de Tarragona, sobretot a les de l'Oest. I per altra banda, diumenge, la jornada un cop més començarà tranquil·la, veurem els núvols que aniran creixent i sobretot diumenge es quedaran més concentrats al Pirineu, els ruixats i les tempestes. Molta precaució demà, que sobretot les tempestes que tindrem a ponent poden ser molt intenses. Seguirem parlant d'altes temperatures un dia més. Avui un cop més s'han fregat els 40 graus i demà, per exemple, esperem una màxima de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Tarragona, com també a Barcelona. I si algú vol aprofitar per anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava està al voltant dels 25 graus i els 29 tant a la Costa Central com també a la Costa Daurada.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Núria, i bon cap de setmana.
11: Molt bon cap de setmana.
0: En Víctor Valeros al control de so, ara són les 7 i 25 minuts d'aquest divendres 7 d'agost del 2026.
12: El balcó.

0: divendres i aquest estiu ja sabeu que tanquem les setmanes amb una mica d'agenda de tot el que es pot fer el cap de setmana, perquè l'estiu és un festival i Catalunya està plena de festivals, però també de festes majors, cadascuna amb les seves tradicions. I qui ens farà de guia avui és l'Èlia Pijuan. Èlia, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Laura. Doncs molt contenta d'estrenar-me amb aquesta secció. T'he de dir que m'ho he passat molt bé fent-la, però no ha estat gens fàcil reduir-la, perquè hi ha moltíssims festivals, moltes festes majors i concerts, i ha sigut dur fer una selecció.
0: No, és complicat, però això és bona senyal, perquè vol dir que tenim molts plans a fer aquest cap de setmana i, per tant, per triar. Quin és el primer?
1: Doncs mira, avui ens anem a Roses, al Festival de Música Sons del Món, i tenim tres concerts per escollir entre avui i diumenge. Aquesta nit canta Sergio Dalma a les 10. Si no us agafa a prop, demà també tocarà el festival La Su. Tancarà a 8:45, així que teniu marge, però és que clar, el planazo per mi ve amb el trio còmic Guarres, que faran un show diumenge a les 8.
2: Tu vas despullar entre les gallines?
3: Elles van despullades, no? Els hi poses l'arba.
4: Però de fet té un taller, que és el Chicken Nude Project.
1: Sé que no és música, però m'ha fet il·lusió incloure-les perquè la veritat que són unes reines i em fan moltíssima gràcia. Si esteu estiuejant per allà, no dubteu en comprar entrades, que estan, la veritat, més barates del que em pensava. Laura, tu quan diries que valen?
0: Deu ser el preu típic de festival, no? Entre 20, 50...
1: Doncs valen a partir de 7 euros.
0: 7 euros?
1: Sí. Les de les Subguarres, Sí que és veritat que Sergio Dalma és una mica més premium.
0: Bueno, al final l'experiència.
1: Sí, un xic més car.
0: Què més tenim?
1: Doncs mira, tenim de Roses, marxem a l'Escala, al festival Porta el Blau, on diumenge a les 10 toquen els mitiquíssims Sopa de Cabra.
0: Nascut entre Blanes i Cadaqués. Una cançó que mai passarà de moda i que totes les generacions la canten quan sona.
1: Sí, però és que Laura, tenim més festivals, que ja hem estat bastant per l'Empordà. Si aquest cap de setmana no sou ni per Roses ni per l'Escala i ja no teniu 20 anys, podeu anar al Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, que diumenge actua Miguel Ríos, o al Festival Jordi Savall a Montblanc, si us agrada més la música antiga o clàssica, o podeu anar diumenge a veure The Corrs al Festival Portaferrada. Ja veus, Laura, que l'oferta és bastant àmplia.
0: Bueno, tant. Però ara hem parlat de festivals que hi ha gent que no li agraden, perquè massa gent, massa cars, massa lluny, per això tenim les festes majors.
1: Exacte.
0: I per quina comencem avui?
1: Doncs mira, començo per la de Sant Llorenç d'Hortons. És un poble de l'Alt Penedès, amb una agenda de lo més curiosa. Atenció, perquè dissabte a les 10 de la nit hi ha el Tractor Fest, que és una espècie de correbars que es fa amb un tractor carregat de begudes.
0: Com? O sigui, el tractor porta les begudes, eh?
1: Exacte. Sí, no sé si m'he explicat molt bé. Crec que qui ens ho pot explicar millor és la Maria Bujan, que és membre de l'Associació Juvenil de Festes, que són els que van crear l'activitat fa ja 3 anys.
5: I doncs vam passar que, com som una terra de vinyes i de tractors, doncs vam decidir carregar un tractor amb neveres, amb begudes a sobre, amb això fem un recorregut per tot el poble i també aprofitem aquestes parades per fer jocs i que sigui molt més dinàmic i que hi hagi molt bon ambient. Bàsicament el que fem gairebé sempre pues, és lo típic de saltar la corda, fem limbos, fem congas, la polca és com emblemàtica, sempre s'ha de fer. Cada any anem variant.
1: De fet, hem pogut parlar amb el conductor del tractor, en Pau. No ha volgut enviar-nos un àudio, és una miqueta tímid. Sí, però tenim un missatge de text bastant xulo que ens ha enviat, que deia que viure la festa des de dalt del tractor és una passada.
0: Ja m'imagino.
1: Sí.
0: Que deus veure mil coses, tota la gent...
1: Diu que sempre hi ha algú fent el burro, com
0: clar.
1: Algú que es crida o es posa a ballar davant del tractor, i diu que és molt xulo al final com obrir pas als carrers i de més i veure la gent passar.
0: No, em sembla un planazo la tractorada de bars, i això, espera, és que ja després... Una cosa diumenge, no?
1: Hi ha una cursa amb aletes. Es veu que vas d'un punt a l'altre amb aquestes aletes i la gent es veu que...
0: Amb aletes de bussejar, de...
1: Aletes de busseig, sí.
0: Doncs jo ja m'ho guardo l'any que ve per participar, no per anar-ho a mirar, sinó per participar.
1: Això és diumenge, d'11 a 2,
0: D'11 a 2 diumenge, d'acord. Què més tenim?
1: Doncs mira, si et sembla, passem del Penedès a Osona, concretament a Olost. Demà a les 5 de la tarda, al camp de futbol vell del poble, celebren el concurs del pagès de ferro. És una competició en equips de 5 on els participants carreguen elements de camp com bales de palla o sacs de pinso. Escoltem a la Núria Comarroca, que és membre de la comissió de festes.
6: consisteix en passar una tarda i es fa un circuit. Els equips que participen han de saltar bales de palla, agafar carretons de fems, saltar per troncs, enfonsar-se a vessals d'aigua, enfilar-se per una corda, córrer... I aquest equip sempre competeix contra un altre equip, que el premi al final és un pernil, o és un formatge, o és un pa de quilo. Jo crec que la gràcia del Pagès de Ferro és que és una activitat que tothom del poble i voltants es pot

0: Que mon, 12 són anys, però és molt petit, no?
1: Sí, sento que són bastant, bastant petits, però potser estan fets d'una altra pasta, segurament, eh?
0: Que bé, doncs si participin en aquesta festa, que segur que s'ho passen molt bé, i fer poble, com deia la,
1: sí,
0: la Núria.
1: Sí, molt important, sí.
0: I hi ha una festa, Elia, que ens fa bastant fomo, no sé, i ara m'està escrivint el Lluís Colomer, que és el nostre tècnic habitual, diu, i Tabascan, què Tabascan?
1: Sí, sí, sí, sí, que sapigueu que a Tabascan, dissabte, de 2:45, a 2:45 hi ha un torneig de botifarra. És com una espècie de concurs, moda joc de cartes.
0: Sí, home, la botifarra. I això ho jugo, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Home, és divertidíssim. Què més tindrem?
1: Doncs mira, a les 11, un espectacle d'humor amb els actors d'ImproShow. O sigui, que jo això, la veritat que no m'ho perdo.
0: Home, Lluís, doncs passa-t'ho bé, ja que ens has deixat aquest divendres no abandonats perquè tenim el Víctor, però, bueno, te n'has anat, no passa res, està molt bé. Tu què faràs aquest cap de setmana?
1: Jo, mira, m'aniré a Palamós.
0: Fem bé.
1: A la platxeta i tranquil·litat.
0: Oi, Puig, jo també t'ho pregunto perquè estaràs aquí fent l'hora 14.
2: Ja. Sense comentaris.
0: Nosaltres acabem aquí. Us deixem ara amb els podcasts del balcó. Avui la visita a l'exposició de Pompeia amb la Irene Cordón, que, per cert, encara hi podeu anar, i a les 8, els Oteros, recuperem la conversa sobre els diferents tipus de pijos a la península Ibèrica. Bon cap de setmana.
3: Al balcó.
4: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
5: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts

0: m'aboco aquesta tarda, hem sortit de l'estudi i mireu, si hi ha un fet històric que interessa a tothom, que fascina i que no ens encansaríem mai de saber-ne prou, és el que va passar a Pompeia. Joan, on hem vingut?
1: Avui hem vingut, estem ara mateix a sota les escales del Museu Nacional d'Art de Catalunya, dalt de les Fonts de Montjuïc, davant de la porta del Palau de Maria Victòria Eugènia. Què hi ha aquí? Doncs la nova experiència de l'Ideal, que el coneixem molt bé, perquè igual ens hem fet totes les exposicions
0: totes immersives,
1: que han fet. Sí. Però és que aquesta està tenint moltíssim èxit arreu del món i és sobre Pompeia, els últims dies de Pompeia. Per tant, si molts heu anat a visitar Pompeia, les ruïnes, tot, ara avui ens traslladarem a què va passar aquells últims dies abans que explotés el volcà.
0: Evidentment, ens hem buscat una guia, la millor. Irene Cordón, com estàs?
2: Molt bé, contenta de ser aquí.
1: Com a casa, no? L'Ideal, realment. I hem vingut, vam venir-hi per Tutankamon.
2: Vam venir-hi per Tutankamon, allà a Poble Nou, em sembla que era aquí. I avui hem vingut aquí perquè em sembla que el tema s'ho mereix, aquest espai molt més gran.
0: Expectatives, que després et preguntarem. Pensa que no ha de ser fàcil explicar bé, perquè la gent que va a Pompeia sempre surt dient ai, que si aquesta autoguia, que si l'altra, no sé si m'haguessin hagut d'explicar.
2: Vinc sense expectatives, crec que és el millor. Ja està, entrem, ens submergim i anem a veure què tal.
1: I a més que és un fet històric del que s'han fet pel·lícules, llibres, se n'ha fet molta literatura.
2: Molta literatura, però és que no m'estranya, perquè heu de pensar que nosaltres, quan intentem explicar com era la vida quotidiana a l'antiga Roma, l'únic exemple que tenim és aquesta Pompeia, que és aquesta ciutat que va quedar sepultada sota les cendres al segle I de la nostra era. Per tant, tots els estudis, insisteixo, de vida quotidiana s'han de fer a partir d'aquestes restes. Per tant, anem a veure què passa.
0: Jo vull saber si quan acabes d'aquesta exposició vols anar allà a Nàpols i reservar-te el teu viatge a Pompeia. Ho sabrem a l'acabar.
2: Ho sabrem.
0: Entrem?
2: Som-hi.
0: Vinga.
3: Hola.
0: Hola.
1: Clar, acabem d'entrar i a la immensitat de l'espai és un palau de la Fira de Montjuïc, és a dir, això serà enorme.
0: Fa molt bona olor, no sé si té a veure alguna cosa amb Pompeia.
1: A què fa olor, Irene, tu que estàs experta en les olors de l'antiguitat?
2: A la Pili.
1: A la Pili?
2: A la Pili, jo vull creure que és això, perquè no? Llavors dius...

0: Heu de pensar que les primeres hores de la nit del 25 d'agost de l'any 79, tota una pluja de la Pili va començar a caure sobre la ciutat de Pompeia, Herculà i Estàvia. Jo vull pensar que aquesta olor és la de la Pili que va caure.
1: Entrem en una sala en què el primer que fan és explicar-nos l'origen de Pompeia.
0: Doncs estem en el segle I de la nostra era. En aquell moment els emperadors romans, estem a la dinastia Flàvia, que és una de les més importants, Vespasià, Tit, Domicià, són els tres emperadors d'aquesta dinastia, i és una època realment meravellosa perquè sota aquests grans emperadors es va construir el Coliseum i també va tenir lloc aquesta erupció del Vesuvi. Pompeia en aquell moment és una ciutat que està al golf de Nàpols, per tant està al sud de Roma, i era una ciutat poble d'estiueig, és a dir, no només hi havia la població local que hi vivia, sinó que a més alguns romans i romanes hi anaven d'estiueig, per tant s'hi poden trobar cases molt grans on anaven a descansar.
1: Era ciutat de classe alta, també.
0: És una classe que per una part hi ha el poble originari, però és veritat que hi ha unes cases que tenen més de 3.000 metres quadrats, per tant, gent benestant de Roma i anava cap allà. Heu de pensar que està al costat de l'aigua, al costat del Mediterrani, tot era idoni per poder-hi passar unes bones vacances.
2: Aquí hi ha unes il·lustracions que es veuen, no? Aquestes cases que deies, que sí, és veritat, semblen luxoses, i els adoquins, els famosos adoquins, que després en parlarem segur perquè és el que es manté un cop hi vas a visitar-ho.
0: Les llambordes. Es veuen perfectament, i de fet aquesta recreació que estem veient seria la part més del poble. Aquí podem veure, les cases són baixetes, són com a molt de dues plantes, i veuríem la vida al carrer. És aquest carrer que és veritat que a tots i a totes ens ve al cap, perquè veiem les botigues a peu de carrer i a sobre hi vivia la família. Una miqueta com les viles actuals. Veiem, per exemple, la Fleca, com estan fent el pa, com el couen, o les tavernes, que n'hi havia moltíssimes, i a sobre és on hauria viscut la família que es dedicava a aquest negoci. Pompeia és una ciutat romana que tenia absolutament de tot. Hem d'esperar a trobar doncs les tavernes, moltíssimes. Va pensar que hi havia entre 150 i 200 tavernes per una població. Pompeia es calcula que hi vivien uns 10.000, 12.000 habitants, per tant, si feu un càlcul ràpid veureu que cada 60 habitants hi havia una taverna. Això què ens indica? O que la gent dinava molt poc a casa, o que la gent feia molta vida al carrer, són molt mediterranis, i és realment interessant. Aquí podem veure algunes fotografies de Pompeia, ja excavada, ja restaurada, que veiem alguna d'aquestes tavernes, on vindria a ser una miqueta el fast food romà de l'època. És a dir, la gent sortia, comprava menjar ja preparat, trobaven qualsevol menjar, no només romà, sinó provinent de fora, tenien l'oportunitat de poder-ho menjar.
2: Està ple d'àmfores i aquests orificis que eren?
0: Més que àmfores, això és un tipus de taverna que té aquest moble d'obra i tenen aquests orificis, aquest precisament és on hi havia el menjar que ja estava fet. També hi ha alguns d'aquests orificis, amb aquestes àmfores com encastades, que hi hauria hagut aquella salsa que es diu garum, que el garum és la salsa més típica feta de... més que anxova. Avui en dia li faries a menjar, però seria les restes dels peixos.
2: Sí,
0: però molt bé, amb una olor molt forta. Heu de pensar que hi havia cases especialitzades a fer aquest garum. I una cosa molt interessant és que en una d'aquestes tavernes ens diuen que es ven un garum kosher. Per tant, ens està dient que hi ha una comunitat jueva local a Pompeia. Tot això no ho hauríem pogut saber si no s'hagués trobat aquesta ciutat sepultada. Però com a bona ciutat romana que és, també té un amfiteatre on hi havia el joc dels gladiadors, també hi ha les... veiem aquí, per exemple, els banys, o sigui, aquí podem veure tranquil·lament aquestes termes, les més conegudes són les de Caracalla, però evidentment hi havia els banys públics, perquè a Roma sabem que és molt important també el tema de l'aigua, sabem que hi havia aqueductes, que hi havia, per tant, espais diversos, el fòrum.
2: El fòrum, clar, i el temple, no?
0: El fòrum seria... Exacte, el fòrum seria la plaça pública, una miqueta, jo dic, l'àgora quan parlem de Grècia, i en el fòrum ens trobaven alguns edificis públics, entre ells hi havia aquest temple a Júpiter, Juno, Minerva, dels quals en són els romans molt devots.
1: Tot això recordem que s'ha anat descobrint a poc a poc, perquè hi ha encara moltíssim per descobrir, no?
0: Queda més o menys un 25% de la ciutat encara per treure la llum, que déu-n'hi-do, però ja vam començar des del segle XVII. Segle XVII-XVIII ja es té constància que hi ha les restes d'una ciutat important, fins i tot sovint s'ha dit que l'arqueologia neix precisament excavant Pompeia com a ciència, trobo interessantíssim, però és veritat que encara s'han de fer molts treballs, però bona part de la ciutat ja està, ja la podem veure, i per això jo crec que ens fascina tant i tant anar-hi, perquè és entrar en el túnel del temps i passejar-te per aquells carrers amb aquestes ínsules que serien aquests edificis amb pisos, o aquestes domus que serien aquestes cases magistrals enormes de la gent benestant.
1: Doncs anem entrant. Es nota que hi haurà muntatge visual i auditiu, perquè perquè se sent força...
2: La música força és molt soroll. Èpica i... Ara estem esperant i fent cua una de les experiències que més ens agrada, que és allò de posar-nos les ulleres.
1: És la de realitat virtual, sí. Que et diu...
2: Que tot mereixes, Joan.
1: T'has de posar les ulleres i seure i després et fa un recorregut. Que vam anar-hi, per exemple, en la de Jules Verne,
2: sí.
1: Que jo vaig tenir una marejada important, això és veritat. Tu et mereixes, Irene?
0: No gaire, per sort.
2: Però a mi m'impressiona molt encara tot això. Posar-te les ulleres i tenir la sensació que ets allà.
1: Clar, estem veient a la gent que l'està gaudint l'experiència immersiva i estan asseguts en una cadira amb les ulleres de realitat virtual. Sembla una escena distòpica, la veritat.
3: Són quatre?
4: Sí.
3: Vale, perfecte.
4: M'acompanya?
3: Sí. Bueno, ara us ajudaré a posar les ulleres, d'acord? Dura uns 8 minuts. I és 360, així que podreu moure una mica la cadira per veure-ho tot. Quan acabi l'experiència, us diré que us les traieu, les podeu deixar a la cadira i l'experiència continua per allà.
1: Irene, estàs a punt?
0: Tot a punt.
1: A l'Anna no li van les ulleres.
3: Molt bé. Arranco, nens.
1: Ai, quin susto! Increïble.
0: A mi també m'ho ha semblat increïble.
2: M'ha agradat moltíssim, m'he espantat moltíssim amb la lluita de gladiadors i el tigre. Bé, no ho hauríem d'explicar tant perquè si no la gent... Però és molt
0: increïble. Estàvem allà a l'arena de l'amfiteatre amb els gladiadors, del no res surten feres, tot meravellós.
2: I la nostra de Vesuvi, no?
0: Sí, de com tot se't pot acabar un dia per l'altre. Un fenomen natural, com l'erupció del Vesuvi.
2: Ara sí que anem a una sala on es projecta en bucle continu una pel·lícula de 26 minuts de durada dividida en 8 capítols.
1: I diu, recomanació, si et mereixes o experimentes visió borrosa, espasmes musculars, tremolors o desorientació, abandona la sala i contacta amb un membre del personal. Apuntat.
2: D'acord, Joan, agafa'm la...
1: No hi mereixo experiments en aquest cas?
2: Som a la sala immersiva, les quatre parets... Amb imatges de Pompeia hem passat de la ciutat coberta de cendra a que sembla que ha tornat a sortir les plantes, no sé si és el renaixement, però la ciutat
0: natura,
2: està...
0: Que sempre reneix, quan penses que tot és mort i tot és gris, sempre hi ha aquest bri d'esperança que torna al cicle.
2: Això ho veuen uns ulls descobrint.
1: Que... El descobriment va ser segle XVII, has dit.
0: El segle XVII-XVIII s'havia parlat. O sigui, Pompeia queda sepultada, Estrabó, que és un gran geògraf, ens va explicar què era Pompeia, deia que era una ciutat que estava al golf de Nàpols, però ningú en sabia res. I vam haver d'esperar doncs, aquests 1.700 anys per ser redescoberta.
2: Quina sort, no? Irene, tu t'imagines que t'hagués tocat a tu això?
0: Clar, jo sempre dic que quan una ciutat és, com en aquest cas, no sepultada sota les cendres, és una desgràcia pels seus habitants, però un tresor i un regal per l'arqueòleg i l'arqueòloga. La Villa dels Misteris és una casa que es va trobar a les afores de Pompeia i que es dedicava al conreu de la vinya. I per tant era una casa molt important perquè tenia doncs, tota la premsa de vi i tenia aquests frescos a les parets amb aquests colors bordeus tan bonics i es diu la Via dels Misteris perquè encara no sabem ben bé ni qui vivia. Però us diré una cosa, nosaltres sabem que l'erupció del Vesuvi no va tenir lloc el 25 d'agost perquè la Via dels Misteris ja s'havia fet la verema, per tant va tenir lloc el setembre o l'octubre de l'any 79. Dins de Pompeia s'han trobat unes domus, unes cases meravelloses amb uns mosaics que fan de paviments de terres increïbles que a dia d'avui estan exposats al Museu Arqueològic de Nàpols, però la Via dels Misteris, insisteixo, a les afores de la ciutat, podem veure doncs, com la ciutat de Pompeia era autosuficient i ells tenien la pròpia producció de vi.
2: O sigui, aquesta tragèdia va ser clau per descobrir com funcionava el món romà.
0: Això sol passar. O sigui, una tragèdia fa que nosaltres després puguem estudiar-los. Per tant, ens han deixat un llegat increïble, eternament agraïts, i jo crec que els hi devem. Per això l'ideal està molt bé que hagi fet aquesta exposició.
2: Pots marejar, perquè estem circulant per una de les vies dels carrers de Pompeia. Restes arqueològiques de Pompeia. De Pompeia sempre et preguntes per què no van poder fugir abans? Com va ser tan ràpida la cendra per sepultar-ho tot?
0: No va ser tan ràpida, van haver avisos. De fet, ja sabeu que es van trobar els cossos, n'han trobat fins a 1.100 cossos amb aquell motllo de guix que tenim a dia d'avui, però si la població de Pompeia era 12.000, 1.100 és poc. Per tant, van haver avisos previs i part de la població se'n va anar. Jo sempre dic que Pompeia es va quedar a l'optimista. Fins i tot algun dels cossos que s'ha trobat té les claus de casa dins de la butxaca. Això vol dir que pensava que podria tornar i va deixar totes les seves pertinences allà amagades sota els llits, les taules, però de saber que moltes de les cases de Pompeia ja estaven buides, perquè a més l'any 62 havia hagut un terratrèmol i la ciutat estava tota sacsejada. Ja era una ciutat bastant abandonada.
2: Ja veig els oients preguntant-se què haguessin fet ells, si marxar o us haguessin quedat com a optimistes.
1: Ara bé, estem dins del volcà, no? Ara mateix, com poden comprovar els oients,

0: he de dir que van morir a l'acte. Per això els cossos que tenim sembla que siguin congelats, perquè inhalar aquests gasos automàticament a l'entrada del cos, en aquests pulmons es desfeien al moment. Llavors aquí jo crec que s'ha pogut, ho han recreat molt bé, no ho veus com venia com una, com un núvol que semblava l'àngel de la mort. Si tu inhalaves fort això, llavors ja mories i no mories cremat.
1: Doncs ja acabem de sortir d'aquesta experiència immersiva, quatre parets.
2: I la Irene està fent uf, perquè estem davant de... Són els cossos, Irene.
3: Sí, sí, a mi sempre això m'impacta molt, igual que les mòmies egípcies. En aquest cas us he de dir que això són els motllos, no són les persones en si, perquè evidentment tota la lava i tot doncs consumeix la carn i la roba, però sí que deixen uns buits, i es va inventar una tècnica en el segle XVII-XVIII en la qual van omplir aquests buits amb guix. Llavors aquí el que podem veure doncs són aquests homes, aquestes dones i aquests animals que no van poder sortir ni escapar de l'erupció del Vesuvi. Llavors, clar, a mi m'impacta perquè són persones, o sigui, és gent com nosaltres que vivien, que estimaven, que tenien els seus problemes, i de cop i volta la vida se'ls va acabar en una nit.
1: Arqueològicament, reproduir això amb aquests motllos, quina informació donava per saber com era la gent que vivia a Pompeia?
3: T'ho dona tot, absolutament tot, perquè fins i tot s'ha pogut estudiar la dentició i d'aquests cossos, que les dents sí que les tenim, i pots veure fins i tot doncs, què menjaven, no? És un poble que agrada molt les farinetes. També podem veure que porten jersells de llana. De nou, no van morir el mes d'agost. Fixeu-vos que teníem la prova de que s'havia fet la verema, i com que van vestits en jersells de llana vol dir que feia fred en aquell moment, que devia ser doncs, finals de setembre, principis d'octubre. No només veiem el tipus de roba, sinó absolutament tot. Veiem doncs, com alguns més que optimistes s'escapen, es van trobar els cossos al mig del carrer només amb les claus de casa, que dius, per què portes les claus de casa? Doncs perquè penses que hi tornaràs i no hi vam poder tornar mai més. També pots veure el cos d'un home i una dona abraçats fent-se un petó perquè saben perfectament què els espera i s'abracen. No? Potser si sapiguéssim que estem a punt de morir, vés a saber no, què faríem aquest darrer minut de vida. Però veus també el gos que no s'ha pogut escapar perquè té una cadena al coll i no ha pogut marxar i que s'està recargolant de dolor i de pena, probablement.
1: Ara que hem sortit d'aquesta experiència immersiva, tu tenies una carta, duies una carta, que ens has explicat que era clau per saber una mica tot el que hi va passar en aquesta explosió, erupció d'aquest volcà.
3: Tenim una font textual meravellosa que és la carta de Plini el Jove que li va escriure a Tàcit, on li fa aquesta descripció meravellosa de què és el que ell va veure, i li explica com va morir el seu tiet, que era Plini el Vell, que probablement és la víctima doncs, més coneguda, no? que va perdre allà la vida. I és una carta fantàstica perquè diu, mira, jo t'explico el que va passar des d'on jo hi era, es trobava en aquell moment amb un vaixell allà al golf de Nàpols, diu, i és veritat que vam veure com una columna de fum acabada com una pilota, diu, el meu tiet deia que tenia forma de pi, però és que és ben cert, diu, tenia forma de pi, doncs s'alçava d'aquell turó, d'aquella muntanyeta que és el Vesuvi, que era un volcà, i li explica com el seu tiet té unes ganes, unes ànsies de voler conèixer què ha passat, i que se'n va cap allà i diu, escolta, quedeu-vos aquí, li diu a la seva mare, que és la seva germana, i a ell, que és el nebot, quedeu-vos que jo m'apropo perquè vull veure el que és, perquè és un home que té una necessitat de veure les coses, és un aventurer, té un punt d'inconsciència, perquè ell no ho sap, però allà hi deixarà la vida. I és una carta que recomano moltíssim, la podeu trobar, és molt fàcil de trobar, i l'envia a Tàcit, i Tàcit diu, no et preocupis, perquè jo això ho plasmaré en els meus escrits perquè a la posteritat la gent sàpiga què va passar aquí. I teníem la carta, però no teníem Pompeia. Per tant, teníem els escrits d'Estrabó, teníem
2: la carta...
3: Se sabia
2: que havia passat alguna cosa tremenda.
3: Que hi havia alguna ciutat per allà, però clar, en aquell moment doncs, no es deia quasi res. Però a més no hem d'oblidar que no és només Pompeia, també hi havia Estàvia, hi havia Herculà, hi havia altres pobles, però Pompeia era el més gran però val la pena visitar-los tots, eh?
1: Clar, aquí ens expliquen com visitar Pompeia, que no és un lloc fàcil per visitar si és la teva primera vegada, perquè no te l'acabes mai, la visita a Pompeia.
3: No, és una visita molt, molt llarga, si vols, perquè fer tota la ciutat és impossible, però per això hi ha guies allà, no? Llavors jo recomano moltíssim, clar que hi pot anar cadascú pel seu compte, però sempre millor si hi ha algú que t'hi acompanya, perquè et portarà pels carrers
0: i les zones que s'han de veure. Al fòrum hi has d'anar, a l'amfiteatre hi has d'anar, t'has de passejar per aquests carrers, però és molt bonic veure en aquests carrers la taverna, l'Open Art, que era el prostíbul, que també doncs és molt curiós de veure, i totes i cada una d'aquestes coses.
1: Tornem a veure ulleres de realitat virtual, eh?
0: Aquí és on et marejarà, Joan.
2: Aquí és, on es fan aquells recorreguts que
0: són bastants. Hem d'anar dempeus ara, no? O ens hem de seure encara?
1: Mal matadet.
2: No ens separem, que sempre ens passa que ens fiquem i ens separem i ens donem uns quants cops.
4: Aquí visitareu la Vila dels Misteris, que era una domus romana molt famosa de Pompeia. Anireu passant per diferents espais de la casa i us guiarà una veu, que és la Licínia, la mestressa de la casa. El que teniu que fer és caminar, esperar que s'obrin les portes, així passar als altres espais. Qualsevol cosa podeu aixecar la mà. Us veureu entre vosaltres com petits caps d'estàtues volant, flotant per l'espai.
1: Realment la gent va a partir d'aquí, ara que veu sense ulleres.
4: Vale, ja pots creuar la porta.
2: Vale. Adéu, nois!
1: Ui, estem en una dona romana.
2: Avança!
1: L'Anna és el 51, oi?
2: Tu ets el 23, jo sí.
1: Sí.
2: Joan, que bonic és això. Anem, que ens obrirà la porta.
1: Tant de bo tinguéssim una casa així, Anna. Ai, mira, la cuina de la que parlava la Irene, no?
2: Sí, amb els orificis pels menjars fets.
1: Ai, es poden tocar les espelmes.
5: Ai, quin susto.
1: Quin susto. Ai, quin susto. Volia tocar les espelmes, però estàs aquí al mig.
2: Sí.
1: Ai, ai, para.
2: Mira, aquí hi ha unes pomes.
1: Ja s'ha acabat.
5: Sí, ja ho he acabat ja. Vale, gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: M'agrada molt l'evolució quan estàs entre les restes i de sobte ho recreen com era antigament Pompeia amb els colors.
3: I de cop quan se'n torna a anar no vols, dius no. Vols que torni una altra vegada aquella meravella, aquells colors, aquella vida.
1: Atenció, que hi ha una sorpresa que ja la vam viure i gaudir a l'anterior ideal de Tomis d'Ancamón, que és que ens podem fer unes fotografies i convertir-nos en romans i romanes. Vinga, va, anem a fer un fotomatón.
2: Val, va.
1: L'Anna s'ha de fer una foto. Ui, t'ha fet com un home. I amb la Irene, que s'ha fet una... La Irene ha quedat com una... Com una...
0: Guapíssima, he quedat. Mira, surto aquí, sóc aquella. Mira, que guapa.
1: Ai, falto jo. Ai, mira la Laura, també, que mona. L'Anna l'ha fet com un senyor.
2: A mi m'ha fet un home.
1: Oh, com una dona. Per què m'ha fet una dona a mi, a tu, home? Bueno, i després d'uns riures, com sempre, tota bona visita s'acaba a la botiga de souvenirs.
2: Doncs sí, després d'aquests riures en el que ens hem... Sí, una mica disfressat
1: de pompeianes.
2: Sí. Jo preguntava al principi, expectatives, m'has dit zero, ara ja pots fer la teva crítica.
3: Doncs més que recomanable, s'ha de venir a veure, perquè tal com comentava a l'inici, Pompeia, jo crec que tots i totes sabem de què estem parlant, d'una ciutat sepultada sota les cendres d'aquell Vesuvi, d'aquella erupció del segle I, i realment aquí tens la sensació que hi entres a dins, ho vius. Això és aquesta experiència immersiva. Implica això, la música, les veus, les llums, fins i tot les olors, hem arribat a dir.
2: T'ho hauries imaginat així? Com va ser l'explosió? Com aquest nou vol que hem vist, que a mi m'ha impressionat molt, com queien aquestes pedres
3: incendiades? Clar, venint d'aquella darrera que vam anar a fer de Tutankamon, crec que va ser la darrera que vam fer plegats, però jo crec que aquesta a mi m'ha agradat més. No sé si s'ha de comparar o no, però és que m'ha agradat moltíssim, perquè passava d'un món a un altre, no? De la vida a la mort, en un moment de l'alegria a la tragèdia, i ho han aconseguit i hem sortit, jo crec, no? He tingut tota una barreja de sentiments dins meu i amb moltes coses que no volem explicar, però que entres d'una manera i surts d'una altra. Jo crec que això és del que es tracta avui en dia, del que són els museus i de les exposicions, que no et deixin indiferent, i jo us asseguro que avui me'n vaig cap a casa sent una altra.
2: Com sempre, els oients del balcó, els grans privilegiats de tenir una guia com la Irene Cordon. Nosaltres ja ni parlar-ne, no? Joan Bofill, Laura Prodolfo, hem estat aquí.
1: Una meravella, una meravella.
2: Moltes gràcies, Irene Cordon.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Tant de bo els oients la puguin escoltar, aquesta xerrada que hem mantingut aquí, i venir després. Una abraçada.
3: Una abraçada.

0: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER.
1: Per suportar millor la calor, Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: No, no, no, no, no, tu et tornes a enamorar.
3: Estàs igual.
2: Estàs igual, o sigui, sí, sí. Ja, ara, igual costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessa és meravellós.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
4: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
5: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
6: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
5: Abans el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
4: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Ja han arribat els Otero. Com esteu? Miqui Otero, Malcom Otero.
1: Molt bé.
2: Molt bé, em costa divendres.
0: Per això venies amb les ulleres de sol?
2: M'he oblidat que les portava.
0: Però tan tranquil, no? Si no t'ho arribem a dir...
2: O sigui, el següent pas era dir on són les meves ulleres de sol, portant les ulleres de sol.
0: Clar.
2: Venia jo absolutament despistat.
0: Igual l'està disfrutant les festes de la Mercè.
2: Clar, venia com amb ressaca, vols
0: Clar.
2: Dir? No era el cas.
0: No. Les festes de la Mercè?
3: No.
0: Però les havíeu viscut anys enrere.
3: Sí, no? sí, ja, potser... Bueno, sí no, jo no tinc res en contra, estic molt a favor, però ja no les visc, diguem-ne, com abans.
2: Jo les visc molt poc intensament, comparat a abans, que anava a molts concerts i tot això.
3: Sí, també.
2: I ara vaig a les...
0: Però aquesta nit, per exemple, no aneu a veure la Bandini, per exemple.
2: No, la veritat és que aquest any no veuré concerts, no he planejat
0: veure
2: concerts.
0: Però tu ets molt de concerts.
2: Molt, moltíssim, però aquest any m'ha coincidit així, demà tinc un viatge... Bueno, no les gaudirem massa aquest any.
3: Jo tampoc.
0: Tu tampoc. Jo sé que volíeu aprofitar avui una pel·lícula. L'altre dia vam estar parlant de Cautivos.
3: Sí.
0: Va donar molt de sí.
3: Va donar molt de sí.
0: Veurem avui el tema que surt de la nova pel·lícula de Carla Simón, Romería.
4: En el edificio alto, en Toraya, ¿no?
5: Estuviste investigando.
4: Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto, en Toraya, ¿no?
5: Estuviste investigando.
4: Bueno, es lo que leí en el diario a mi madre.
5: Tus padres vivieron bastante tiempo ahí hasta que, bueno, tu madre se quedó embarazada.
0: Aquesta pel·lícula retrata una realitat que no sé si us toca molt, molt, però segur que coneixeu, que és el de la família Pija Gallega, és així?
2: Sí, és el...
3: No, al Miqui, si més no, li toca família gallega.
2: Gallega, pija no, però gallega sí, 50%.
0: Però sou de família pija?
2: No, en absolut.
0: Ara em sorprendria.
2: Però jo sempre des de l'adolescència, no sé per què, sempre he conegut a determinats cercles així amb més diners que jo. I és un gènere que m'agrada molt analitzar-lo, la veritat. I que crec que la pel·li de la Carla Simón, que per cert és una absoluta meravella,
0: encara no l'he vista.
2: És la meva favorita de les tres que ha fet.
3: I això per l'any, per mi, ens agraden les tres. A mi m'agrada més Estiu que no pas el Carràs, però aquesta, la tercera, aquesta em sembla la que té més veritat a totes.
2: I està superben escrita, té una part imaginada preciosa. I és el viatge, diguem, del seu alter ego, una mena de Carla Simón, que amb 16 o 17 anys vol estudiar cinema a Londres, necessita... diguem, un certificat d'on ve la seva família biològica perquè li donin una beca i poder anar a estudiar. I llavors inicia aquest viatge, que és anar a veure a la seva família biològica, la del seu pare, que no va conèixer, a Vigo, a la ria de Vigo, per la zona de Bueu i tota aquella zona. I el retrat, ja en podríem parlar 2 hores d'aquesta pel·li des de molts angles, però el retrat que fa de la família pija gallega és absolutament perfecte. Està absolutament afinat. Hi ha escenes al·lucinants, per exemple, una escena que l'avi, el patriarca, reuneix a tots els seus nets d'una celebració familiar, els posa per ordre d'alçada o d'edats, llavors un per un s'abracen a l'avi, li han dit que es portaran molt bé, i llavors l'avi els dona un sobre amb un parell de bitllets, no? Segons l'edat és més o menys diners, i la prota fa aquesta cua per primer cop, perquè és el primer cop que passa una estona amb aquesta família, i quan li arriba el torn, l'avi li dona un sobre amb un paston per dir-li ja no cal que firmem per notari res que tingui a veure amb el teu pare biològic, no? Jo et pago els estudis, no cal que demanis la beca, no? És una escena quotidiana, fins i tot gairebé amb un toc, diguem, humorístic en alguns moments i tal, i de sobte hi ha una violència.
0: I t'has dit que va dir,
3: terrible.
0: Ja només com relates, violència.
2: Una violència terrible, no? I hi ha un altre moment, que a mi em sembla molt definitori, que és quan surten ja les festes del Carme, crec que són les festes del Carmen, que són les festes marineres, i surten amb vaixell, no? Tirant corones de flors al mar i tal. Llavors ells van en el seu barco, que és un senyor barco. I llavors quan passen, no sé si és una altra part de la família, no recordo ara, si és una altra part de la família, uns veïns o què, llavors ells diuen, mira, allò sí que és un vaixell, com dient, el nostre és una barqueta.
0: Clar.
2: Llavors, això ens ha portat a pensar de dues coses. Primer, volíem fer l'Atlas del Pijo Ibérico.
0: Molt bé.
3: Perquè el pijo no és universal.
2: No.
0: No és universal.
3: No, cada lloc té el seu pijo.
2: És com pingüins, saps? que hi ha pingüins a ciutats d'Equador.
0: Que són diferents els de...
2: Els pols, però
3: sí,
2: són pingüins
3: tots. I no
2: són,
3: sé què,
2: són pingüins tots, però són diferents.
0: Clar,
2: tenen costums
0: diferents,
2: aspecte diferent, costums diferent, de tot diferent. I hi ha moltes, moltes diferències.
3: No, a Islàndia no hi ha que el pol, només hi ha el sud. De la, del, del, del,
2: sí, sí,
3: de la Terra.
2: Però ja, ja bueno, podem parlar... Fem un altre dia, pingüins, sisplau. He vist molt, molts documentals
0: de... Donaria per...
3: Ja m'he de publicar, pingüin!
2: Donaria per molta estona. Però una de les coses és l'Atlas, aquest, que podríem procedir a fer-lo, i l'altre vessant és la idea de... aquests sí que tenen un bon vaixell, és la idea de que cap pijo es considera pijo. Sempre hi ha un pijo més pijo que ell, no?
0: És a dir, ningú diu
2: amb una, una cadena infame, bueno, alguns sí, però és una cadena infame que ens portaria al uberpijo, o sigui, a un gran pijo gegantí, que seria el veritable i genuí pijo, i la resta no ho serien. Però alguns sí que ho diuen. Jo crec que vas pel rotllo de, no? Sí, d'explicar no, les diferències.
3: Clar, vull dir, aquí hi ha, hi ha diferents... I a més, en cada època, a Madrid tothom era més o menys pijo, hi havia, tothom vestia com un pijo, però no hi havia tant... Ara han sortit aquests Cayetanos, que és...
0: Això que anava a dir, Madrid és Cayetano.
3: És que és una manera d'exercir de pijo. Vull que es noti que sóc pijo. Tinc un uniforme de pijo i vull que sàpigues que, a més, això implica unes idees polítiques, una manera de... Vull dir, és una tribu urbana, ja ha canviat.
2: És l'única subcultura, és com els heavies dels 80,
3: exacte,
2: ara són els Cayetanos.
3: Exacte, o els skins.
2: O els skins, skinheads, sí, sí, sí, sí.
3: En canvi, aquí a Catalunya, ara també hi ha una mena de... d'aquesta mena de pijo, una mica del polo i tal, no sé què, que es diu Ambroc i tal, bro, i tal, però que o sigui, hi ha aquesta mena de pijo, però ja el pijo català és una mica diferent, perquè el català té aquesta mania d'amagar els diners.
0: És el que t'anava a dir?
2: Bueno, una mania.
0: Això és molt senzill.
3: No, i aleshores que dius, és aquest noi que tu coneixes que sembla igual que tu, però descobreixes que té, no té una casa a l'Empordà, té un mas a l'Empordà, i que després, no, però és que m'han deixat aquí un edifici. Com un edifici? Sí, que té 12 pisos, que són meus. I tal, i va,
2: es treu les claus de la butxaca i sempre cau un carnet del Barça, d'un tiet que ha marxat, i el piset de la tieta que està fet pols allà. No? Si tornem al vaixell, jo crec que només a través del vaixell podem explicar les diferències. És a dir, a Galícia és el vaixell té, i és un vaixell gran, però sempre és des de l'enveja a l'altre vaixell encara millor, que és l'escena aquesta de la Carla Simón. A Madrid es diria directament Dispongo de Barcos, que hi ha una pel·li que es diu així, no? I es diria el meu vaixell és increïble, sí, i el tinc a les afores de Madrid, és a dir, a València, perquè per ells València, València és l'extraradi de Madrid.
0: La seva platja.
2: Això a Madrid, a Andalusia directament el tindrien aparcat sempre com el Mercedes a la porta del bar, doncs el tindrien aparcat sempre en el plano de vista, en la visió que tindrien des del xiringuito, anirien demanant, no?, manzanilles i tal, i dient tal. Llavors aquí no hi ha... Llavors a Catalunya no hi ha el vaixell. És a dir, l'expressió per anar amb vaixell és anar per mar, si us fixeu. És a dir, s'invisibilitza el vaixell. S'invisibilitza el vaixell per una qüestió que de vegades que es diu és de bon gust, però també és una manera de preservar el patrimoni.
3: I,
2: no,
3: de fet, aquí no tenen ni vaixell, ni iate, ni iot. Aquí tenen barca.
2: Barqueta.
3: Molt diferent.
2: O barqueta.
3: O barqueta, que és un llaüt que pot tenir 10 metres,
0: una menorquina.
3: Sí, una menorquina, tal, no sé què. Bueno, ja saps, és una cosa, no, això és per fer una caleta i tal. Vull dir, aquí és diferent. Vull dir, no és allà, tu vas allà, no és allò que dius, tinc 18 metres, dos pals. No, aquí és una cosa com... I aquí s'amaguen més els calés. Però ara sí que potser per imitació d'aquesta cosa una mica més massatària, hi ha aquest pijobró català, aquest del que et dic del polo, que comencen a tenir aquest mimetisme, ja intenten uniformar els pijos del món.
2: Però saps? A través de la serra juvenil global d'internet, de dir bro, està muy basado, i jo l'altre dia estava prenent alguna terrassa i al costat hi havia uns pijobros, diguem, sí. Ja podem dir la paraula, uns pijobros,
1: carrer,
2: que estaven... Era realment algú bastant inofensiu, em sembla que era diputació amb Granados...
0: No era Francesc Macià.
2: No els havia anat a buscar, no estava de safari. Havien vingut ells, havien baixat ells. De vegades baixen amb les escupis i llavors fan una mica de turisme, com sempre s'ha fet des de vida privada de Sagarra. I estaven ells al costat i tal, i havien d'anar, estan decidint on anaven a dinar. I llavors un proposava un japo increïblement car, no? Llavors un d'ells deia, no, jo és que no tinc... Jo no tengo dinero, va dir. Jo no tengo dinero. I l'altre li va dir... Eren clarament, devien tenir 18, 19, 20...
0: Era pijo, però no tenia diners, deia.
2: Però tranquilo, si el año que... ¿Cómo va a decir? Tranquilo, si el año que viene estarás cobrando 90.000. 90K, eh? No va dir 90.000. Va dir 90K.
3: K, clar, això és la...
2: Què et sembla? Clar, vaig dir, hòstia, on ha quedat aquesta cosa, diguem, de la burgesia catalana de no diríem mai 90K.
0: Ara no li va dir, ja te lo pago jo, no.
3: No, això no.
2: No, bueno, en això estava implícit.
3: Ja, ja, jo pagaràs. L'any que ve pagues tu.
2: Estava implícit.
3: Però sí que hi ha una mena de pijos sin fronteres, ara. I aquesta hi ha una mena d'intentar, perquè clar, internet ha canviat les coses, són tots liberals, volen tenir ingressos passius, no hem de, els impostos són el pitjor que tenim, vull dir que hi ha tota una mena de filosofia, sí, que s'està extenent i que tots volen ser aquest pijo.
2: Estem molt en contra d'això, volem conservar la biodiversitat del pijo, és a dir,
3: exacte,
2: que, clar, com clar, sempre, que a cada regió el pijo ha estat diferent.
3: Clar, perquè no? Després hi ha aquest pijo d'aquí
0: no de Barcelona. No la globalització dels pijos.
2: No, és el procés d'estar baquització del pijisme, no?
3: Clar,
2: no,
3: que,
2: no.
3: O sea, jo vaig tenir una novia de Madrid que deia, es que a los pijos de Barcelona parece que hay que echarles dinero. I és veritat, perquè anaven vestits amb una samarreta trencada i tal. Hi ha una cosa aquí que allà, que per un pijo de Madrid és incomprensible.
2: Sí.
3: És això, no... Vull dir, i que potser, tu veus, jo tenia una amiga molt pija, que sembla que no és pija, però si tu comences, jo que no tinc ni idea de roba, però si mires a l'outfit, allà hi ha un sou sencer, saps què vull dir? Dius, no, perquè aquestes sabates són de 400 euros...
2: Vosaltres sabeu allò que es va parlar molt amb la sèrie Succession, que es parlava...
3: Ah, sí. No dic que Succession,
2: de Lujo Silencioso.
0: Sí.
2: Es va inventar aquí, o sigui, el luxe silenciós.
0: A Catalunya.
2: El tio, mai saps, poden atacar per qualsevol costat. El tio que està prenent una birra amb tu, en una terrassa d'un bar oriental, aquesta persona porta una samarreta negra. No és com la teva.
0: No.
2: Toca-la un moment.
3: No té costures.
2: No és
0: fins i tot olora-la.
2: No, i això ve d'antic. Sí. És a dir, per exemple, amb els cercles de l'esquerra més o menys semicompromesa contra el franquisme, aquesta cosa com gent realment d'esquerres, no? En aquell moment, però de molta pasta, no? Que hi ha aquesta, que us la vaig dir un dia, aquesta frase increïble, el dia de mañana, la novel·la del Martínez de Pisón, que és un tio que ve d'un poble d'Aragó arruïnat, que no té ni un duro, i entra en els cercles de la burgesia compromesa d'esquerres de Barcelona.
3: Una mena pijo a part de Mercè.
2: I van tots vestits fatal, no? Totalment amb qualsevol cosa a sobre. I llavors el tio ha d'aprendre a vestir malament com ells, no? I sí. Llavors el Pisón posa... Era un pobre disfrazado de rico disfrazado de pobre. O sea, un pobre, no? Pues és una mica aquesta idea com de no mostrar, diguem... I és absolutament diferent al fenomen que deia el Malcolm, el pijo madrileny cada cop més embogit, que vull dir, amb això de Taburete, és que és molt al·lucinant, és que hi havia...
0: Taburete, el grup del fill del Bárcenas.
2: Sí, però que hi ha tota una escena, el fill d'un d'Inditex, que es deien Sin Blanca, uns altres que es diuen Modovion, hi ha tota una escena de grups pijos que són al·lucinants. És que jo he arribat a veure imatges de concerts amb banderes de PAM, que és Pijos a Muerte, i amb banderes suïsses.
0: Pam, pijos a muerte.
2: La consciència de classe, que jo sempre l'he reivindicat, des que tinc ús de raó, ha tornat, però ha tornat la consciència...
3: Per dalt.
2: La consciència de classe pija, o sigui, no la consciència de classe obrera, no? I és un fenomen al·lucinant, on diu el Malcolm, és que semblen heavies o cofrades, o sigui, pareixen els Cayetanos, són tots iguals.
3: Sí, sí, sí. No, i a més, hi ha aquesta cosa, això de que porten banderes suïsses perquè són d'esportar els calés per no pagar impostos.
2: Clar, clar.
3: Vull dir que dius... Vull dir, hi ha tota una filosofia darrere, ja no és només soy pijo, però hi ha una cosa, hi ha una escena d'una pel·li americana, que no recordo el títol, que eren uns multimilionaris tipus Succession, i diu, i aquest? I diu, si serà pobre, que lleva un Lacoste. Diu, però no perquè portés un Lacoste, sinó perquè portava una marca. Les marques són de classe mitjana. Tu si portes, si es veu la marca...
0: Però quan érem joves sí que... Jo me'n recordo les marques que eren pijes, Privata, no us
3: Privata,
0: recordeu?
3: Privata, home, i tant.
0: Qui tenia un Privata sí. Era... Jo sí. Volia tenir un Privata.
3: Clar, i a més tu saps que... Sí, i a més hi havia com la marca, perquè el Corte Inglés va fer una marca que es deia Nudos, que s'assemblava, i era com la versió cutrilla que tu portaves del Privata, saps? Mm-hmm. Perquè hi havia sempre aquesta cosa com aspiracional, que tu volies portar un Privata, però el Privata era car. Una marca que, per cert, no sé si s'ha tornat, però va desaparèixer, no? Però vull dir, perquè les marques són de classe mitjana. O sigui, això de Succession, és a dir, això, tu tens una samarreta negra que està feta amb cotó pima del Perú i que no té costures i que l'agafes i sembla que està feta una peça i que és una meravella, però és una samarreta negra.
0: Clar. Però Succession, jo hauria dit que eren rics, rics més que pijos.
3: Sí.
2: Què vols dir? Això és interessant. O sigui, com tu aportes el matís, diguem que...
3: És que es pot ser pijo sense ser ric.
0: Sí. No, no, no. Pijo té pasta. Però hi ha el que ja no és ni pijo, el que és ric-ric, que va de ric, diríem, yeah. El pijo ho amaga,
2: una de les possibles...
0: Ostenta.
3: No, per mi... A Succession diuen aquesta frase de... Hi ha un personatge que diu que tindrà una herència de 5 milions i diu, això és una desgràcia, perquè no pots ni gastar. No ets ni ric ni pobre, tens 5 milions de dòlars, però no te'ls pots gastar perquè et quedaràs sense pasta. Aleshores, és una situació molt incòmoda.
2: Però el que diu l'Anna, que té com raó, és com la idea de que el pijo alardeja de ser pijo,
0: sí,
2: no?
0: Sí, per mi la diferència està això, l'ostentació,
2: el mostrar.
0: Una de les possibles
2: etimologies de pijo, que no està demostrada, jo crec que és una mica bastarda, és que pijo ve de penis, que per tant alardejar de penis és fer el pijo. Per exemple. No? I llavors això exigiria l'actitud de mostrar els diners, però això no quadraria amb el pijisme
0: clar,
2: de Catalunya, que jo crec que és silenciós.
0: Clar, sí, sí,
3: Catalunya,
0: que no té aristocràcia,
3: clar, no té aristocràcia, clar. Això ja canvia una mica. I, però és veritat que aquí, aquest és el criptopijo que tenim aquí, o sigui, tenim el pijo bro i el criptopijo. Clar, aquest criptopijo és una mica diferent, perquè tu dius, aquests són milionaris, més que pijos ja estan per sobre del bé i del mal. Efectivament, clar, si estàs parlant d'aquestes famílies que són. Però ser pijo implica que tens pasta, si no, ets aquesta... La gent que es diu pija a si mateix normalment és la que no és pija però vol ser pija. Perquè ser pijo vols dir que ell vol ser pija perquè vol tenir calés, vol vestir, és que jo soy muy pija o muy pijo. Això indica que és una cosa també aspiracional. Però clar, els Succession són més que pijos, són el que els pijos volen ser, ja, que ja és clar. El poder, perquè ja no és tenir calés, és que això, que 5 milions per tu són no res.
2: I després que el pijo està en la mirada de l'altre, també. O sigui, és a dir, algú pot pensar, tots som el pijo d'un altre, és a dir, hi ha una cadena tròfica.
0: Algú us ha dit pijo? A tu t'han dit pijo alguna vegada? O
2: a mi no, clar, perquè no, jo... Vindria difícil, però algun cop sí. Per, pijo, sí
3: però mira,
0: pijo no han arribat.
3: Pijipi. Trash posh, que es diu en anglès, però jo la meva família venia com de certa burguesia, però Jaime Gil de Villena me deia una frase: no somos venidos a menos, somos llegados a la nada, i aquest sóc jo, i aquest, hi ha una generació que ja ets el no res, no? Aquest sóc jo. Entonces, vull dir que et diuen, no, tu vens d'una dinastia d'editors, de coses d'aquestes, i sembla que encara vius en una prosperitat que no tens, no? Però el pijo, és veritat que el pijo també podia ser un insult. Podia ser que aquest és un pijo...
2: El pijo de què vas, la canció.
3: De que vas, sí, clar.
2: Sí.
3: Clar, vull dir que hi ha moltes menys... I aquest pijo que no vol ser pijo...
2: Això és molt interessant, sí. El pijo desclassat.
0: El pijo que no vol ser pijo.
2: És a dir, hi ha la idea aquesta com del càrrec de consciència, no? És a dir, hi ha la frase aquesta magnífica de Balzac que deia que tota gran fortuna amaga un crim. Val? Llavors hi ha gent que sent aquest càrrec de consciència, no? Que és el pijo que es desclassa normalment quan ho fa, doncs en l'adolescència, a través de cercles artístics, literaris, musicals o de l'activisme. Allà és on jo he entrat en contacte amb la panoja barcelonina. Llavors això ens porta, diguem, a una divisió, ja centrant-nos una mica més l'objecte d'estudi en Barcelona. Hi ha un llibre magnífic del Christian Segura que és Gent d'ordre,
0: sí,
2: que clar, ell és l'inventor del terme upper diagonal, per exemple, sí. I que diguem que parla amb coneixement de causa sobre els diferents tipus, no? I parla de la idea de pijo loco, que és el de la família, el pocholo, per entendre'ns,
0: sí.
2: El que pijo loco, pijo progre i fot un altre que no recordo ara, el tercer. Llavors, vosaltres què preferiu, un pijo que es desclassa o un que ostenta? És a dir...
0: A mi em quadra més el que ostenta, en la meva definició.
2: El trobes més...
1: Va de cara, no?
0: Va de cara, sí.
2: És una pregunta interessant. És com dir, què prefereixes, un cínic o un fill de puta? És a dir, algú que... O un fanàtic, per exemple.
1: Sí.
0: Cap dels dos, val?
2: Què vols, Acebes o Zaplana, no? O sigui, què vols, un cínic que no diu el que pensa o un fanàtic?
3: Sí, clar, però també hi ha una cosa que... Vull dir, que una cosa és ser pijo, una cosa és tenir calés, i hi ha gent que té calés, i clar, vull dir, ja no dic, no tens... Bueno, tens la culpa. Tens calés, jo no... Tinc enveja, rancor social, moltes coses, però bueno, aquí ho deixem. I també jo entenc aquesta gent que diu, sí, jo tinc calés, però no soc pijo, no? Vull dir que, bueno, tinc una herència, el meu pare és el propietari de General Òptica, jo què sé, no? M'estic inventant. Clar, jo dic que aquesta gent, bueno, clar, vull dir, jo entenc que ells, no, que ja, qui no vol ser pijo, vol, perquè, sobretot...
0: Jo prefereixo que ho diguin.
2: Clar, però... Jo he arribat a aquest punt, també. No, perdona, al revés. Jo no. Estava en el teu punt...
0: Què t'ha fet canviar, Miqui?
2: Valoro com el càrrec de consciència que porta algú és que em fa vergonya.
0: Clar.
2: Com a mínim, perquè no es puja la onada aquesta de malisme actual, de l'ardejada, diguem-ne.
0: O sigui, jo no suporto el que justifica i el que està mentint. No, no, si no, no, no tinc res, això que dèiem, no? Tinc l'apartament allà, l'altre...
3: Sí. No, però sí, sí. Perquè a més ja, aquí no, dèiem, no tenim aristocràcia. Claudio López de Madrid, que era l'editor de Penguin Random House, que era, era no sé què, marquès de no sé què, no sé què. Sí. I ja el veies que ja no era com tu. Ja el veia, jo érem íntim amics, íntim, vull dir, que, i vaig estar a un palau que té a comilles, i tal, vull dir, però ell no amagava res, però ja es veia que no pertanyíem al... Vull dir, que jo era un convidat i que quan que estava a aquest palau que té a comilles, doncs que mirava les parets i deia, diu, sí, este és el saló xino, saps què deia ell? Clar, vull dir, ja, ja veia que veníem de llocs diferents.
1: No cal ni que ho intenti, ni que ho digui.
2: No, no, no. No. Però aviam, no sé si, crec que era el Claudio que li deia, quan estava el debat de si retirar les estàtues d'esclavistes sí, a Barcelona, sí, em diu, oi, si retiren l'estàtua del teu avi, què faries? Llavors crec que la resposta va ser a mi no em fa res mentre que me la posin al meu jardí. Com, en plan, gastos de mudança no els penso assumir. No sé si era el Claudio o algú de la seva família. I era un tio encantador i amb molt talent com a editor, però crec que la frase era seva.
1: Aquesta diferenciació també penso que igual es pot veure per barris de Barcelona, també pot anar.
2: Sí, sí,
1: perquè
2: sí.
1: Igual hi ha pijos a Gràcia també i que potser no són tant com Pedralbes o... Però, per barris també pot
3: canviar.
1: Però és
3: que Barcelona és una ciutat molt classista.
0: Clar,
3: molt
0: classista. Estic d'acord, Joan.
3: Molt més classista que Madrid en aquest sentit, perquè Madrid és tan gran i està més difuminat. Barcelona és una ciutat, per això que dèiem això, Upper Diagonal, ja marca la meitat de la vida. I després hi ha com altres eixos, no?, verticals. Gràcia és un punt intermig, perquè hi ha estrangers, joves, també si ets la jove burgesia que viu allà, quan és jove, però després es compra un pis a Sarrià, o hereta aquest pis a Sarrià, o on sigui. Vull dir, hi ha aquesta doble... Però és una ciutat que cada barri marca molt el que és pijo, o no és pijo, qui és pijo i no és pijo.
0: Us serveix la definició que Marc Giró va fer fa un temps, el seu programa L'Eix Show? Ja sabeu que ell va escriure aquella guia pràctica per saber
2: què
0: són. Hauria pogut treure mil talls d'ell, però aquest em feia gràcia.
6: Los pijos son blancos. Los pijos se lo pasan siempre súper divertido. Los pijos se lo pasan muchísimo mejor que tú. Cuando le preguntas a un pijo qué tal, siempre te contestará fenomenal. Y no mienten, te están diciendo la verdad. Los pijos están fenomenal. En caso de duda, entre ceder el paso o atropellar, los pijos atropellan. La Virgen María se aparece a los pobres, y si son pastorcillos, muchísimo mejor, o a los pijos. Nunca se aparece a los miembros de la clase media, por muy depauperada que esta esté. Los pijos acostumbran a escucharse los unos a los otros en bucle, porque la principal fuente de información de un pijo es otro pijo. Aunque quieran hacerte creer que tienen muchísimas cosas que hacer, cariño, te dejo porque estoy súper atareada, ¿no? La auténtica verdad es que no pegan sello. De ahí que, cuando vas a sus casas, de las paredes, cuelguen retratos de sus ancestros. Mamá, papá, la tía Mimi, aquí mi primo Puco, aquí mi prima Bubu, ¿sabes? Porque, claro, los pijos llevan siglos teniendo todo el tiempo del mundo para posar.
0: Clar, i que se lo passen fenomenal, sempre s'ho passen.
3: És veritat que fenomenal és una de pijo de Madrid i no és ben mentida que s'ho passen molt bé. S'ho passen pirata, teta, muy bien no. S'ho passen d'altres maneres, però muy bien no s'ho passa un pijo, s'ho passa teta, me lo paso pirata, que hi ha altres termes.
2: Els pijos festeixen còmode, s'ho fixat també. Sí. No? Hi ha la cosa aquesta com de, no?, sempre... I després són com superherois, o sigui, són com Batman, o sigui, sempre és el mateix, no? Els mateixos xalecos,
0: és veritat,
2: no?
0: Xaleco.
2: Dir, entres en l'òrbita pija i no, traje de Batman, no? És el fachaleco, els castellanos, no? Els xinos, tot igual sempre, no? Vull dir, no necessiten impressionar, o sigui, per què voldria un pijo convèncer-te d'alguna cosa? Com per exemple del seu atractiu, o com per exemple de la solidesa dels seus arguments.
3: No, però només pels pijos, vull dir, els fachavales sí, només volen estar amb fachavales. No volen estar amb la classe mitjana, fachavales com fachavales, vull dir, oveja com oveja.
2: Jo veig un punt incestuós, fins i tot, vull dir, perquè realment...
3: I si tens dos condoms, millor.
2: Totalment, vull dir. Totalment.
0: Heu buscat una cançó que sé per on va.

0: Per què?
1: Això és Common People, no? Que és l'estudiant d'art que ve de Grècia i que està forrada i vol dormir amb gent normal com tu, que el que vol és, bueno, triar, tastar una mica el sabor de la vida de l'home de l'home normal, no? Llavors hi ha una escena molt divertida, que és que hi ha una primera cita, no sabia on portar-la, la vaig portar al supermercat, li vaig dir, imagina't que no tens pasta, i ella va riure molt.
0: Clar. Ara no sé com acabem, digue'm.
2: Hi ha una cosa que és això de la gent comuna i tal, no sé què. Els pijos no tenen, o sea, mai són pobres. Els pijos no tenen, poden no tenir pasta. O sea, me he quedado sin pasta, estoy corto de pasta, ya no tengo un puto duro. Mm. Això és una cosa, i una altra cosa és ser pobre. Ser pobre és una cosa de naixement, que ells no se relacionen. Una cosa que tu tinguis, estoy fatal, estoy súper corto de pasta, tío, es que no... O sea, últimamente gasto muchísimo, tal, o sea, es otra cosa.
0: Yo creo que sí, me gusta hacer la sección, va, hablando todo el rato, sí.
2: Sí, no. Pero descansado también, ¿eh?
0: Ya, es que se nos ha pasado volando.
3: Faltaba l'idioma, el tema de l'idioma.
0: L'idioma,
1: aquí és molt important, per exemple. I la manera de parlar, hi ha un moment divertit en la biografia d'Albert Anderson de Sweet, que diu que va conèixer la cantant d'Elàstica, que va ser la seva nòvia molt temps, diu, era tan pija que quan m'obri la boca vaig pensar que necessitava un logopeda. O sigui, no sé, el punt aquest que no saps si necessiten logopèdia o que tenen molta pasta és meravellós.
0: Oteros, jo crec que hem d'acabar amb un clàssic nostre, Hombres G, no?
2: Hombre.
1: Aquesta és el pijo.
2: Un pijo cantant a un pijo, no?
1: Sí, el pijo que diu me robó la novia un pijo, no?
0: Sufre mamón, Oteros. Gràcies. Se'ns ha passat volant, com sempre. Gràcies, Oteros. Adéu.

0: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
1: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Barça i Manchester City ja negocien per Rodri, que ha triat el Barça, ha rebutjat el Real Madrid i vol vestir de blaugrana aquesta temporada. La intenció del Barça, tancar-ho aquest mateix cap de setmana. De seguida aquí a la graderia repassem tot el que ens ha deixat aquest divendres 7 d'agost, però abans anem a analitzar tot el que està passant a Can Barça. Ahir ja us explicàvem aquí a la graderia del balcó que Rodri havia triat el Barça, que havia dit no al Real Madrid i que el club blaugrana volia tancar l'operació l'abans possible. Adrià Soldevila, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Ara bàsicament és aquest procés de negociació Barça-Manchester City. Rodri ja ha dit al club anglès que ell vol anar al Barça, per tant les negociacions haurien d'arribar a bon port perquè al City també li interessa evidentment negociar per Rodri, que acaba contracte l'any vinent, i vaja, el Barça sobretot amb aquesta intenció, Adrià, de solucionar-ho l'abans possible.
2: Sí, sí, sí, si no hi ha cap inconvenient i les negociacions no fracassen, és a dir, que van bé entre el City i el Barça, doncs la idea és que sigui aviat nou jugador del Barça. És la intenció del Barça, tenir-lo el més aviat possible per començar, evidentment, també a ja fer les proves. La setmana que ve ja tornen els internacionals espanyols, per tant, Rodri estaria entre ells si s'arriba ja a l'acord i signa i tira endavant. Amb ell està tot acordat, ara és el que deies, s'ha d'accelerar amb el Manchester City. Les dues parts saben quina és la voluntat del 100% de Rodri, que és jugar al Barça. I per tant, doncs, aviam quants dies dura el tema, però

0: pactada precisament que estava pactada de destinar més o menys a un central, que aquesta operació del central ara mateix està aturada, està parada, perquè l'oportunitat de mercat que suposa anar per Rodri doncs és molt difícil de rebutjar i per tant doncs aquests diners es farien servir per fitxar un futbolista de total garanties pel Barça. Recordem, 45 milions fixos seria l'oferta del Barça, més entre 10-15 variables. Estem parlant que la primera oferta del Barça que presentarà al Manchester City és de 60 milions.
1: Clar, aquests dies, Adrià, també ho deies, eh? Clar, Rodri és una oportunitat de mercat que es troba al Barça, que evidentment és un futbolista que si tens l'oportunitat d'anar per ell hi has d'anar, perquè és l'MVP del Mundial, ha estat pilotador i és un jugador que et garanteix un alt nivell al Barça perquè és d'escola Guardiola. Clar, Adrià, per molt que el Barça al mig del camp estigui cobert, si et surt una oportunitat com la de Rodri, has d'anar per ell.
0: Home, sí, és evident, i a més és que al mig del camp, a veure, la peça de Sergio Busquets sempre ha costat molt de substituir, i Rodri és l'home ideal, ja ho va dir Deco fa 3 temporades, que ell veia a Rodri com a substitut de Busquets, com el millor reemplaç de Busquets en qualsevol equip, no, no només al Barça, sinó era diguem-ne, no una còpia idèntica, però un jugador similar a Sergio Busquets, i clar, doncs s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat. També recordem que Frenkie de Jong estarà uns quants mesos de baixa i per tant la posició de mig centre, si arriba Rodri, serà per ell. I en aquest entenc, en aquesta idea o en aquest projecte, és com s'ha pogut convèncer Rodri per venir al Barça, perquè tal com ha explicat també el Nil, Flick ha parlat amb ell, Deco ha parlat amb ell, alguns jugadors internacionals del Barça com Pedri han parlat amb ell, i per tant tot això ha sigut clau per convèncer-lo per venir al Barça.
1: I la intenció, Adrià, ho deies, clar, el Barça vol tancar-lo aquest cap de setmana perquè la setmana vinent ja s'incorporen els mundialistes, els campions del món, i clar, al Barça ja li agradaria tenir Rodri a les ordres de Flick per afrontar el tram final de la pretemporada.
0: Sí, sí, clar, sí, sí, començar a fer les proves corresponents pensant ja en l'inici de Lliga, que ja no li queda gaire, amb la qual cosa el Barça ha de començar ja a practicar amb els futbolistes que creu Flick que hauran de ser les peces clau d'aquesta temporada.
1: I Adrià, a veure, perquè demà fas les maletes, no? El Barça cap a Itàlia i tu també marxes cap allà.
0: Cap allà anem, cap allà anem. Anem a veure un triangular, el Barça juga un triangular que estarà molt bé per provar cosetes i fer jugar joves abans que arribin tots els internacionals espanyols, contra l'Udinese, que és l'equip local, és a dir, el Barça va a Udine a jugar aquest triangular, jugarà contra l'Udinese 45 minuts i jugarà contra el Nottingham Forest 45 minuts més. O sigui, en total serà una mena de partit normal de 45 minuts per part, però la diferència és que a la primera part hi haurà un rival i a la segona part n'hi haurà un altre. I això, bueno, acabarà doncs definint qui és el guanyador del triangular entre Udinese, Nottingham Forest i Barça, que si vols, no sé si la gent estarà molt avesada a veure un triangular, però com funciona un triangular i qui s'endurà la copa?
1: És curiós, eh?
0: Sí, sí, clar, qui s'endurà la copa en aquest triangular? Doncs s'endurà la copa qui més punts faci, això va per punts. I els punts són victòria 3 punts, normal, com sempre, un empat és un punt, però si guanyes la tanda de penals en són 2,
1: vale.
0: Si perds la tanda de penals et quedes amb un punt i la derrota són 0. Per tant, en aquests 45 minuts de partit contra Udinese i 45 minuts contra Nottingham Forest, el Barça ha d'intentar guanyar els dos, evidentment, però si no pot guanyar-ne un, doncs empatar-lo i guanyar la tanda de penals.
1: Serà entretingut, eh, Adrià? T'ho passaràs bé.
0: Sí, prou entretingut, sí. A veure, la gràcia d'allà és, primer, que el Barça jugarà al camp de l'Udinese, que és un camp que s'ha fet nou i que és molt bonic. I
1: que tu tens ganes d'anar-hi.
0: M'agradarà, sí, exacte, m'agradarà veure'l, aquest friuli nou. I després doncs veure també els jugadors que poden jugar al primer equip en un futur, no? Tinc ganes de veure Ibrahima Tunkara, tinc ganes de veure Abdelkarim, vaja, jo crec que Xavi Espart, etc, no? Jugadors que són interessants de veure.
1: I com a destí gastronòmic no està malament.
0: Home, Itàlia sempre està bé. Itàlia sempre està bé. Buscarem un lloc per menjar una bona pasta i per menjar un bon gelat. I tornarem tranquil·lets i contents.
1: Clar que sí. Doncs, Adrià Soldevila, moltíssimes gràcies, bon viatge, gaudeix del triangular d'Udine i d'Itàlia i t'escoltem la setmana vinent.
0: Moltes gràcies. Per cert, viatge Rafa Juste en representació del Barça, Joan Laporta seguirà fent bondat.
1: Continuarà descansant el president del Barça. Adrià, gràcies.
0: Vinga, fins ara.

0: I quan passen 8 minuts de 8:45 de la nit, aquí a la graderia del balcó, el que fem ara és agafar el cotxe i marxem cap a Andorra. Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Perquè el Barça femení ja està instal·lat a Andorra per fer-hi la primera estada d'aquesta pretemporada. I Asier, quina és ara mateix la fotografia de l'equip?
1: Doncs l'equip va arribar ahir, treballarà a Andorra fins dilluns, combinant les sessions de camp amb la preparació física, i de moment ho farà amb diferents ritmes dins de la plantilla, perquè Aitana Bonmatí continua amb un pla individualitzat per les molèsties que arrossega el turmell esquerre arrel de la seva lesió al peroné de la temporada passada. Encara no té una data concreta per tornar, i quan ho faci serà perquè ja no té dolor, perquè ja no té mal, perquè la seva prioritat és poder tornar al 100%. Quica Nazaret sí que ha començat avui la sessió d'entrenament amb les seves companyes, però s'ha hagut de retirar abans d'hora perquè ha notat unes molèsties i l'equip ha preferit no arriscar. I Caroline encara no entrena tampoc amb el grup perquè acaba d'arribar i el Barça vol que s'incorpori progressivament a la dinàmica de l'equip. L'estada doncs acabarà dilluns i dimecres arribarà el primer amistós de la pretemporada contra el Montpellier, el Johan Cruyff.
0: Perdona, Sir, que gairebé t'atropello. El que deies, Aitana Bonmatí, que està fent aquest pla individualitzat, ja ens ho havia explicat l'Anna Palet fa uns quants dies, que ja és el pla, la intenció que té una mica el Barça femení amb Aitana en aquest inici de pretemporada i de temporada. I a Sir, avui també han parlat Cata Coll i Clàudia Pina. Com afronta el vestidor una temporada en què, clar, han marxat moltes jugadores, però el Barça, com sempre, torna a tenir l'exigència de guanyar-ho tot?
1: Doncs l'afronta amb naturalitat. El Barça ve d'aixecar 4 títols i Cata Coll no vol saber res de pressió.
2: No, vol seguir guanyant-ho tot i ja està, crec que és objectiu. Ni confiança, ni pressió. Sabem on estem, sabem el club que representam i també sabem el que volen fer, no? I volen fer que guanyar d'una altra vegada tot. Sortirà o no sortirà, però jo crec que som un equip que aguanta bastant bé la pressió i que com més pressió més millor juguem.
1: La pressió no canvia, sí que ho fa el vestidor. Aquest estiu han marxat futbolistes molt importants com Alexia, Mapi, Ona o Salma, i Clàudia Pina té clar com afronta el grup unes baixes de tempest.
3: Bueno, és com raro, però al final crec que són cicles, tot s'acaba. Per elles era el moment de marxar, de tancar un cicle. Ens han ajudat i han portat el Barça el més alt que han pogut, guanyant-ho tot. A part de companyes eren amigues, han sigut molts anys juntes i espero que els hi vagi genial.
1: Per tant, dues idees molt clares. El Barça assumeix que trobarà a faltar les jugadores que han marxat, però manté intacta l'ambició de tornar a competir pels títols.
0: I una de les incorporacions a Sier d'aquest estiu, en realitat és una futbolista que torna a casa, Martina Fernández, que avui ha fet la primera compareixença des que va tornar al Club Blaugrana.
1: Doncs sí, és la primera que s'ha posat davant dels mitjans des de que es va fer oficial el seu retorn. Martina torna després d'un any i mig a l'Everton, una experiència que, segons explica, l'ha canviat molt, tant com a futbolista, però sobretot en l'àmbit personal.
4: Bueno, crec que té més confiança en si mateixa, perquè va sortir de la seva zona de confort i es va haver d'exposar molt més, i crec que he crescut molt mentalment, físicament també. Així que crec que és una nova Martina i que tinc moltes ganes d'ensenyar-la.
1: Martina torna principalment com a central, però una de les seves grans virtuts és la polivalència. Avui li hem preguntat específicament si també es veu jugant de lateral dreta i ella no es tanca cap porta.
4: A mi m'agrada molt jugar de central dret, però allà a Anglaterra he jugat molt de central esquerra i també he jugat de lateral dret, i on el Pere em demani jo ho donaré tot allà.
1: I aquesta resposta té lectura en clau de plantilla, perquè després de la sortida d'Ona Valla, l'única lateral dreta específica del primer equip és Marta Torrejón. Martina no torna necessàriament per ocupar aquesta posició, però la seva predisposició i la seva polivalència poden oferir al Barça una alternativa interna.
0: Doncs Martina Fernández, una altra de les protagonistes avui al Barça, que ja està instal·lat a l'estaix de pretemporada a Andorra, on hi ha estat avui també el nostre company Asier Chaves. Asier, bona tornada i que tinguis un bon cap de setmana.
1: Una abraçada, Núria.
0: I quan falten 3 minuts per 9:45, han passat més coses aquest divendres.

0: primera s'ha acabat fa molt pocs minuts. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Que és un partit amistós entre els dos equips catalans que aquesta temporada jugaran a segona, Girona i Sabadell.
1: Sí, tots dos, com bé dius, s'han enfrontat en el que pot ser un gran simulacre per la temporada que ve, en un partit en què ha acabat amb empat a dos, que, tot i així, deixa millor sabor de boca pel Sabadell que pel Girona. Un Girona que s'ha avançat amb un gol de Justin Garcia des de la banda esquerra, pràcticament sense angle, i que ha acabat la primera part d'aquesta manera. No ha sigut fins al primer minut de la segona en què Gennard Fornés, en un córner, després d'una ocasió claríssima en la primera jugada de la segona part, ha empatat el partit pels arlequinats. En el minut 12 de la segona s'ha tornat a avançar el Girona Benat amb un gol de penal que ha enganyat el porter, i no ha sigut fins al tercer d'afegit de la segona meitat on el Sabadell ha fet aquest 2-2 amb un gol de cap d'Escudero. Per veure aquest enfrontament en temporada oficial, però encara haurem d'esperar bastant, perquè el primer partit entre tots dos es jugarà a Montilivi, serà la jornada 20, ja el mes de gener de 2027.
0: Els dos equips debuten la setmana que ve a segona divisió, el Girona contra el Leganés, el Sabadell, el Molinón contra l'Sporting. A tu, Arnau, t'agrada més el Sabadell, l'has vist tot el partit.
1: Sí. Sobretot a la segona meitat el Sabadell ha fet molt per aconseguir aquest empat i finalment el 48 l'ha aconseguit.
0: Les plantilles segurament canviaran encara abans de començar la temporada o com a mínim abans que es tanqui el mercat de fitxatges, però de moment avui Girona i Sabadell que han empatat a dos en aquest partit amistós. Continuem amb més futbol, Arnau, perquè demà l'Espanyol juga un amistós contra el Coventry City i abans de marxar a Anglaterra, els jugadors del primer equip han homenatjat a Dani Jarque amb una emotiva ofrena floral i un minut de silenci.
1: Sí, demà la porta 21 de l'RCD Stadium s'obrirà a les 10:45 fins les 2 perquè els aficionats blanquiblaus puguin apropar-s'hi a honrar el record del capità. A més, tindrà lloc la presentació d'una figura de Dani Jarque fruit de la col·laboració entre la Fundació del Club i el Museu de Cera de Barcelona.
0: Tot això serà demà, que l'Espanyol també jugarà aquest partit amistós i hi haurà, com cada any, aquest tradicional homenatge a Dani Jarque. Tres quarts en punt de nou i una curiositat, Arnau, perquè avui la Federació Espanyola de Futbol ha publicat un vídeo de la Mini Amal. Si no em corregeixes, crec que és com un passadís de l'hotel, o com a mínim,
1: sí, no sé si és l'hotel, els vestuaris,
0: la localització no és del tot clara, però vaja, és un vídeo poques hores abans de jugar a la final del Mundial.
1: Doncs sí, on el jove català deia que no estava gens nerviós per aquella final, que encara no acabava de ser conscient del moment que s'estava vivint i que només esperava que comencés ja el partit. A més, li han preguntat sobre què passaria si perdien aquella final i Lamine va respondre això.
2: No, nunca pienso en la derrota, la verdad. O sea, en mi mente no entra, no está la posibilidad. O sea, todo lo que imagino es levantando la copa o venir a España como campeón. Pero en mi mente no está perdido, no hay posibilidad.
1: No s'escolta molt bé, però diu que ell no concep perdre en cap moment, que ell només s'imaginava aixecant la copa i tots sabem com va acabar el partit, o sigui que una nova que s'apunta a la ment.
0: La mentalitat que té la Mini Amal és increïble i aquest vídeo la veritat és que és una relíquia veure la Mini Amal com afrontava aquesta final del Mundial poques hores abans de jugar contra Argentina. I continuem parlant del Mundial, Arnau, perquè precisament avui Ferran Torres ha estat homenatjat a València i galardonat com a ambaixador de la Comunitat Valenciana, no?
1: Sí, el president valencià Juanfran Pérez Llorca ha rebut l'heroi de la final del Mundial al Palau de la Generalitat, on ha fet un discurs per parlar sobre la final, el gol i els valors i l'esperit valencians.
3: Ja vaig escoltar una vegada quan Iniesta marca el gol que ell va dir que el món se li parà. Pues ara entenc les seues paraules, perquè jo per un moment vaig sentir com que estàvem jo el valor i jo soles. I quan se me queda ahí, o sigui, ja ho vaig dir en la roda de premsa després del partit, vaig sentir una força que no havia sentit abans i per a mi va ser el gol de tot un país, de la il·lusió de tot un país.
0: Doncs Ferran Torres homenatjat avui a la seva terra. Arnau, més coses en futbol, perquè el Real Madrid ha fet oficial l'acord amb la Fiorentina per la cessió de Franco Mastantuono fins al juny de 2027.
1: Sí, l'argentí jugarà al club italià fins a la propera temporada sense opció de compra. Tot i l'interès del River Plate, el seu exequip, el Madrid tenia clar que no el volia fora d'Europa, ja que compten amb ell per un futur. Mastantuono, recordem, va arribar al Madrid el passat estiu per 60 milions d'euros i té contracte amb ell fins al 2031.
0: I encara Madrid, Arnau, al Getafe, notícia important perquè Uche es perdrà tota la temporada per una lesió al genoll.
1: Sí, el nigerià va patir ahir una greu lesió fruit d'una entrada molt lletja de Mawisa en l'amistós que van jugar a Mònaco. Segons apunta el comunicat mèdic del club, Uche té diversos lligaments trencats i un genoll que necessitarà passar per quiròfan.
0: Això al Getafe, i en futbol femení, Arnau, avui Alexia Putellas ha parlat per primer cop des que és jugadora del London City.
1: Sí, l'ex-blaugrana, a la que per cert ahir se la va veure a l'Olimpia de Londres, gaudint del London T1 de pàdel, ha parlat als mitjans del club en un media day en què ha parlat també del Barça. Li han preguntat a la catalana si ja sap quina serà la successora a la seva corona de reina, però la veritat és que Alexia no ha volgut posar el pes a l'esquena de ningú.
4: If you imagine I have a crown and all of this.
5: No, imaginem que tinc una corona i li he de donar algú, no crec que ningú la necessiti. Elles són molt bones, no necessiten res de mi. Només espero haver deixat el club en un millor lloc que quan vaig arribar. I això em fa sentir molt bé. Vaig gaudir molt jugant amb elles i espero que elles també gaudissin jugant amb mi.
0: I en ciclisme? Bicycle. Arnau, hi ha hagut ball de mallots al Tour de França femení a falta de dues etapes per arribar al final.
1: Doncs sí, avui en la setena etapa, que ha culminat amb l'escalada al Mont Benoit, la polaca Katarzyna Niedoma-Fitney ha saltat a la general amb una arribada solitària a la meta amb la que es posa líder a més d'un minut d'avantatge. Paula Blasi, per la seva part, ha entrat cinquena i ha escalat fins a la setena posició de la general després d'haver de reduir esforços a falta de 10 quilòmetres per poder ajudar les seves companyes d'equip.
0: I tanquem amb bàsquet. És mi última jugada. Perquè Arnau, Colby Jones finalment no jugarà al bàsquet Manresa, però què ha passat?
1: Doncs mira, tot i haver arribat a un acord amb el jugador a finals de juny pel seu fitxatge, un cop al peu que ha patit en un partit de la NBA Summer League ha causat que l'escolta estadounidenc hagi de passar per quiròfan i per tant no acabarà firmant amb el club manresà per proves mèdiques, així que haurà de tornar a tantejar el mercat d'escortes anotadors al Manresa.
0: Arnau, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: A tu, Núria, bon cap de setmana.
0: Una petita pausa i de seguida tornem.
6: La graderia del balcó. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos en el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure. La graderia del balcó.

0: Faltant 10 minuts per les 9 de la nit, avui a la graderia del balcó ens volem aturar, analitzar en profunditat per què les rematades de cap al futbol o els cops de cap entre futbolistes poden acabar condicionant la salut dels jugadors a llarg termini i com ja hi ha algunes federacions i també fins i tot algun club que ja comença a adoptar mesures al seu futbol base per minimitzar riscos. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: I el que fem és marxar cap a Itàlia, perquè fa molt pocs dies el Como italià va adoptar una mesura innovadora, Laia, en aquest sentit.
1: Sí, fa unes setmanes el Como anunciava que implementava un pla per reduir els cops de cap evitables.
0: Canvia't de micro, Laia, a veure, prova d'agafar aquest.
2: Aviam, ara sí, ara jo també m'escolto. Vale, perfecte. Doncs això, que fa unes setmanes el Como implementava aquest pla per reduir cops de cap evitables. Primer de tot, el perquè és, té un nom i cognom, que és Rafael Varane, que va ser jugador del Madrid. Resulta que ell quan tenia 16 anys va rebre dos cops al cap i això ara mateix està formant part d'aquest Consell d'Educació del Como i és un dels principals impulsors d'aquest programa. Ell va dir que també tenia molts companys que havien vist afectada la seva vida pels cops al cap i per tot això doncs, el Como comença aquest programa. Ara queda saber el com, no? Com ho estan fent. Doncs ho han fet bàsicament prohibint als nens menors de 10 anys donar cops de cap als partits d'aquesta temporada. I la prohibició també contempla els entrenaments. Llavors, entre els nens que tenen 10 i 11 anys podran començar a donar cops de cap al final de la temporada amb una pilota de goma i a partir dels 12 ho faran un cop al mes i també amb pilotes especials. I a mica s'anirà incorporant al sistema de joc. Llavors aquí potser la pregunta és quin efecte tindrà això sobre la capacitat dels menors, però Varane deia que creu que ell que creu que no és important, és a dir, que tu en un inici pots practicar moltes altres coses i que el cop de cap ja el pots anar adquirint a mida que creixes.
0: Doncs això pel que fa al Como, que com bé explicava la Laia és el primer club que adopta una mesura d'aquest tipus, però a nivell de federacions, Laia, ja n'hi ha algunes que també ho estan implementant al seu futbol base.
2: Sí, de fet el primer és Estats Units, ho va fer l'any 2015, que va prohibir els cops de cap amb pilota a menors de 10 anys després que un grup de famílies de Califòrnia prenguessin mesures legals contra l'entitat. Després vindria Escòcia l'any 2020, que prohibiria fer sessions específiques per practicar els cops de cap, i el 2021 s'hi sumaria la Federació Anglesa, qui va aprovar temporalment la prohibició de colpejar la pilota amb el cap en la categoria sub-20 i va fer com un període de prova fins a la temporada 23-24 on havia de decidir si ho implementava o no i ho va acabar implementant també en categoria sub-11 i recomanaven restriccions en els entrenaments, tot i que a dia d'avui es continua investigant si quin és el millor mètode. Més recentment, l'any 2024, ho va fer Bèlgica i l'any 25, era la Federació Francesa qui també prohibia els cops de cap en menors entre 6 i 9 anys. Entre els 10 i els 12 ho permetia en sessions de 5 a 10 minuts i a partir d'entre els 13 i els 16 també hi havia com ho prohibia però ho permetia en 15 minuts, és a dir, una sessió una miqueta més llarga i ja a partir de la categoria sub-18 sí que ja permetia doncs, que poguessin donar cops de cap en entrenaments i en partits i en tot.
0: I aquí a Catalunya s'està treballant per tirar endavant aquestes mesures preventives entre els infants que juguen a futbol. Ens ho ha explicat en declaracions a la graderia del balcó Sergi Garrido, secretari general de la Federació Catalana de Futbol.
3: Estem estudiant, això vol dir que portem ja un any, aquesta temporada també farem els estudis pertinents per veure quina és la millor forma d'aplicar. A partir d'aquí decidirem quina és la millor funció i intentar fer un estudi per veure si pot desencadenar en una primera fase formativa, que és des de que s'inicia el futbol, des dels 5 anys amb debutants fins als 12, categoria infantil més o menys, d'intentar prohibir la pràctica amb el cap.
0: La idea de la Federació Catalana de Futbol és fer dues temporades senceres d'estudi, ja ho han fet un any, aquesta que començarà al setembre serà la segona i a partir d'aquí es trauran les conclusions, això sí, la ratificació de qualsevol mesura que es vulgui adoptar l'haurà de prendre l'Assemblea General Ordinària que la formen els més de 1.400 clubs que hi ha a Catalunya. Sergi Garrido també té clar que si al final s'acaba adoptant alguna mesura caldrà molta educació perquè el futbol, tal i com entès sempre, canviaria.
3: Entenem que és una cosa que afecta a 233.000 llicències, a més de 17.000 equips i més de 1.400 clubs. És una cosa que hem d'anar en pausa i buscar un cert consens entre tots, no? Aplicar una mesura i que els clubs es vegin contra l'espasa i la paret amb una mesura que l'apliquem d'una temporada a l'altra, i sabem i som conscients que d'alguna forma costarà d'assimilar del futbol que hem entès durant tota la vida, vaja. I serà difícil de digerir, haurem de fer molta formació, molta sensibilització, no tan sols a entrenadors, a jugadors, a clubs, sinó també a progenitors, a tots els nostres jugadors. Creiem que, mica en mica, si al final ho duem a terme, pues que traurà el seu rendiment.
0: Doncs així està la situació a Catalunya, però també ens preguntem per què són perilloses les rematades de cap i per què són un risc a llarg termini pels futbolistes. Ens ho respon també en declaracions a la graderia del balcó el neuròleg de l'Hospital Clínic, Àlex Iranzo.
4: Hi ha establert una associació entre haver jugat de manera continuada a nivell professional al futbol, i amb això suggereix que és una relació amb rematades de la pilota amb el cap o cops de cap que t'has donat amb altres jugadors, que aquesta circumstància pot ser un factor de risc perquè 30 o 40 anys després d'haver jugat professionalment facis una malaltia neurodegenerativa, tipus malaltia de Parkinson, ELA o tipus de demències. És important dir que la gran majoria dels futbolistes mai faran aquesta malaltia neurodegenerativa, en sol una minoria, un 3 o un 4%.
0: El doctor Iranzo també deixa clara a CERT Catalunya que una imatge tan bonica com pot ser una rematada de cap a la vegada pot acabar sent perillosa i que quan hi hagi comportaments inadequats cal sancionar-ho.
4: Jugar amb el cap és molt bonic al futbol, però és perillós. Llavors s'ha de tenir una miqueta de respecte i s'ha de sancionar quan hi ha aquests comportaments tan agressius i tan competitius i fer el futbol una mica més net, més honorable i no tenir riscos.
0: Doncs veurem com evoluciona tot plegat i si a Catalunya també s'acaben adoptant algunes mesures preventives per evitar el risc que comporten els impactes al cap amb la pilota de futbol. La notícia que la Federació Catalana de Futbol ja està fent estudis i veurem si ho acaba implementant. Laia Pujals, moltes gràcies.
2: A tu, Núria.
0: La graderia es va buidant. Aquí la graderia d'avui divendres. Nosaltres tornarem dilluns, com sempre, amb tota l'actualitat esportiva. Ara us deixem a Mora 25 i a 12:45 al Larguero. Que vagi bé, gràcies per escoltar-nos.
5: Ràdio Manresa, a la 95.8 FM, Cadena SER.
6: Fins demà!

0: gaudir d'un cabaneràs, calorent, suau, i sense l'encrespament, aconsegueixo amb Hop Organic Keratin. El tractament de l'acet orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva ara per fer-te el diagnòstic a l'Oria Serratós de Perruquers. 93-874-4364. I no és un cabell, uau! Aquest estiu, Oria Serratós de Perruquers. Plaça Bages 14, primera. L'empresa
1: a la seva Oria i t'espera a Oria Serratós de Perruquers.
2: Va ser a Lliure on més la vam poder veure i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella: "Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra." A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
3: Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques.